107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ¡Salud!
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: Thank you.
1: One, two.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 15 de setembre. Les tres paraules del dia són ACA, escola, temporada. ACA, l'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. I Tordera, reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. Escola, el Teatre Claver arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per a totes les edats. I la plataforma Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C32 entre Tordera i Lloret. Temporada. El CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes i els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres aquest passat dissabte. L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS a l'aigua i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Avui, 15 de setembre, és el Dia Internacional de la Democràcia. Avui és Santa Dolors. Falten 40 dies per al proper canvi d'hora. El diumenge 25 d'octubre falten 27 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Avui esperem una jornada assolellada i calorosa amb temperatures que poden arribar als 30 graus. Demà canvi de temps amb més núvols i possibilitat de xàfecs i tempestes, sobretot a la tarda. La dita ens diu, al setembre cadascú cull el que sembra. Avui ha marcat aquí a la plaça de l'Església. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. Informem de la mort de la senyora Montserrat Ribas Matas a l'edat de 91 anys. Fa un any explicàvem que mossèn Salvador Joanola s'acomiadava de Tordera després de 8 anys al municipi. I fa 10 anys la cuina marinera era la protagonista de les jornades gastronòmiques al Maresme.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Programa Kilòmetre Zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Vinga, som-hi, comencem una nova edició i avui ho fem amb un programa ben dolç perquè ahir, diumenge 13 de setembre, se celebrava el Dia Internacional de la Xocolata. Xocolata negra, amb llet blanca, amb fruit sec, segur que tots en teniu alguna de preferida. Però què en sabem realment de la xocolata? D'on ve? Què diferencia una bona xocolata d'una que no ho és tant? I és veritat que el cacau pot tenir beneficis per a la nostra salut? Avui en descobrirem algunes curiositats, aprendrem a escollir una bona xocolata i, sobretot, endolcirem una mica aquest dilluns de setembre.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I comencem el programa d'aquest dilluns 14 de setembre repassant alguns dels mites més coneguts de la xocolata, un aliment que segur tots hem provat alguna vegada, Sergi Ferrer, però conec gent que no li agrada la xocolata i a mi això em deixa, doncs, força neguitosa.
6: És raro. De fet, ara veurem alguns dels... De fet, ho comentarem, juntament amb aquests mites que se solen parlar de la xocolata i xocolata negra. Parlarem de si és més saludable, que si porta cafeïna, que si la blanca no és realment xocolata. Doncs avui intentarem separar el que sabem del que simplement hem anat sentint tota la vida i, va, comencem ja amb la primera afirmació. Si és mite o és realitat, que és que la xocolata negra engreixa més que la de llet. Gemma, què en penses?
5: A nivell nutricional, és a dir, Calòricament, sí, la xocolata negra és més densa pel que fa a calories que la xocolata amb llet. Crec, eh? Ara em diràs tu el què.
6: Doncs mira, és un mite, d'acord? Perquè sovint associem la xocolata negra amb una opció més saludable i per tant pensem que també doncs, engreixa menys, però si mirem les calories, com bé has dit, Gemma, no és així. Segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris, una xocolata negra amb entre un 70 i un 85% de cacau pot arribar a les 600 kilocalories per cada 100 grams, mentre que la xocolata amb llet les 535. Això sí, la xocolata negra sol tenir menys sucre i més fibra que la de llet. Per tant, negra no vol dir automàticament doncs, menys calòrica.
5: Val, per tant, engreixen igual, podríem dir.
6: Sí, podríem dir que sí, però el que has comentat abans al principi, si us agrada la xocolata, endavant, mengeu-ne.
5: Molt bé, més mites, Sergi.
6: Doncs el següent és que la xocolata té cafeïna. Gemma, què en penses?
5: Jo crec que no em sona gens.
6: Doncs és veritat, la xocolata conté cafeïna, tot i que en quantitats molt inferiors a les del cafè. Segons l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, en una ració de 50 grams de xocolata negra hi podem trobar aproximadament 25 mil·lígrams de cafeïna. Per comparar-ho, va, Gemma, t'agrada el cafè?
5: Sí, amb llet.
6: Vale, doncs mira, un expresso, és a dir, cafè sol, de 60 mil·lilitres en té aproximadament 80 de mil·lígrams de cafeïna. I això també explica, en part, que la xocolata negra doncs, tingui un efecte una mica més estimulant.
5: Mm-hmm. Per tant, ens desperta, no? Podríem dir, la xocolata?
6: Sí, llavors, si de bon matí et prens un expresso o un cafè amb llet, com bé has dit, Gemma, amb una mica de xocolata, ja comences el dia, super...
5: super estimulat.
6: Exacte.
5: Molt bé, més mites al voltant d'aquest aliment.
6: Doncs mira, un que a mi se m'ha parlat molt, perquè de fet jo, dins de les tres xocolates bàsiques, la meva preferida és la blanca, doncs un dels mites que se'n parla molt és que la xocolata blanca no és realment xocolata. No sé si penses el mateix, Gemma.
5: Crec que sí, que no és xocolata, perquè és mantega, pot ser.
6: Mira, aquí hi ha una mica de trampa, perquè aquí els que hagin respost veritat, o sigui, realitat o mite, la resposta és correcta pels dos. Seria un mig mite. Expliquem el per què. Doncs la xocolata blanca existeix legalment com a categoria de xocolata, bé, com bé has dit, Gemma. La diferència és que no conté els sòlids de cacau que podem trobar doncs, a la xocolata negra o amb llet. Es fa principalment amb mantega de cacau, llet i sucre. Per tant, si algú diu que la xocolata blanca no té cacau, estaria simplificant massa. Sí que conté un producte del cacau, que és aquesta mantega de cacau, però no els sòlids de cacau responsables del color i bona part del sabor característic. Llavors, a veure, per mi és xocolata, eh? No sé per tu, Gemma.
5: Jo pensava que no, definitivament, perquè la relacionava amb mantega, amb llet, i pensava que no portava cacau, però vaja, com bé has explicat, porta mantega de cacau.
6: Clar, aquesta mantega de cacau, que molta gent doncs, defineix com a no cacau, i llavors per això hi ha gent que diu que la xocolata blanca doncs, no és xocolata, sinó que és simplement sucre i llet, no? Però m'empinces, eh? Jo que sóc molt fan de la xocolata blanca, eh?
5: Més mites.
6: Va, a l'últim. La xocolata és addictiva.
5: Mm-hmm. Mira, em sembla força complicada respondre aquesta pregunta, eh? Però vaja, jo et diré el que penso. La xocolata porta sucre i el sucre és una substància que ens genera dopamina, o sigui, ens dona plaer. Per tant, tot allò que ens dona plaer ens crea una certa addicció. Com més en mengem o més prenem aquella substància, més dopamina generem al nostre cervell i, per tant, doncs, més en volem. Per tant, jo crec que sí.
6: Bé, és un bon raonament, eh? O sigui, al final jo diria que és una de les afirmacions amb més debat que podríem tenir, que és si és addictiva o no. És un mite. És un mite. Hi ha persones, de fet, que diuen literalment, que com hem comentat, no? Que són addictes a la xocolata, també passa amb altres coses, no? Però des del punt de vista científic, la xocolata no es considera doncs, una substància addictiva. Una altra cosa que hem comentat és que ens agradi molt i que doncs, tinguem ganes doncs, de repetir un trosset de xocolata, no?
5: Clar, però
6: el seu
5: Sergi,
6: sabor...
5: perdona, que et talli. O sigui, La xocolata, xocolata, aquella que és autèntica, negra, negra, que fins i tot a vegades no està ni bona, perquè és molt amarga i té un sabor molt fort, no? Té un gust molt fort. Però, clar, aquella xocolata que és industrial, que porta galetes o que porta altres coses, i també molts aliments sabem que la indústria alimentària fins i tot afegeix potenciadors al sabor i altres coses que potser ni sabem, no? Perquè la llista d'ingredients a vegades és llarguíssima. No creus que realment això sí que fa que sigui addictiva? La que és més industrial, no l'autèntica.
6: A veure, jo crec que és com tot, sí que ja ho has comentat, no? Que el concepte del sucre hi fa molt, perquè al final el sucre, doncs sí que quan parlem de gominoles, per exemple, que tenen molt de sucre, doncs sí que aquí, en quant a addicció, podríem entrar-hi més. Però jo crec que quan entrem en xocolata negra, aquella, la xocolata pura, la 90%, jo crec que aquí és més complicat parlar d'addicció. Jo, quan parlem d'addiccions, entenc més a productes com, per exemple, aquestes begudes ensucrades o begudes energètiques, com podrien ser doncs, el Red Bull o els Monster o simplement les Coca-Coles, doncs que aquí sí que jo crec que tindrien una quantitat més alta de sucre i podrien arribar a ser més addictives.
5: O edulcorants, no? Perquè al final és el dolç, no? El fet que ens provoca aquestes ganes de voler-ne més.
6: Sí, correcte, però jo ja et dic que moltes vegades els ingredients aquests tan llargs i tan complicats no me'ls llegeixo. Si em ve de gust menjar-me una xocolata blanca, me la menjo, amb moderació, òbviament, però no em poso a mirar sempre els ingredients de cada producte.
5: Et deixo continuar, que perdona que t'he tallat.
6: No, mira, simplement, per tancar una mica ja la secció, el sabor de la xocolata, la textura, el sucre que hem comentat, també el greix, doncs fan que sigui un aliment doncs, especialment plaent per a moltes persones, per mi sobretot, quan parlem de xocolata dolça. Llavors, això de jo sóc addicte a la xocolata, diguéssim que podria ser una manera de parlar, no?, com d'altres productes, però jo crec que no és correcte, i de fet, buscant-ho, no és correcte equiparar-la doncs, a una substància addictiva, ja que n'hi ha moltes altres i de molt més addictives. Llavors, després d'això, jo crec que, Gemma, podem mirar la xocolata d'una altra manera, no? Ja per començar.
5: Totalment, no. Ja ens has explicat, no?, aquests mites i aquestes realitats al voltant de la xocolata i doncs ara en coneixem una mica més sobre aquest aliment, Sergi.
6: Correcte, i mira, ja que hi som, ara per tancar també, jo ja he dit que la meva xocolata preferida és la blanca, no? Llavors, en el transcurs del programa m'agradaria saber quina és la xocolata preferida dels nostres companys.
5: Molt bé, doncs mira, quan et toqui a fer xarxes, aprofitem la pregunta del dia i els hi preguntem, què et sembla?
6: Perfecte.
5: Molt bé,
6: perfecte.
5: Fins ara.
6: Fins ara.
5: I a tots, o a gairebé tots, ens agrada la xocolata, però com es treballa? En parlem tot seguit amb la Laura Espanyol i el seu convidat, que és expert en la xocolata. Laura, endavant.
7: Bona tarda, Gemma. Doncs des de Malgrat hem volgut parlar amb el pastisser i xocolater Arnau Fuster sobre com es treballa la xocolata i diferents curiositats d'aquest món. Bona tarda, Arnau.
8: Bona tarda.
7: Com diries que és treballar amb la xocolata?
8: Doncs bé, bueno, el primer de tot és que la xocolata és un producte molt bo, diguéssim, i molt versàtil, però també alhora és un producte doncs molt, molt exigent, no? Perquè requereix estar i tenir una tècnica i sobretot tractar-lo amb molta cura, perquè qualsevol error que puguem tenir a l'hora d'elaborar-ho doncs fa que no surti el producte de la manera que vulguem.
7: I quines diferents tècniques hi ha per treballar la xocolata?
8: La primera tècnica que diria jo és la temperat. És la tècnica principal, que el que fa és estabilitzar les molècules, diguéssim, els cristalls de molècula que hi ha dintre de la xocolata en si, i llavors això fa que després nosaltres la podem treballar de la manera que nosaltres desitgem, no? Però dintre d'això, de la xocolata, i un cop ja està cristal·litzada i tal, doncs podem fer moltes coses. Podem fer ganache, que diguéssim són per fer sobretot bombons, musos, emmotllar, diguéssim, per exemple, per fer rajoles de xocolata, banyar pastissos, és un producte superversàtil.
7: I és més o menys moldejable segons si és xocolata negra amb llet o blanca?
8: Doncs mira, cada una de les tres xocolates té, diguéssim, hi ha una gran diferència, perquè per començar, la xocolata negra està composada per sòlids de cacau, sucre, i llavors normalment porta una mica de lecitina de soja o així, sobretot les industrials, per estabilitzar. Després, la xocolata amb llet porta sòlids de cacau, però molt menys que la xocolata negra, porta llet en pols o sòlids de làctics, sucre, i un altre cop porta normalment estabilitzants o de soja o tal. Això torno a parlar de les que són industrials. I la xocolata blanca només conté mantega de cacau, no porta els sòlids, diguéssim, foscos de cacau, porta llet i això, lecitina, soja i sucre. Llavors, clar, com veieu, aquesta hi ha tres grans diferències en cada una, s'elaboren diferent. Llavors, també això varia molt depenent de si una xocolata és més fluida o no, perquè això és un món supergran, no? Però sí que podem parlar que la xocolata negra és molt més densa que la xocolata amb llet, i la xocolata blanca, doncs, és la més líquida, no? Llavors, clar, entre les tres tenen diverses formes de treballar-lo, perquè no són exactament el mateix producte.
7: La xocolata negra, a vegades quan compres mones de xocolata que són fetes de xocolata negra, sí que són és una xocolata més dolça que la que tu pots comprar al supermercat, de 72%, 80% de xocolata. És justament perquè és més complicada de moldejar?
8: No, a veure, això dels percentatges és un món molt, molt gran, no? Perquè depèn també de la fava o del, diguéssim, del conreu on s'hagi agafat, o si és un blend, que vol dir barreges de diferents faves. O sigui, per exemple, les xocolates normalment que s'utilitzen per fer les mones, sobretot, com dius tu, són més aviat dolces, és perquè agradin als nens, no? Que al final la mona està encarada als nens, i si és de xocolata negra normalment s'utilitza del 55-60% de sòlids de cacau, val? Quan el percentatge aquest és de sòlids de cacau, vale? Llavors la resta d'ingredients solen ser sucres i estabilitzants, val? Clar, normalment s'utilitzen aquest tipus de xocolata. Sí que és cert que abans al supermercat ens trobem xocolates, jo per mi del 80 o del 90, però això realment 100% no és verídic, perquè una xocolata del 90% seria bastant difícil de produir, no? Però sí que és cert que, per exemple, del 70%, que en relació amb la resta d'ingredients, crec que és el més adient. Però ens podem trobar que una del 50% o del 60% sigui més amarga i més forta que una del 70%, perquè això depèn del procés d'elaboració del cacau en si, de com ha estat tractat aquest cacau, de la plantació que prové. Jo, per exemple, utilitzo un cacau i faig una xocolata del 70%, que és més fluixa de gust que una que la faig del 60%.
7: D'acord. I tornant a com es treballa la xocolata, quines curiositats creus que ens podrien sorprendre els que no hem cuinat mai amb xocolata?
8: Doncs com tornar a repetir una mica el que he dit al principi, doncs la xocolata, si no es treballa bé o si no es té aquest coneixement sobre ella, no? Els resultats són molt diversos. Clar, si busquem fer una rajola de xocolata i el temperat no és l'adequat, o la temperatura de l'establiment, o la temperatura del motlle inclús, o la temperatura de si tot no està ben mesurat o ben estructurat, o un temps de que tu hagis pogut fer proves i errors, doncs ja és infinit. O sigui, ens podem trobar molts resultats diferents en el mateix producte.
7: D'acord, i per acabar, tindries alguna anècdota cuinant o moldejant xocolata?
8: Doncs sí, mira, així curiosament, com perquè veieu que els professionals passen coses, a l'últim concurs que vaig anar, la peça artística de xocolata que vaig fer pel concurs, que per sort vam guanyar la prova, però se'm va caure a l'hora de passar al jurat. La figura se'm va caure una part i no portàvem recanvi, i llavors ara, per la pròxima vegada que em torni a presentar al concurs, doncs ja tinc pensat de portar un recanvi per si un cas.
7: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos la xocolata a la ràdio.
8: A tu, moltes gràcies.
4: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.

0: xocolata, però ara ens fixem en una altra qüestió. Totes les xocolates són iguals? Per què quan anem al supermercat ens trobem rajoles del 50, del 70, del 85 o fins i tot del 99% de cacau? Xocolata negra amb llet, sense sucres afegits i entre tanta opció, és complicat saber quina és millor. Per això anem a descobrir què pot aportar realment el cacau, quins beneficis té i, sobretot, què hem de mirar a l'etiqueta per saber què estem comprant. La primera cosa que hem de tenir clara és que quan parlem dels beneficis de la xocolata, en realitat estem parlant principalment del cacau. El cacau conté polifenols, especialment flavanols, uns compostos antioxidants que s'han estudiat, entre altres coses, pels seus efectes sobre la salut cardiovascular. També aporta minerals com magnesi, ferro, coure o manganès. I aquí arriba la primera clau. Com més cacau i menys sucre afegit, millor perfil nutricional tindrà generalment aquella xocolata. Per això, quan anem al supermercat, més que mirar si posa negre, intens o pur a la part del davant de la rajola, el que hem de mirar és al darrere i mirar l'etiqueta. I ara bé, què hem de mirar? Podeu prendre nota perquè hem de mirar bastantes coses. Primer, el percentatge de cacau. Si busquem una xocolata amb un perfil més interessant, podem optar per una xocolata negra amb un percentatge elevat de cacau, per exemple, del 70% o superior. I si un 85% ens agrada, encara tindrà habitualment menys sucre. Però compte perquè 85% no significa automàticament que sigui millor per tothom, ni que n'haguem de menjar sense límit. Continua sent un aliment molt energètic i amb un valor calòric també doncs, molt elevat. Segona cosa, la llista d'ingredients. Els ingredients apareixen ordenats de major a menor quantitat. Per tant, ens interessa trobar ingredients com pasta o... No ens interessa, perdoneu, trobar ingredients com pasta o massa de cacau, sucre, i doncs hem de mirar aquesta llista d'ingredients. Si el sucre apareix com a primer ingredient, ja tenim una pista molt important. Probablement estem davant d'un producte en què el sucre té molt més protagonisme que el cacau. Per tant, mireu l'ordre dels ingredients. Tercera cosa, la taula nutricional. Podem comparar dues rajoles semblants i mirar especialment els sucres per cada 100 grams. De fet, us pot sorprendre bastant la diferència entre una xocolata i l'altra. I què passa, companys, amb la xocolata amb llet? Aquí acostumem a trobar menys cacau i més sucre, a més els ingredients lactis, i amb la xocolata blanca encara és més evident. Pot portar mantega de cacau, però no conté els sòlids de cacau que donen a la xocolata negra bona part dels seus flavanols. Per tant, nutricionalment, no podem posar-les totes al mateix sac. I realment, un dubte que ens arriba quan parlem de la xocolata ens fa més feliços? Aquí també hi ha molta llegenda. La xocolata és un aliment molt agradable i pot generar plaer i sensació de recompensa, però això no significa que una rajola funcioni com un antidepressiu. Sí que el cacau conté substàncies com teobromina i petites quantitats de cafeïna, especialment quan té més cacau. Per això, si sou especialment sensibles als estimulants, també és una cosa a tenir en compte si mengeu molta xocolata negra, per exemple, al vespre, no un moment on és moment de dormir i, per tant, ens podem activar. Així que, en resum, la pròxima vegada que compreu una rajola, feu tres coses. Primer de tot, girar-la, mirar el percentatge de cacau i llegir els primers ingredients, perquè dues rajoles que per davant semblen pràcticament el mateix producte poden ser nutricionalment molt diferents. I no cal convertir la xocolata en un aliment miraculós ni tampoc demonitzar-la. La diferència està sobretot en quina escollim, quina quantitat en mengem i amb quina freqüència. Així que, si podem gaudir, sí que podem gaudir de la xocolata, però si a més de gaudir-ne volem aprofitar les propietats del cacau, que el cacau sigui realment el protagonista de la rajola. I bé, la xocolata és un dels elements imprescindibles a l'alta cuina. No hi ha restaurant amb estrelles Michelin que no tinguin xocolata bona i de qualitat a les seves postres. Ara, alguna d'aquestes creacions la podem degustar a la pastisseria Juanitas, amb obrador a Sant Iscle i botiga Arenys de Mar. Oriol.
1: Doncs sí, Gemma, estem mateix en disposició de parlar amb el Joan Grimal, que és qui està al capdavant de Juanitas. I de seguida, doncs, el saludem. Joan, bona tarda.
2: Bona tarda, Ariol.
1: Bé, avui volem parlar de xocolata, Joan, d'això en sabeu un munt vosaltres.
2: Bueno, una miqueta. És un dels nostres ingredients principals, sí.
1: Explica'ns una mica, Joan, la teva formació. Volem començar una mica per aquí, perquè diguem-ne que estàs al capdavant de Juanitas, d'aquesta important pastisseria, i bé, diguem-ne que n'has après de pastissers i de cuiners de renom.
2: Bueno, la meva formació ve més que res del món de la restauració. Sí que he treballat en pastisseries com Totel, de Paco Torreblanca, Alicant, però el que he fet més és restaurant, ja sigui restaurant, diguem, d'una gama normal com d'estrelles Michelin. Llavors el que em dedicava jo quan era més jovenet, però ja en tenim gairebé 45, és a fer els postres dels restaurants. La meva feina era principalment fer els postres, fer el que seria tot el tema de petit fours, que aquí també hi hauria xocolata, no? Si ja siguin bombons i així, i en alguns dels restaurants que vaig treballar també feia doncs, el pa. Llavors tot una miqueta és el que fem a Juanitas, no? Ja fem postres, fem pastisseria i toquem una mica la xocolata.
1: Home, déu-n'hi-do, em deies, has fet els postres, diguem-ne, de restaurants amb estrelles Michelin. Home, aquí a Catalunya en sabem d'això, en tenim uns quants, però tampoc
2: n'hi ha. Sí, però no n'hi havia tants, eh?
1: Exacte.
2: Ara són 45, sí, això és l'any 2010-2009, a Barcelona crec que no hi havia cap dues estrelles, hi havia Néixel, hi havia el Jean-Luc on treballava jo, el Jean-Luc Figueres, i en Jordi Vilà va ser el que va començar a despuntar com a cuiner, diguem, jove, que quan li van donar la primera i això. Però vull dir que no, en aquella època no hi havia tants, eh? El Jean-Luc on te vaig anar a parar sí que és veritat que hi han passat molts dels cuiners que actualment inclús tenen tres estrelles i així. Gent que havia treballat al Bulli, gent que havia, bueno, gent que ara actualment despunten molt.
1: Tema molts xocolata, fons. Joan, pot ser que d'aquí un temps es converteixi en un article de luxe, no? I cada vegada la trobem més cara.
2: Els últims anys hi ha hagut, crec que hi ha hagut una mica d'especulació. Tornem a anar avall. Ja fa uns mesos que està baixant el preu i m'estan dient que de cares a Nadal encara baixarà més. Vull dir que hi ha hagut algú aquí que ha jugat amb el mercat, ha comprat gran part del cacau, no? I ha jugat amb això. I els preus es van disparar moltíssim, es van duplicar, bueno, es van triplicar, gairebé. Però res, dic, insisteixo que la cosa està canviant, eh?
1: Perfecte.
2: La cosa està canviant i sortirem tots guanyant.
1: Home, doncs molt bona notícia que podem explicar aquí a l'Hora Maresme, en aquest programa.
2: Sí,
1: la xocolata està baixant de preu i encara baixarà més. Això pels que ens agrada és molt bona notícia.
2: Això ho sé pels proveïdors i, bueno, en general tots m'ho diuen, no? Poder comprar xocolata perquè no tinguin xisses als dits era un joc important. Havies de demanar a tots els proveïdors pues, on t'anàvem a parar, saps? I jugar amb un, jugar amb l'altre, inclús hi va haver xocolates d'altres marques franceses que aquí no eren tan conegudes al mercat, que venien cap aquí perquè eren més econòmiques, saps? I jugava una mica amb tot això. Però ja dic, sembla que no estarà als preus que estàvem, però que baixarà més del que hi ha ara, sí.
1: Bé, a més, com la gasolina, això, que també mai saps quan puja, quan baixa, doncs ens n'alegrem que baixi.
2: No sé si l'afecta les guerres o no, però aquí estem. Jo sobre la xocolata volia comentar una cosa.
1: Digues.
2: Vale, que al mercat, i al mercat, quan anem a una cafeteria, quan anem a un lloc, sobretot amb el món de la bolleria, mengem moltes coses que ens venen com a xocolata i no són realment, són sucedanis de xocolata. Vull dir, aquí el que mana és la mantega de cacau, que és el que realment dona valor a la xocolata, vale? El greix del cacau. Tenim com del que ens posem a la boca. Una cobertura de xocolata, una xocolata bona, de qualitat, quan ens la menjarem farà crec. En canvi, aquestes altres xocolates és tot sucre, bàsicament, com una mantega més. ¿Vale?
1: Perfecte. I res, per acabar, Joan, si ens haguessis de destacar algun postre, alguna cosa feta amb xocolata que us surt la mar de bé, ara que fes-nos venir una mica de gana, va.
2: Ja des del primer dia que vaig començar a treballar aquí a Sant Iscle i que vaig obrir la botiga, hi ha un postre dels que porta de xocolata, bàsicament, que és una mousse que fem de xocolata. És una mousse feta en base de pasta bomba, que és un rovell muntat amb xocolata i nata. ¿Vale? És una mousse de xocolata i porta un cruixent de praliné d'avellana i la base és un brownie de xocolata, o sigui, és xocolata per xocolata per xocolata. I és un dels postres que agraden més i que hem fet més. Sí.
1: Doncs, pels amants de la xocolata, això que m'expliques, segur que ja estan salivant, eh? Ja deuen tenir una gana. Doncs Joan Grimau, de la pastisseria Juanitas, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en el Dia Mundial de la Xocolata i molta sort, i amb aquesta bona notícia que ens has donat ens quedem, eh? La xocolata està baixant de preu, això ens agrada moltíssim.
2: Vale, vinga, va, som-hi.
1: Doncs ja ho veus, Gemma, no sé si t'hem fet venir gana amb tota aquesta estona que portem parlant de xocolata, i sobretot quedem-nos amb això, està baixant de preu. Això, molt bona notícia, sobretot de cara a Nadal, de cara a les mones, notícia important,
0: Totalment. No, i sí que com que jo ja sabia que em vindria gana i entull de xocolata, el que he fet és menjar-ne abans de començar el programa.
1: Ah, punyetera.
0: Per tant, ja se m'ha tret, no? No sé vosaltres si us està venint potser gana, no?
1: Sí, jo ho tinc pendent. Ara, sortint d'aquí, croissant de xocolata cau segur.
0: Molt bé, molt bé. Oriol, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Molt bé, doncs nosaltres seguim avançant, però abans anem a fer un resum al temps i ens fixem en la crònica del temps d'en Quim Serra.
3: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana d'un mes de setembre de moment marcat per les temperatures per sobre del que hauríem de tenir. I de bona prova d'això serà el dia d'avui, amb unes màximes que s'enfilaran cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca i per sobre dels 30 a la franja costanera de la comarca. Per tant, de moment, aquest estiu que no vol acabar de marxar, tot i que la setmana passada va baixar notablement la temperatura i tot i que aquesta setmana anunciem un nou canvi de temps que, com ja va passar la setmana passada, ens arribarà entre dimecres i dijous. Un canvi de temps amb baixada de temperatura i amb tempestes que localment podran ser intenses. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem, avui, temps tranquil, vent de garbí moderat aquesta tarda, que a la costa de la comarca aquest matí el vent serà fluix i força variable, però aquesta tarda el vent de garbí serà moderat i això farà que la mar també s'alteri. Aquest matí mar arrissada, migdia marejol i la tarda àrees de maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà tindrem un dia també com el d'avui assolellat, però a diferència d'avui no tindrem garbí, tindrem vents fluixos de mar cap a terra, de l'est-sud-est, i això vol dir que seran més fresquets i per tant la temperatura màxima no pujarà tant, baixarà una mica, poca cosa, alguna màxima puntualment cap als 31-32 graus es podrien fregar demà, però ja a prop de la costa tindrem valors de 28 a 29 graus. Com dèiem, de cara a dimecres, nou canvi de temps, xàfecs i tempestes a la tarda i nova baixada de les temperatures.
0: Doncs acabem d'escoltar la previsió del temps d'en Quim Serra. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem encara ens queda a fer el repàs a l'agenda setmanal d'activitats que podeu fer al Maresme durant aquests dies. També parlarem de gastronomia amb la nostra col·laboradora, la Txell Rubió, i acabarem, com sempre, amb la tertúlia esportiva conduïda pel nostre company de Tordera, en Martres Serres, perquè ens expliqui doncs les principals notícies esportives i la resta de companys en donen doncs la seva opinió. Tot això aquí a l'Hora Maresme d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Tordera. Escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
3: Tengo una chica y una pistola.
2: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I a aquesta hora, com sempre, és moment de mirar què passa avui a les xarxes socials amb el nostre company des de Calella, en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Hola de nou, què tal?
2: Molt bé, què podem destacar avui al Maresme?
3: Doncs mira, ara que s'ha acabat, o s'està acabant, perquè encara fa calor l'estiu, hi ha hagut menys meduses a les costes de la comarca i també del conjunt de Catalunya. Els socorristes han detectat moltes menys picades i les dades del portal Minca confirmen la tendència. Els albiraments de les tres espècies més habituals han disminuït. En el cas de l'ou ferrat, les observacions han caigut gairebé un 53% respecte de l'agost de l'any passat, mentre que el born blau ho ha fet un 46%. Els experts plantegen diverses hipòtesis per explicar aquesta davallada, relacionada sobretot amb les temperatures extremes del Mediterrani i la formació d'una barrera d'aigua calenta que dificultaria que les meduses arribessin a la costa. També apunten al paper del vent de garbí. Tot i que els banyistes poden celebrar-ho, els biòlegs recorden que les meduses formen part de l'ecosistema marí i que la seva disminució pot ser un altre indicador dels efectes de l'escalfament del Mediterrani.
2: Per tant, aquest any menys meduses que altres anys, no sé. Sergi, jo crec que tu no ets gaire de platja, però no sé si recordes un any, no sé si va ser l'any passat o l'altre, que la platja estava plagada de meduses, però moltíssimes, moltíssimes, semblava l'apocalipsi.
3: No t'ho sé dir perquè, com
2: no
3: bé has dit, no soc de platja.
2: Vaja, bé. Doncs va, explica'ns més coses. En clau internacional, què podem explicar?
3: Doncs anem cap al nord, cap a Suècia, ja que el Partit Socialdemòcrata ha guanyat les eleccions parlamentàries del país i el bloc d'esquerres es perfila com a vencedor amb gairebé el 95% del vot escrutat. Els progressistes sumen 176 escons, un per sobre de la majoria absoluta davant dels 173 de la dreta. L'avantatge, però, és mínim. Només 28.000 vots i encara queden paperetes per comptabilitzar. La líder socialdemòcrata, Magdalena Andersson, podria tornar a ser primera ministra 4 anys després de perdre el poder. La ultradreta, que va ser segona força el 2022 i va recolzar el govern conservador durant l'última legislatura, retrocedeix i queda darrere dels conservadors. El resultat definitiu no es coneixerà fins als propers dies, quan s'incorporin els vots de l'estranger i part del vot anticipat.
2: Molt bé, doncs això ha passat a Suècia i el tema curiós del dia, demanaré, Sergi, però que el fem curtet perquè ens espera també la Txell i no vull que vagi ràpida perquè tenim poc temps.
3: No pateixis, doncs vinga, farem un paràgraf només. Els principals dirigents de les grans empreses d'intel·ligència artificial han alertat sobre els riscos d'un desenvolupament massa ràpid de la tecnologia. Dario Amodei, responsable d'Anthropic, assegura que en només 6 o 12 mesos la intel·ligència artificial podria arribar a controlar parts importants d'internet i que els humans podrien perdre la capacitat de supervisar-la. Sam Altman, d'OpenAI, i Elon Musk també han defensat la necessitat d'alentir el ritme.
2: Déu-n'hi-do, doncs entra fins i tot una mica de por, amb aquestes afirmacions. Sergi, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, tu diràs que estem preguntant avui.
3: Jo crec que està clar quina és la pregunta d'avui, perquè portem tot el programa parlant. Jo ja tinc gana d'aquest tema, que és: quina xocolata preferiu? La xocolata blanca, la negra o amb llet? Jo ja he dit la blanca. Us falta a vosaltres?
2: Va, doncs aprofitem, no sé si tenim per aquí els companys, jo us diré que a mi la meva preferida és la negra.
4: Jo estic amb en Sergi, eh? Jo també la blanca.
2: Vinga, molt saludable.
5: Soc molt tim també xocolata blanca. De tota la vida.
2: Visca el colesterol, què més? Què més tenim per aquí? Oriol, tens alguna preferència? No el tenim per aquí,
5: Bueno, és que la negra, Gemma, no ho sé, a tipa massa és bastant... No ho sé.
2: Jo, en Marc diu la blanca, en Martí la blanca...
5: En Sergi també.
2: En Sergi la blanca, mare Hat-tric. Meva. Marçal, digue'm tu què t'agrada.
5: La blanca, sens dubte.
2: En Marçal també la blanca. Mare meva, tu.
5: Està tot dit, Gemma.
3: Haurem de fer una calada.
2: Haurem de fer una fundida, sí, exacte, de xocolata blanca. Molt bé, molt bé. I els filipinos, què? Us agraden?
5: De xocolata blanca, potser sí.
2: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Nosaltres us deixem aquesta pregunta i seguim. Fins ara.
3: Adeu.
5: Fins ara.
2: Molt bé, doncs ara saludem en Martí Capçada des de Sant Vicenç de Montalt perquè cada dilluns ens porta les millors propostes per fer al Maresme. Martí, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, amb ganes que ens expliquis quins plans has escollit.
4: Molt bé, no m'agrada dir-li les millors propostes perquè em poses en una tessitura que penso, ui, ui, ui, a veure si ens estaran escoltant algú i ho posaran en tela de judici. Jo intento portar-vos algunes propostes per fer la nostra comarca i ja que cadascú ho valori. Però si et
2: però
4: sembla,
2: tu tens un bon, tu tens un bon criteri, Martí.
4: Ah, bueno, s'intenta, s'intenta. Merci, merci pel piropo. Però, bueno, la qüestió és que començarem per dissabte amb una activitat que podem fer a Sant Vicenç de Montalt. Es tractarà d'un torneig popular de volei platja que està obert a participants de totes les edats. Serà una competició en format 4x4 i es farà a la zona de la platja entre les guinguetes Mio i Oblique. La jornada començarà a 9:45 del matí i continuarà la tarda de 3:45 a les 6. Durant tot el torneig, val a dir que per als que potser no tinguin aspiracions a guanyar, que els hi aniran donant premis i obsequis als participants. Així que no sé a tu, Gemma, si t'agrada el vòlei, però tenim el nostre company d'aquí de Sant Vicenç, el Miquel, que en fa molt i hi ha molta gent molt aficionada.
2: Ui, en Miquel que no s'apunti a aquest torneig perquè ens fotria una pallissa a tots, perquè ell juga, entre cometes, professionalment, no? Fa lligues i, vaja, en sap molt.
4: Sí, sí, sí, en sap molt. Mira, poder, com és 4x4, haurem de buscar un company, intentem començar el Miquel i fem nosaltres tres i algun despistat que ens trobem per allà.
2: També, també. Més plans.
4: Vinga, ens anem ara cap a Mataró, però ens quedem amb el mateix dia, amb el dissabte, i és que hi ha un taller de rumba catalana al Cafè del Mar a les 10 del matí. I és que Mataró és una ciutat amb una llarga tradició vinculada a la rumba catalana, un gènere popular, viu i festiu, que forma part del patrimoni musical de Mataró. En el marc del Dia de la Rumba, que serà el dissabte, a l'exterior de l'edifici del Cafè del Mar hi haurà tallers intensius gratuïts per apropar aquest estil a tota la ciutadania i també fomentar-ne la pràctica col·lectiva. Aquests tallers doncs, tenen com a finalitat viure la rumba catalana des de dins, explorar-ne els seus ritmes característics, la percussió, la guitarra, les palmes i la veu, promovent la participació i l'aprenentatge del gènere.
2: Una proposta ben interessant que podrem fer a Mataró i encara tenim temps per una més, va.
4: Vinga, una última, també el dissabte, fem hat-trick de dissabte, i és que a Premià de Mar tenim la festa del barri Tàrtar Maresme, a la plaça Mercè Rodoreda. Serà bàsicament una d'aquelles activitats que podeu gaudir durant tot el dia, o més aviat dit, durant la tarda i nit, ja que tindrem des de atabalades de Premià de Mar a 6:15 de la tarda fins a les 11 de la nit, que hi haurà un sorteig d'una panera, i també tindrem a les 10 el DJ Toni amb música. I així com a acte principal d'aquestes festes, a les 9 tindrem la botifarrada popular amb un preu de 5 euros, la botifarra i la beguda. Així
2: molt
4: que,
2: bé.
4: Bueno, a més d'això, tindrem masterclass de zumba, salsa i batxata, així que animem a tothom qui li agradi la marxa a acostar-s'hi.
2: Molt bé, doncs dissabte, Premià de Mar, a Festa del Barri Tàrtar Maresme. Martí, moltes gràcies. Fins ara.
4: A tu, Gemma. Fins ara.
2: Vinga, moment per la secció de recomanacions culinàries amb la nostra col·laboradora, la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i també saludem el nostre company, en Marc Tres Serres. Avui un plat fresquet i encara d'estiu, oi, companys?
5: Sí, bona tarda, Gemma, de nou, i Txell, també, a tu, bona tarda.
6: Bona tarda i emocionada d'estar amb vosaltres, com sempre.
5: Lo d'emocionada, això ve lligat ja des d'abans d'entrar, perquè, escolta'm, Txell, estàvem fent el repàs dels ingredients i com amanir aquest plat que ara explicarem, que, ostres, tu mateixa t'has fet una mica la boca aigua, eh?
6: Sí, i m'emociono, però ja veureu per què, perquè, doncs, ratatouille, el plat de la ratatouille, també està molt lligat a les primeres formacions que feia de cuina. I, a més, aquella pel·lícula tan xula que, si no l'haveu vist, us recomano que la veieu.
5: I tant, 100%. Jo també l'he vist unes quantes vegades i em va encantar el ratolí cuiner, que és fantàstic, i com ho gaudeix, no, la cuina, que esperem nosaltres fer exactament el mateix avui i com fem cada dilluns amb la teva secció. A veure, què toca avui cuinar? Toca una miqueta de truita, oi? Que sembla senzill, i de fet ho és, fer-ne a priori per la majoria de gent amb una mica de pràctica i, vaja, a més, d'una forma ben saludable.
6: Sí, perquè avui fem, com vam dir, faríem platets saludables, econòmics, i avui és una truiteta especial, una truita amb crosta. Sabem la típica truita de patates amb mil coses, però aquesta és molt curiosa perquè té crosta i és espectacular. Per dintre sembla un soufflé i per fora té crosta, acompanyadeta d'unes verdures que quasi bé és una ratatouille.
5: Aquesta importància de que tingui crosta per fora és expressament per la textura o per què, en concret?
6: Sí, de fet és expressament, és per combinar aquesta textura per fora de crosta, que ara explicarem per què, i per dintre aquesta truita que ha pujat més com si fos un soufflé. I sobretot, molt important, aquest plat, una mica l'estrella, és aquesta aromàtica que tenim, el romaní, que és molt important de la dieta mediterrània.
5: Exacte, una truita, com tu comentaves, és de verdures al forn amb romaní, que és la part estrella d'aquest àpat. A veure, som-hi, anem per feina. Ingredients que necessitem.
6: Doncs anem per feina, per fer la truita. Què necessitem? Per exemple, això pot ser per una persona o per compartir. Però l'hem feta amb dos ous, hem posat una miqueta de sal, no molta, com sempre, sal marina, i 30 grams de formatge de cabra, d'acord? Preferentment d'aquest de rulo, que sigui, perquè queda millor, és això que fa aquest crunch quan es posa en una paella o en una planxa. Per una altra banda, les verduretes. Tenim carbassó, tenim patata, tenim, també hem posat una miqueta de ceba i sobretot el pebre i el romaní. Però després, ara, primer, tot això, aquestes verdures al forn. 180 graus poden estar aproximadament, depèn de la quantitat, entre 25 i 30 minuts. Només fa falta netejar-les i deixar-les tal qual, potser tallar-ho per la meitat. Però pels més baguetes o pels que comencen, de moment no fa falta tallar. Al forn i llestos.
5: Doncs vinga, aquesta és la primera part. Ens deixem algun ingredient per col·locar en aquesta recepta després del forn?
6: Doncs no, en principi que es faci i nosaltres podem anar a fer... Això ja ho podem tenir preparat. Ja sabeu que fem aquest batch cooking setmanal, que això va molt bé perquè tenim les verdures i nosaltres, una vegada estigui fet i refredat, ho guardem en un tàper, de preferentment de vidre, a la nevera. Ara sí que anem per com fem aquesta truita tan fantàstica.
5: Vinga, som-hi.
6: Doncs una paella molt calenta o planxa, de fet que estigui ja calenta, i posarem, tallant en aquest formatge, doncs molt finet. I ho posarem com a base un xic d'oli i el formatge tot seguit. I hem d'esperar a que faci, comenci a estar durat, i li posarem aquest ou que hem dit ben batut, ben emulsionat. Per què? Perquè una vegada hem posat aquest formatge ben calent que queda després aquest ou ben emulsionat, què farem? Li donem la volta de seguida perquè ja està la nostra truita ben quallada, la girem i aleshores què passarà? Per una banda ha quedat crunxy i per dintre s'inflarà perquè farà l'efecte soufflé. Què vol dir això? Que la retenció d'aire es quedarà dintre i no sortirà, per tant quedarà molt xula. Li donarem la volta perquè es faci de l'altra banda i tindrem una truita estupenda amb crosta que en uns 2-3 minuts estarà feta.
5: Molt bé, i ja no sé si cal donar-li algun toc final abans d'emplatar i començar-la a menjar.
6: Doncs mira, en aquest cas, sempre pebre negre, si voleu, que sobretot després, l'aromàtica que té el pebre negre, una vegada fet, espolvorejat i triturat al moment, és fantàstic. Nosaltres, a l'emplatat, hem continuat amb aquest rústic català d'estovalles, però avui vermelles, i li hem posat a sobre la truiteta unes... fulles de menta, també molt característiques. I què hem fet amb aquestes verdures? Aquestes sí, les hem tallades tipus panadera, les hem posades també al forn amb una miqueta d'oli, una mica de sal marina, una mica de pebre i ve de romaní, sense estar-nos, però cuidado, perquè si no quedarà molt fort, i un xic també de formatge. Què ha passat? Doncs que després de 2 minuts al forn ha quedat estupendo. I l'emplatat avui és de cuina mediterrània i cuina sana, que després del cap de setmana ja ens va bé.
5: Exacte, ja per anar baixant una mica aquests àpats, potser d'algú una mica copiosos, i tenir doncs aquest àpat, com tu comentes, amb tots aquests ingredients, a més, antiinflamatoris, i que van bé també pel fetge. Txell, nosaltres ho deixem aquí perquè no tenim més temps per explicar-ho, però moltíssimes gràcies per aquesta recepta, que jo crec que molta gent no la sabia, tot i que és ben senzilla, i ens retrobem el pròxim dilluns.
6: Doncs fins dilluns, una abraçada.
5: A tu, que vagi bé.
6: Que vagi bé.

0: sempre la veu cantant, qui crida més l'atenció i és el que fa el Barça. Van jugar el de bàsquet i el de futbol. Comencem pel de futbol. 2-4, victòria al Camp del Llevant, amb un Lamine Yamal i un Rafinha, nois, que, vaja, estan en un estat de forma estel·lar.
1: Sí, sí, tota la raó. Jo crec que seguim una mica amb la dinàmica que comentava en Marc a la tertúlia de la setmana passada. Un equip que sembla que està a uns nivells que m'atreviria a dir que s'està acostant. A veure, que és molt aviat dir-ho, però aquella millor època del Barça. Sí que és veritat que vam tenir un petit ensurt amb el 2-3, però crec que inclús els hi haurà anat bé i segur que l'entrenador els hi haurà fet un toc d'atenció i així doncs no ens passa en un futur.
0: Dani.
2: El Flick va dir que no esperava el millor moment físic dels jugadors fins després de l'aturada de seleccions, que és, diguéssim, ara hi ha dues jornades, una intersemanal que comença demà,
0: sí. Vale?
2: I després el cap de setmana. Després hi ha dues setmanes, que seran tres a nivell de calendari, sense lliga, perquè hi ha partits de seleccions i tot aquest rotllo. Ell va dir que després de l'aturada de seleccions el Barça estaria en el seu millor moment físic. Jo crec que ja ha arribat, perquè clar, no millor que ara no crec que
0: no, hi
2: siguin gaire més. El problema és si seran capaços de aguantar tot aquest ritme, o sí. Almenys, diguéssim, a un nivell acceptable, o tindrem un novembre com l'any passat, que va ser absolutament desastrós.
0: De fet, Dani, crec que ho estàs resumint molt bé, i ve un octubre, novembre molt intens en quant a calendari. La pregunta és ràpida, nois, i senzilla. Creieu que el Barça té també equip suficient per mantenir aquest nivell de forma gran part de la temporada? Perquè tota, impossible, però gran part...
2: Jo crec que té més fons d'armari que l'any passat.
0: Martí?
1: 100%. Jo estic amb el Dani. Té equip suficient i, a més, té rotacions per parar un tren, així que sí. Jo confio molt.
2: A més, els fitxatges estan funcionant. Sembla que juguin tota la vida aquí i només fa un mes que hi són. Gordon, Adeyemi, que hi va fotre un golarro que semblava Speedy González, d'una cosa tremenda. Per tant, diguéssim que jo crec que el tema és que quan surt un i entra un altre, no es nota una baixada, per entendre's, no?
0: Molt bé, doncs a veure si així seguirà. Recordem, en Dani ja ho ha esmentat, ja partit intersetmanal aquest dimecres a l'Spotify Camp Nou contra el Racing. Nois, l'Espanyol també va aconseguir la victòria 0-2 al Camp de l'Osasuna amb un doblet de Roberto, que també ha sortit inspiradíssim en aquest inici de temporada. Ja du 5 gols al davanter centre de l'Espanyol. Demà, Camp del Rayo, i l'equip perico, que va fent de forma més irregular, però allà hi és.
2: No, va fer un partit ahir molt, molt, molt interessant, molt seriós, i guanyant a l'Osasuna, que no és fàcil.
0: Martí?
1: Sí, estic amb tu, Marc. O sigui, de moment estan complint molt, i a més els fitxatges de Brian Zaragoza i Gorosabel, que són de primeríssim nivell, encara no han entrat del tot en la rotació, que jo crec que un cop entrin encara tindran un salt més de qualitat. No sé, veurem, però sembla que té millor pinta aquest any l'Espanyol.
2: Aquest, el Brian Zaragoza, és jugador Barça. Jo l'hagués fitxat pel Barça.
1: No.
0: No?
1: Bueno, obriríem un meló ara.
3: Companys, hem de plegar. Un sap moltíssim de greu, perquè no m'agrada interrompre d'aquesta forma, però vaja, dilluns tornem amb més tertúlia, us sembla bé?
2: Sí,
1: molt bé, Gemma.
2: No podeu obrir un meló.
1: Vinga. Ja l'obrirem un altre dia, Dani.
3: El guardem per demà, per dinar demà.
2: Molt bé, apa,
3: marxem. Adeu. Fins demà, que vagi molt bé, i gràcies per acompanyar-nos una tarda més. Adeu, adeu.
4: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
5: Ràdio Tordera.

0: entendre. Jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
1: Hola. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome d'Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura, i aquesta sí que és 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, Ivan. Benvinguts tots dos al Rable 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal?
1: Sí, Pili, disculpa. No sé, demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, Emun ve de les sigles de emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa a posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almena i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, sóc una, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez. O sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa. Digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballa a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal, i a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tindre a treballar amb una vinya i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i sobre... és que ara sobretot hi ha molt agrícola i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar sobretot és de consciència, és d'intentar fer les coses bé i no les coses amb recepta.
0: Miquel, ens deies que tu no vens de família de pagès. Això a la gent de ciutat se'ns fa una mica estrany, perquè pensem que això de pagès és com una herència, no? Que has de tenir com la família que ja es dediqui a això. Què et va portar fins aquí? D'on te vens i com has acabat a la vinya?
2: Pues la veritat és que em va portar perquè jo vaig fer el treball de final de batxillerat, el vaig fer de la Taumetopea Pitio Campes Shift.
0: Ui, ens has d'explicar què és això, eh?
2: La processionària del Pi, vale? I li vaig agafar gust, vaig fer un terrari, a casa volàvem papallones, hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda, i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un altre temps em truca que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona i cap allà hi vaig fer el cap i pues, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
0: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
2: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent, això supero que no ho sento, però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que hi he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
0: D'acord, doncs si vols tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
2: Estem en plena diversió ara, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
0: Per tant,
2: i sí, estem en plena brema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
0: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
2: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
0: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
2: Sí. La cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos. Està entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
0: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
2: Bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica. Si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix, perquè, per exemple, la poda en verd se la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
0: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
2: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
0: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
2: Sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres com a mínim sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses. Una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna. Una altra seria que això dona per un programa sense. Una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes. Una altra és treballar amb animals de l'entorn. Per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs. Amb treballar amb l'entorn, o per exemple que treballem amb tracció animal.
0: Com els has dit, els ratpenats?
2: Muricecs.
0: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
2: Sí. Almenar com a mínim, sí, jo diria que s'extén una mica.
1: Sí, sí. És una paraula que utilitzem habitualment, muricec.
0: Ah, mira, és una paraula autòctona.
2: Mira, muricec, i l'altra que m'assembla preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
0: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a La Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa? O...
2: primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
0: Com aquest això programa.
2: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, en una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
1: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la teva i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals, però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors, poder explicar tot això, doncs és molt xulo. Sobretot, i en primer lloc, per poder-ho entendre jo mateixa. Que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també, i ja em donaria per satisfeta.
0: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
2: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de lo bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tingo ganes de fer un, saps, de fer altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75, bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
1: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
0: Ah, sí?
1: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
2: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
0: Seràs el viticultor.
2: He deixat de fumar. Sí, sí, he deixat de fumar, pel que puc ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
0: El viticultor bomber.
2: Correcte, correcte.
0: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. perquè siguis d'alguna manera la nostra consciència pagesa, a veure si acceptes. Tu ho has dit abans amb clau de conya, i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que de tant en tant doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
2: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
0: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
1: I tant que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
0: Vinga, nois, merci, doncs Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54...
0: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper, tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factors no altera el producte.
0: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
0: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
7: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot, estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor, i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
0: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
7: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
0: Rafa, benvingut al Rambla 54.
8: Bona tarda.
0: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
8: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres, a la Ràpita, coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim este joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja de quan acabaven de vendre el peix era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que este joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant i va ser cap al 2007-2008 que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava, i va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys i hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i aquest joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
7: Rafael, que clar, sí, jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
8: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també sí, pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, el puny tancat és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïixo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits, i espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5, i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant, i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mm. Mentre vas jugant, aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es van encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca'l, vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau quatre dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
7: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot, només
0: pensar-ho. Sí, sí, entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
8: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè veiguen quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu, el teu contrincant.
0: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no?, que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
8: Sí, és molt curiós, perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demani el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té un... Aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Cerdanya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot, per a mi, els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això, era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire o d'alguna feina que et demana moltes hores.
0: Seria un joc de sector primari.
8: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbeix. Vull dir, és addictiu, eh?
7: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge...
8: No,
7: feu de tot.
8: Que no et prengui el punt, la qual cosa has d'estar sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
0: Jordi, tu hi jugues?
7: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
8: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme, però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no? Per dir-ho així.
0: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís, sí. I agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, Anna.
5: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabine Pedros del Picat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.
2: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibbidi-Dabbidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà. I Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
3: No m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres. La veu o no, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu pas.
2: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
3: Ja li direm al senyor Disney.
2: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
3: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també una miqueta d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
2: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
3: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament i ara aquí a la ràdio. Vull dir que tot el que sigui comunicació ho he tocat allò una miqueta tot i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar. A Ràdio Palamós, precisament, i per tant allò roda el món i torna al Born, que diuen.
2: Doncs fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
3: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia,
4: hola, bon dia.
3: Bona tarda. I la Nora Esteve. Nora,
5: bon dia, bona tarda.
3: Són dos convidades que som mare i filla i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser Per què? Com us hi vau presentar, això? Com, expliqueu com, vau, com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
4: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora, sí. Vam anar, ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo, i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens vam fer el QR, unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven, i vam provar sort ell i jo. Cas d'uns dies, el teu pare, Nora?
5: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues, i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això, el meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona hi havia, estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua, i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú, i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, està tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament. I diu, com, ja? I diu, sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
4: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
2: Ostres,
4: en canvi de noies i adolescents a tope.
2: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo,
5: Sí, sí, sí. Jo quan era petita sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicat, que em m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no? I tan maco.
4: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra, era al·lucinant.
2: I la música, que és molt xula,
4: Música, sí.
5: Sí, m'agrada molt, són molt originals les cançons.
2: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
4: Ha sigut així, perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
5: sí, ara,
4: a que ens tornin a trucar. Ja. Us va agradar molt.
3: Per tant, voleu repetir, vull dir que ha anat bé l'experiència.
5: Sí, si ens haguessin de fer un altre cop, jo aniria.
4: Sí,
5: sincerament,
4: sí.
5: I crec que la meva mare també.
4: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
3: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia, de que, clar, i al final el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
4: Sí, sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, sí, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència ja valia la pena.
2: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
4: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
2: Vaja, va tenir sort amb tot,
4: Sí, sí, sí, sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios, i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi han 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrada deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaven uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
2: Ostres, que dur.
3: Perquè del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original o s'han pres llicències? Què vau intuir?
4: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
5: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos i jo crec que sí.
4: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornar i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen doncs, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses també hi ha l'original i llavors n'hi ha una altra que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
5: Sí.
4: La noia tan simpàtica que ens va firmar fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha dos dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall i esclar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall que era un noi que es diu Arturo que bueno, aquell feia superbé i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra i es deixava anar i està tot molt especialitzat, llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
2: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs o us heu endut algun record en aquest sentit?
5: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, un autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar perquè ara estan gravant una escena del cavall i també hi havia la seva doble perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble. I també me va firmar en francès perquè és francesa. I el protagonista,
4: pare, no?
5: Si jo... els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Milo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
4: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot
5: sí,
4: està ben molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla que ho va fer amb un tovalló, no? La nostra un tovalló de paper.
5: Ja, sí.
4: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va una foto, va una...
2: Que bé, doncs Nora, Natàlia, moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
4: Del 2028,
2: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
4: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors hi ha tot el post,
2: doncs,
4: per llarg, em sembla.
2: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem.
4: Perfecte.
2: Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
4: Gràcies.
3: Igualment, Anna.
5: Adéu.
4: Adéu, gràcies.

0: que no sé de qué se trata.
1: ¿Cómo que no sabes de qué se trata?
0: Ni idea.
1: Es un programa de cosas chules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: Esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
2: Ja escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
3: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català al Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim als estudis de la ràdio amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
4: Hola, bona tarda, Anna.
3: Abans de res...
5: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudié el català perquè me interessa aprendre l'idioma.
3: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què n'hem de saber?
4: Doncs mira, ara comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació, i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
3: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
4: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista, i al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir, i també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
5: Sí, el curs de català lo ha empezat des del nivell 1, i en ese moment ja és el nivell 3 de català.
3: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient, que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes què tal, els companys què tal?
5: Tot ha sido molt bé, perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema, y los companys, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
3: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
5: Llegir és més fàcil. Que leí más fácil que porque la pronunciación de Pren faltan como diálogo, más interacción con la Yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
3: Y a més, m'han dit que també estudies anglès.
5: Sí, perquè en mi mente que el hablar los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
3: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants, i que et canvien la llengua?
5: Acá en Tordera hay gente muy, muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gente.
3: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
5: Sí, seria molt, molt important perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
4: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
3: Gràcies.
5: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este moment.
6: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
3: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.

Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a 2 nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora 2 nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nadia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir 2 places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagin millores per tornar a tenir terra del camp útil. Millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. L'1, 2 nous policies locals de Tordera. El 2, l'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3, nova temporada de Ràdio Tordera. El 4, nova imatge de pediatria. I el 5, mestres i professors.

0: faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Gracias.
1: Sense 7.1 FM.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 15 de setembre. Les tres paraules del dia són ACA, escola, temporada. ACA, l'Ajuntament demana a l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. I Tordera, reconeguda per la Generalitat per la qualitat de la Festa Major de Sant Bartomeu. Escola, el Teatre Claver arrenca el nou curs de l'Escola de les Arts amb una àmplia oferta formativa per a totes les edats. I la plataforma Preservem el Maresme rebutja el nou intent de la Generalitat per allargar la C32 entre Tordera i Lloret. Temporada. El CEP Tordera arrenca la temporada amb un mes sencer de portes obertes i els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres aquest passat dissabte. L'Ajuntament de Tordera demana a l'Agència Catalana de l'Aigua que investigui l'origen dels PFAS a l'aigua i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori està ara pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: L'ACA autoritza empreses per fer abocaments en llera. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament és que, sabent això, que hi ha empreses que fan abocaments en llera i que són empreses que de ben segur tenen les seves depuradores, les suspenguin temporalment fins que detectin, fins que esbrinin quin és l'origen d'abocament d'aquests PFAS.
1: Avui, 15 de setembre, és el Dia Internacional de la Democràcia. Avui és Santa Dolors. Falten 40 dies per al proper canvi d'hora. El diumenge 25 d'octubre falten 27 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat. Avui esperem una jornada assolellada i calorosa amb temperatures que poden arribar als 30 graus. Demà canvi de temps amb més núvols i possibilitat de xàfecs i tempestes, sobretot a la tarda. La dita ens diu, al setembre cadascú cull el que sembra. Avui ha marcat aquí a la plaça de l'Església. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al camí ral. Informem de la mort de la senyora Montserrat Ribas Matas a l'edat de 91 anys. Fa un any explicàvem que mossèn Salvador Joanola s'acomiadava de Tordera després de 8 anys al municipi. I fa 10 anys la cuina marinera era la protagonista de les jornades gastronòmiques al Maresme.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

todo.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

You miss the love you lost long ago. And when nobody's nigh,

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 16 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat. L'estadi londinenc de Wembley serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. I en cultura tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa uns minuts a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca això, doncs fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim vies congestionades del vessant Llobregat en direcció a Barcelona, tant la A2 com la B23, amb congestió, doncs a hores d'ara des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim retencions al vessant Besòs, amb cues que arriben, en aquest cas des del Vallès, per la C58 a l'altura de Ripollet, però també a la B20 Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs també afectant a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també encara tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, també 1 quilòmetre de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 per Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia. Canvis de situació que sobretot anirem copsant al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. De moment, immediatament, més clarianes gran part d'aquest matí, de fet, amb sol a les comarques de Girona i del Pirineu, però ja es començarà a carregar avançat al matí entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota i, sobretot, al voltant del migdia, de cop i volta, tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Compte, perquè seran locals, però ja descarregarà molta aigua en aquesta zona. Al llarg de la tarda, les tempestes s'aniran escampant per molts indrets, sobretot entre la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Aquest vespre i nit, compte amb el locals aiguats, més que probables inundacions, entre el riu Gaià, aproximadament, i el riu Llobregat. Molta aigua en poca estona. Poca precipitació tindrem a Lleida i aquesta tarda amb menys calor. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla Dora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions més per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del Dora 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim Dora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el Dora 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
2: Els comuns i la CUP són contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat i asseguren que és contradictori amb el discurs del president Salvador Illa de dilluns. Així ho han expressat la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que s'ha aprovat només amb el suport de la part socialista del govern espanyol i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De la seva banda, Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
7: Y el que no pueden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
8: El que no ens sembla coherent és que si s'està parlant d'aturar el canvi climàtic es pugui donar suport a les propostes d'ampliacions d'aeroports o altres macroprojectes.
9: Com que ampliar físicament la tercera pista a l'aeroport del Prat és una operació a 10 anys vista, nosaltres el que proposem és que hi hagi un canvi d'operativa de les pistes actuals, que això és una operació a 3 anys vista, i si un cop fet això resultés que no és suficient per tenir un aeroport d'estat, per tenir la capacitat que nosaltres necessitem pel nostre aeroport, aleshores sí que segueixin aquests tràmits.
2: El govern celebra l'aprovació del Dora 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamunt Carvajal.
10: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Panec, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
11: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
10: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
2: Els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona, amb un 4,4%, i Lleida, amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Set i deu, avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre, i està previst que se celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
12: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
2: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions dels bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. I el conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts en sortir de la via al vehicle i volcar a la carretera TV-7333, al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Les causes del succés estan sota investigació. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
13: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un quart quart de vuit, Itàlia ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i, per tant, seguiran els controls migratoris als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol. La mesura, introduïda l'1 d'agost passat per la crisi migratòria de Ceuta, expirava ahir, però el govern de Giorgia Meloni ha decidit finalment prorrogar per segona vegada la suspensió de la lliure circulació. En contrapartida, el govern central ha adoptat la mateixa mesura pels vols i vaixells procedents d'Itàlia, prorrogant també la suspensió de l'espai Schengen fins al 8 d'octubre. Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen avui una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Ester Minguell.
14: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
15: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
16: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb molta altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
14: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
2: A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
17: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
18: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
17: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
18: És un pla que estarà basat en drets fonamentals, amb igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
17: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podrien superar el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i també en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables. Doncs precisament el Departament de Territori busca una solució definitiva als punts crítics del barranc de la Galera, al Montsià, en episodis de temporals. La Llera s'estreny abans de desembocar a l'Ebre i passa sota diverses infraestructures, entre elles la C-12. Des del Departament ja s'ha encarregat un estudi per definir actuacions definitives i evitar nous desperfectes en aquest entorn, mentre que s'ha actuat de manera provisional davant la possibilitat de fortes pluges i barrancades aquesta tardor. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcanar, també el Montsià, ha aprovat inicialment la modificació del Pla General a l'entorn del barranc del Llop, un pas previ a les actuacions per reduir el risc d'inundacions a la zona. El projecte inclou també l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges de la zona, amb una subvenció de 2 milions d'euros de la Generalitat. Els bombers han estabilitzat aquesta passada nit l'incendi d'Alfarràs, al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Us ho destacàvem en els titulars, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
19: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
2: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després del triomf del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
20: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
21: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
20: So they are doing really good. It's not an easy game.
21: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
20: Showing that we are the better team.
2: Un Barça que ha blindat Hamza Abdelkarim. El davanter egipci de només 18 anys ha renovat fins al juny del 2030 amb una clàusula de 150 milions. El jugador, fins ara amb poc protagonisme als partits, té clar l'objectiu: aprendre i adaptar-se a l'estil Barça per fer-se amb un lloc en els plans de Flick.
22: Em sento increïble, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de continuar jugant en aquest club tan especial. És una cosa amb què sempre havia somiat i això em fa sentir orgullós. Tinc moltes ganes de continuar jugant. Crec que l'estil de joc d'aquí és molt únic, molt diferent del d'altres clubs. És un estil que es coneix des de fa molt de temps i al qual estic intentant adaptar-me i del qual intento aprendre molt.
2: L'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part en què va encaixar 2 gols. Va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un nou gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
23: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
2: Arribarem a 8:15 amb la cultura. Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona tots els detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
0: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
1: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
0: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
2: Aquest dimarts a Girona s'ha lliurat el 59è Premi Prudenci Bertrana. El guanyador ha estat el músic i escriptor Jordi Campó i Boada amb Fer cantar els arbres, una obra que s'endinsa en la bellesa i la imperfecció a partir de la fusta com a matèria viva, ja que narra la història d'una nissaga de lutiers tocada per un misteri durant generacions. El Bertrana és el degà dels Premis Literaris de Girona i està dotat amb 30.000 euros, a més de la publicació del llibre per l'editorial Columna. En la mateixa gala s'ha lliurat el Premi Cerverí 2026 de Lletres de Cançons que ha guanyat la Ludwig Band amb Enganyar-te. I l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 que concedeix el Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta. El guardó, dotat amb 30.000 euros, lloa la capacitat de l'obra per transitar des de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil. I la Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors, els portants dels gegants moros i dels negritos del col·lectiu gitano. Reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Abelló Tomàs, director gerent de TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat el visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps. També pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni que se n'ha derivat hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets. A la C50 a Caldes de Montbui hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
2: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
3: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
2: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
3: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
2: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
5: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
6: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
5: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en quatre sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els quatre acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
7: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir, menors d'edat, a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
8: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
9: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
8: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.

0: I quan són 7:45, us expliquem que el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per última vegada. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
2: Home, per començar, significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans posa el nom de Barcelona recurrentment en el punt de mira d'un esdeveniment mundial a nivell esportiu del top 3 que hi ha al món.
0: Fins a quin punt aquesta remodelació del Camp Nou, aquesta nova infraestructura, ha estat clau per guanyar la final del 2029? Per què la UEFA s'hagi decantat, en definitiva, per la candidatura barcelonina?
2: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de feia uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot a l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
0: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
2: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda. Molta gent segurament doncs, no passarà dues nits, sinó que després del partit ja marxarà, però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran. Per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava dades abans, parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura. Però realment l'impacte directe serà de desenes de milions d'euros, això segur, i després per la imatge de Barcelona el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona, sinó a tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
0: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
2: Absolutament. És un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid. També, bueno, diuen que també potser que sigui el Marroc, però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
0: Doncs Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, fins la propera.
0: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:45 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
4: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses. Només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: They are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
0: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar-que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Avui comença Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
6: Una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera. El central Òscar Pérez, de Cànovas i Samalús, i el lateral dret Rafa Benítez. El vallès Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència i donar a conèixer aquest esport.
7: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional. Pues era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció, i des que van començar el projecte d'aquí del Palau Tordera, pues bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de la selecció. Portem ja 2 anys treballant a la selecció i és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció.

0: locals i a la xarxa més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
1: Vic allesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
2: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
1: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: La plaça del Castell de Torredembarra, el Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les dues darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen d'irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivaria.

0: I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida buscarem la reacció a tot plegat de la directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alícia Casart. Abans, al punt de les 8, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dimecres, 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en Xarxa què suposa aquesta tria.
1: 350 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans.
0: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, per tant ens interessa saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant connectem amb el Servei Català de Trànsit i avui amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
2: Hola, molt bon dia. Doncs avui destaquem les retencions habituals d'hora punta, destaquem retencions als principals accessos a Barcelona, a l'autopista AP7 per càmeres hi ha circulació molt lenta a la zona del Vallès entre Mollet i l'altura de Barberà del Vallès en sentit Tarragona i també en sentit nord retencions entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. També a la C-17 hi ha aturades arran d'una incidència a la zona de Parets del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la C-58, aturades des de Montcada Reixac per accedir al nus de la Trinitat i també retencions a la C-33 en el mateix tram des de Montcada i Reixac. Aturades també als accessos del Baix Llobregat, retencions des del Papiol fins a arribar a la Diagonal de Barcelona, retencions intermitents i també l'autovia 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts i també aturades més endavant a Cornellà de Llobregat. Les rondes també força plenes en aquests moments, sobretot retencions a la ronda litoral entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat a la ronda a dalt, aturades entre el nus de la Trinitat i l'altura de Sant Gervasi també en sentit Llobregat. Aturades també a la pot anar a Santa Coloma de Gramenet i a la C-31 a la zona de Badalona. De moment això és el més destacat. Molta precaució.
0: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Avui estem pendents, evidentment, de les tempestes, però durant el matí encara veurem el sol, oi?
3: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara estem parlant d'una situació delicada, perillosa pel que fa a les tempestes, amb vista aquest migdia i tarda, però potser dient aquestes paraules molta gent digui a hores d'ara, doncs aquest senyor s'ha begut l'enteniment, perquè fa un sol que es patega les pedres i, de fet, a hores d'ara el cel està completament destapat a la majoria de comarques del país. Podem dir que gran part d'aquest matí encara la calma serà absoluta, però ja cap allà a les 10 o 11 del matí es començarà a carregar de núvols per les comarques de Tarragona i del Pla de Lleida, de fet allà amb algunes primeres gotes, molt poca cosa, i també independentment al voltant del migdia, de cop i volta, a les comarques metropolitanes, sobretot entre el Delta del Llobregat, el Barcelonès, el Baix Maresme i el Vallès Occidental, ja tindrem alguna tempesta o algun xàfec intens, ja diem, allà a les 12:01 del migdia. Aquesta tarda, les tempestes fortes, les més destacables entre la Catalunya central i fins al Berguedà, Ripollès i Osona, per tant, aquesta zona nord del país. Ja al vespre i nit, molta precaució entre l'Alt Camp, també el Baix Penedès i el Baix Maresme. Sobretot on més aigua esperem, Helena, és a la vall del riu Foix. Aquí esperem inundacions bastant destacables. N'estarem molt pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Doncs tanquem sumari i entrem de ple en matèria. Us ho dèiem en titulars, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
0: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
0: Tornem ara a l'ampliació de l'aeroport perquè no estan del tot satisfets tampoc des de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i el terminal satèl·lit continuen sense calendari. En parlem amb Alícia Casar. Ella és directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona. Senyora Casar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Helena. Gràcies a vosaltres.
0: Ho dèiem ara, el govern ha aprovat aquest pla d'inversions amb 1.760 milions per al Prat, però, dèiem, sense cap partida per a les obres d'ampliació de pista ni per a aquesta nova terminal satèl·lit. Heu declarat en diverses ocasions i ara en les darreres hores que el pla es queda curt. Per tant, entenc que esteu decebuts.
9: Sí, estem decebuts en el sentit que inicialment fa, bueno, escassament un any, quan se'ns va presentar el projecte de consens des de les administracions, doncs se'ns va mostrar un cronograma amb uns tempos que no es corresponen amb el que finalment s'ha assignat en inversions, no? Es comptava, se'ns va dir, amb portar a efecte totes aquestes tramitacions prèvies, especialment les mediambientals, a part de la redacció de la pròpia modificació del pla director, que és necessària per ampliar la pista també, no? Però preveien fer totes aquestes tramitacions i el compliment i l'OK de Brussel·les dins dels primers 3 anys, més o menys, i iniciar les obres pròpiament dites d'ampliació, a 2030. I aquesta era la idea amb la que nosaltres hem anat seguint aquesta tramitació fins que finalment s'ha publicat aquest document final del DORA 3 i hem vist que, bueno, s'atorguen 5 anys tot el període del DORA 3 per fer aquesta feina a nivell de tramitació administrativa i mediambiental i no s'iniciarien obres fins després del DORA 3, és a dir, quan comenci la vigència del DORA 4, que significaria començar a 2032. Començar a 2032. És més retard afegit sobre el que ja portàvem pel fet de caure aquest projecte del DORA 2 actualment vigent.
0: Què creieu que ha passat perquè aquest calendari no quadri? Qui hauria canviat o què ha canviat les prioritats o els tempos?
9: Això nosaltres ho desconeixem. Aquesta seria una pregunta a fer a la pròpia ENA o al Ministeri.
0: D'acord. Si les obres no comencen dins d'aquest pla director, l'ampliació de la pista i la terminal satèl·lit no seran una realitat, vostè ho deia, com a mínim, fins passat el 2032, dèiem fins al 2035 fins i tot. Això és un retard assumible o és un risc que Barcelona i Catalunya no es pot permetre?
9: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. Sí, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant, com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que podrien, haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats, bàsicament europees, perquè no hi ha disponibilitat de ruta o no hi ha suficients freqüències de ruta directa des de Barcelona. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
0: La Cambra demaneu, o des de la Cambra demaneu que l'administració apliqui la màxima prioritat a les tramitacions del pla director i de les compensacions ambientals per poder, insistim, començar aquestes obres quan més aviat millor. Qui ha de moure fitxa ara? On situeu vosaltres la responsabilitat?
9: Bueno, la responsabilitat bàsicament és de qui ha de fer les gestions de les compensacions, els projectes, ha de ser conjuntament, de manera unitària, ben coordinada, entre Govern de la Generalitat i AENA Ministeri. Són les dues administracions les que han anat juntes fins al moment, les que han aconseguit arribar a aquest projecte de consens, això no hem d'oblidar. O sigui, estem fent una crítica de tempos, però en el context, com a mínim, de tenir un projecte de consens que finalment està tirant endavant. Però el que falla és no atorgar suficient celeritat, suficient priorització com a actuacions sumament estratègiques que són i no s'han tractat, això ho vull recalcar, no estan incloses com a actuacions estratègiques dins d'aquest DORA 3. Aquí està el fallo.
0: I ara sí, acabo, i no sé si això seria la cara i la creu, això m'ho dirà vostè, aquest anunci també que ha fet, malgrat tot el govern de la Generalitat, de construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Recordem que casa nostra té un dèficit en aquest sentit bastant important. No sé si això és també, si més no, per als comerciants, per a les empreses, per a l'economia del nostre país, una bona notícia.
9: És bona notícia en el sentit de que tenim un govern de la Generalitat que està intentant fer una aposta pel ferrocarril a Catalunya. Aquí també podem fer un matís molt necessari, no? Primer de tot, el ferrocarril i ferrocarril, transport de ferrocarril per ferrocarril de mercaderies és la gran assignatura pendent que tenim a Catalunya. No hem pogut disposar fins al moment d'una infraestructura apropiada per realment permetre que el camió pugi al tren. Actualment el camió puja al tren el que ho fa a les terminals del sud de França. Per tant, aquest dèficit de terminals, el govern és ben conscient i per això ha fet aquesta proposta d'aquestes 4 terminals estratègiques. Dit això, alguna d'aquestes terminals, bueno, totes de fet, però alguna des de fa molt més temps que altres, són terminals llargament esperades i un cop més, igual que fem a l'aeroport, el que exigim és que se'ls atorguin la prioritat total i uns tempos amb la màxima celeritat possible. Aquí assenyalo en particular la del Penedès i també la de Vilamalla, sobretot són dues terminals amb molt retard. Número 1, la del Penedès.
0: Alícia Casar, gràcies i bon dia.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: Un quart de nou, avui comença el judici a 4 policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar a judici que arrenca aquest matí justament per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí davant de l'Audiència?
11: Sí, és l'únic cas, Helena, pel qual agents de la Policia Nacional s'asseguren a la banqueta dels acusats en relació amb els fets de l'1 d'octubre i sí, després que l'Audiència de Barcelona hagi rebutjat aplicar l'amnistia als 4 agents afectats. Són un escopeter, 2 sotsinspectors i un inspector pels quals Roger Espanyol demana fins a 13 anys de presó. Han passat ja 9 anys d'aquell matí de l'1 d'octubre del 2017 quan Roger Espanyol era una de les desenes de persones, de manifestants que es concentraven al voltant de l'Institut Ramon Llull de Barcelona, un dels molts centres educatius a Catalunya que van esdevenir col·legis electorals en aquell referèndum per la independència. Aquell matí de l'1 d'octubre, els agents de la Policia Nacional van entrar a l'Institut i van decomissar les urnes. Un cop van sortir del centre educatiu, es van topar amb el bloqueig i la concentració dels manifestants, així que el tribunal haurà de determinar ara quin és el grau de responsabilitat de cadascú dels 4 agents en les lesions patides per Roger Espanyol, perquè va perdre la visió de l'ull dret com a conseqüència de l'impacte d'una pilota de goma. Aquest judici arrencarà a les 10 del matí, aproximadament, un judici que continuarà demà dijous, que es reprendrà els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, Irídia, Òmnium Cultural, també la ANC, fan d'acusació popular en un judici que també comptarà amb l'observació, diuen, d'una missió internacional conformada per 6 organitzacions, entre elles Amnistia Internacional, precisament d'aquí uns minuts. S'espera la compareixença d'un dels portaveus d'Amnistia Internacional minuts abans que arribi Roger Espanyol, Helena, en un judici, insistim, que començarà d'aquí un parell d'hores a partir de les 10 del matí.
0: Doncs us mantenim en aquest punt de notícia, Anna Ruiz, perquè ens vagis informant de tots els esdeveniments, de com evolucionen. Gràcies i fins d'aquí una estona. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. També us ho hem destacat en titulars. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els bombers, que han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Ferràs, al Segrià, un incendi que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges també pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la propagació.

0: acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, ha destacat al Notícies en Xarxa que la remodelació de l'estadi ha estat clau en la decisió, ja que l'ha convertit en el millor aparador per a la UEFA. També assenyala que la final de la Champions pot ser decisiva de cara a la candidatura per acollir la final del Mundial de 2030 i posa de relleu l'alt ressò de la cita que tindrà un públic de centenars de milions d'espectadors.
2: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
0: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar 2 gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa, però amb un gol de Roberto Fernández, que va ser insuficient per tornar de Butarque amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic Manolo González fa autocrítica.
3: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador, està clar.
0: Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu. Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olympics. Hi prendran part 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països que durant 4 dies competiran en 16 disciplines. I contribuiran més de 600 voluntaris. Més enllà de la competició, els Special Olympics són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats. Ho destaca el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
4: Perquè els Special Olympics són molt més que una competició esportiva. Ho hem de veure així, molt més que una competició esportiva. Són una eina de participació, una eina de convivència, de superació, també de competició. La competició sana és bona, sobretot és una eina d'inclusió. Són una oportunitat per posar en valor les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i reivindicar també que res no ha d'aturar a una persona amb discapacitat a l'hora de seguir els seus objectius, d'aconseguir les seves fites.
0: Avui a Arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir-les a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Lucía del Greco serà l'encarregada de l'espectacle inaugural avui a les 7 de la tarda. La Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors. Els portants dels gegants moros i dels negritus del col·lectiu gitano reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Balló Tomàs, director gerent de TAC 12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament, l'alcalde ha pronunciat el visc a Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de la Santa de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu quina estació arriba abans de l'hivern? Sí, exacte, la tardor. I com explica aquest poema, a la tardor passen coses precioses. El sentim?
3: Hola, sóc el Cesc de l'escola Els Cosestans de Cunit de Quarta. El poema que he escollit es diu La tardor. Poema, la tardor, els arbres es muden, de roig i de groc, les fulles tremolen sota un sol de foc, el vent la fa caure, les du sota el pont, quan surtis de casa, trespitja les fort, les mosques s'amaguen, l'hivern és a prop, les flors espantades es tanquen.
2: Moltíssimes gràcies, Cesc. Com a tu, ens agrada la tardor i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu justament destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat a veus de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. La directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alicia Casart, ha lamentat des del Notícies en xarxa el retard que veu acumulat en tota l'operació.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no ens podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant.
1: El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients als operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. De seguida, tornarem a les portes de l'Audiència de Barcelona, on diferents entitats en favor dels drets humans faran una compareixença prèvia a la primera sessió del judici que arrencarà a les 10 d'aquest matí. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en xarxa què suposa aquesta elecció.
3: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que es genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Pel que fa al temps, Protecció Civil, ho recordem, ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs molt pendents de la meteo, sobretot ja aquesta tarda. De moment, aquest matí, tot just a hores d'ara, doncs no estem tenint cap mena de terrabastall. Tot el contrari, el cel ha despertat i està despertant amb pocs núvols a la majoria de comarques, però de seguida aquesta situació anirà canviant. Cap allà a les 11-12 del migdia arribaran per una banda núvols a les comarques de Ponent i de Tarragona i per una altra banda se'n formaran d'altres, i a més de molt potents, a les comarques metropolitanes. De fet, ja cap a les 12-1-2 de la tarda esperem que hi hagi patacs d'aigua bastant forts, s'ha d'advertir, molt forts ja, però bastant locals, a cavall del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ja aquesta tarda és quan, de seguida, moltes més tempestes aniran apareixent. En el cas de l'Ebre i les comarques de Ponent, ens farà el salt directament aquesta pluja. Malauradament, allà no s'espera gairebé ni una gota. En canvi, tempestes molt fortes, però sempre molt locals, que aniran apareixent a cavall de la comarca del Bages, del Berguedà, del Ripollès, també Osona, el Lluçanès i el Mollanès. Independentment, continuaran caient alguns ruixats a l'àmbit de Barcelona. I a entrada la tarda i aquest vespre, a gran part de Girona acabarà plovent bastant, sobretot al voltant del Montseny i Guilleries. I especialment, Helena, molta precaució, que és on esperem més aigua, aquesta propera vesprada i nit, entre el Barcelonès, el Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès, l'Anoia i la comarca del Vallès Occidental. És molt probable, segons les previsions que tenim sobre la taula, que hi pugui haver algun registre de més de 200 litres per metre quadrat a cavall del Garraf, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès. Per tant, n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 6 minuts per sobre de 8:45, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el Pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els qui no estan gaire satisfets són els de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i la terminal satèl·lit continuen sense calendari i preveuen que, com a mínim fins al 2032, no començarien les obres d'ampliació. Alicia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra, creu que s'està desaprofitant el potencial de l'aeroport i que l'economia catalana se'n ressentirà. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no es podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant. Com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: L'altre punt de vista és el del govern, que celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
9: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: En 5 minuts ens plantarem a 9:15. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i de defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
10: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
11: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
10: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
11: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
10: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: I el dia que arrenca el curs polític a la Unió Europea, amb temes candents damunt la taula, com els reptes en la immigració, una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la institució amb el món local. Durant 3 dies coneixeran les polítiques comunitàries que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Ester Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb molt altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. I avui comença el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar al judici que arrenca justament aquest matí per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona, fent guàrdia, hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí, davant de l'Audiència?
15: Hola, Elena, bon dia. Sí, d'aquí uns minuts arribarà en Roger Espanyol, acompanyat del seu equip jurídic i també amb representants de les entitats que fan d'acusació popular en aquest judici. Són Irídia, també Òmnium Cultural i l'ANC. Insistim, Elena, que l'arribada de Roger Espanyol és imminent. Ha d'arribar d'aquí uns minuts i després compareixerà davant els mitjans de comunicació una hora abans que arrenqui aquest judici a l'Audiència de Barcelona. És el primer cop, és l'únic en el qual s'adrecen, s'envien agents de la Policia Nacional a la banqueta dels acusats. Els fets es remunten ja fa 9 anys, en aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol formava part del grup de desenes de persones que es manifestaven i es van concentrar als voltants d'un institut de Barcelona, el Ramon Llull. Els policies, els agents de la Policia Nacional havien entrat abans a l'institut, s'havien decomissat les urnes i un cop van abandonar el centre es van topar amb la resistència i el bloqueig d'aquestes persones. Així que el tribunal a partir d'avui haurà de determinar quin és el grau de responsabilitat dels quatre agents asseguts a la banqueta dels acusats en les lesions patides per Roger Espanyol, que recordem va perdre un ull com a conseqüència d'una pilota de goma. Per tant, Elena, aquí augmenta l'expectació, les portes de l'Audiència de Barcelona són molts més els mitjans de comunicació que fem guàrdia, també s'han apropat activistes independentistes per donar suport a Roger Espanyol, que ha d'arribar d'aquí, d'aquí uns minuts.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona lliura avui un dels seus reconeixements més especials, el Premi Barcelonina de l'any, coincidint amb les festes de la Mercè. Un guardó que distingeix persones que han contribuït de manera decisiva a transformar la ciutat des de la seva feina, el seu compromís i la seva mirada pública i que promou el periòdico. És un guardó que promou el periòdico i que és barcelonina i barceloní també. Però enguany el premi, a més del barceloní, recau, i aquí la nostra convidada, en Sandra Bestraten, crec que ho dic bé, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bon dia.
16: Bon dia, Elena.
1: Aprofitant aquest reconeixement, volem parlar d'una de les grans preocupacions del país, l'accés a l'habitatge. Què està fallant? Què podem fer millor? I quin model de ciutat defensa una de les arquitectes que més ha influït en el debat públic d'aquest últim any? Sandra Bestraten, bon dia, el que deia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
16: Bon dia. Doncs el repte de l'habitatge és un dret universal al qual com a arquitectes ens sentim interpel·lats i el que volem és ser part de la solució. I aquí, doncs, evidentment, són moltes variables. Necessitem agilitzar els processos, reduir la burocràcia, però també explorar noves formes de construir amb altres materials i amb altres formes també de convivència. Potser hem d'optimitzar els espais. Ja s'està treballant molt, per exemple, amb espais, la bugaderia, els espais dels habitatges que potser poden ser compartits i que també són oportunitats, no?, per fer comunitat i que ens permeten, doncs, que l'habitatge l'apostem tota la superfície cap a aquells espais on vivim, apostant per les terrasses, no?, que ja vam descobrir que la pandèmia, la relació amb l'exterior era importantíssim, però tot això ho hem de fer possible i viable a nivell econòmic.
1: En parlarem d'aquí una estoneta, però abans m'agradaria que m'expliqués què significa per vostè rebre aquest premi en un any en què l'arquitectura ha hagut de posicionar-se, el que deia ara vostè, sobre l'habitatge, sobre el territori, sobre el model de ciutat. El jurat diu que vostè representa un nou rostre de l'arquitectura catalana, més social, més de proximitat, més orientada a l'habitatge. No sé si s'hi reconeix.
16: És un reconeixement col·lectiu a tots els arquitectes catalans. Jo em sento que sóc el seu altaveu i precisament sempre els arquitectes, tota l'arquitectura és social, però sí que intento doncs, donar la mirada a aquesta diversitat professional que representem el col·lectiu d'11.000 col·legiats i dels quals doncs, apostem perquè la ciutat, igual d'important és l'habitatge, com deia, però també l'espai públic, les places, que són les nostres sales d'estar, però també el comerç de proximitat, també ens ajuda a generar doncs, seguretat, però també aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts, poder anar caminant a tots aquests llocs de la vida quotidiana, sigui el metge, bueno, els centres de dia, les llars d'infants, i que tota aquesta activitat no, sigui de forma planificada, com arquitectes i urbanistes, això fa també que la nostra vida sigui molt més amable.
1: Vostè parla dels arquitectes com a metges dels edificis. Fem doncs una mica el diagnòstic, ja que parlem dels metges dels edificis. Catalunya continua molt per sota d'Europa en habitatge públic, amb costos disparats, el sector privat també reclamant seguretat jurídica. Quin és o quin seria el model realista per avançar?
16: Bé, necessitem doncs, que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació no, amb aquest concepte de metges dels edificis és importantíssima. Tenim edificis molt envellits i jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot. No? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cost sinó pel consum energètic constant. I aquí doncs, vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després doncs, ens permeti potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
1: Parlem del pla del govern, ara que estem a mig mandat i que el president Illa feia balanç fa un parell de dies. El govern diu que vol arribar als 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030. Per ara diu que ja en té 10.000 de disponibles i 28.000 més en procés. No sé si aquest calendari és realista i si el ritme és suficient.
16: Jo crec que és molt interessant obrir tots els plans que puguem, perquè necessitem el pla 50.000, però necessitem molts altres i per això des del Col·legi d'Arquitectes volem ser també un agent actiu per activar diferents polítiques en diferents contextos i sobretot que puguem donar resposta a tota la societat. L'habitatge públic està donant resposta a un àmbit de població, però se'ns queda molta població per sota que no l'estem donant resposta i aquí ens estem unint tot el tercer sector, també PIMEC, també coordinat pel síndic de Greuges, comencem a fer uns pilotatges també per afrontar el sensellarisme, que és importantíssim perquè necessitem donar habitatge a moltes persones que tenim dormint al carrer i que estan treballant, i això és el més preocupant. Treballar i no tenir és suficient amb el sou que reps per poder tenir un habitatge.
1: Vaig una mica al gra perquè ens queda poc temps. Vostè hi ha una cosa molt interessant que a mi m'ha semblat quan he llegit alguna entrevista. Parla del model de construcció. A mi m'agradaria que ho expliqués de manera planera, un model de construcció que vostè defensa per fer habitatge assequible. Parla de fer una ciutat més densa i de construir en altura. Jo he de confessar que a vegades ens costa entendre això, però jo crec que tenint-la vostè ens podrà explicar què vol dir construir les ciutats de manera densa i construir en altura, perquè ho entenguem i perquè es vegi que això és assequible i és apostar per més habitatges a les ciutats.
16: Bé, de fet, en el planeta ja se sap que serem més població i això és positiu, perquè vol dir que l'esperança de vida ha pujat, viurem més anys, és fantàstic, i necessitem gent jove perquè també ens ajudi a cuidar-nos, no?, quan siguem grans. Llavors, tenir més població significa que hem de ser capaços de donar resposta a la ciutat. Densitat, a mi m'agrada molt destacar que no és el mateix que edificis en alçada. És a dir, tu pots tenir un edifici alt, però tenir molt d'espai públic. moltes places, molt d'espai lliure, no? Llavors, aquí és on està el concepte, pots tenir la mateixa densitat, no?, amb un edifici més baix, però que llavors tots són carrers petits i tot ocupat, o alguns edificis una mica més alts i places més grans. Llavors, hem d'apostar per una densitat mitja-alta, que és, no sé, l'Eixample, i m'agrada posar l'exemple, l'Eixample és més dens que Bellvitge, no?, que és tothom té l'icona d'edifici, no?, d'edificis alts. Però jo destacaria, per exemple, a Bellvitge, si viatges com si fossis en avió i mires cap a baix, el 90% és espai lliure. És a dir, els edificis són alts, però permeten tenir molts de parcs i molts de jardins, que això també és important, perquè al final volem viure a les ciutats, però volem tenir relació amb la natura. I aquí és on està l'equilibri, que no hem d'imaginar que un edifici alt és sinònim de molta densitat, sinó que és tot aquest equilibri, que com a arquitectes i tot això està molt regulat, perquè hi hagi aquest equilibri, evidentment, de zones verdes, equipaments...
1: Sandra Bestraten, no tenim temps per més. Ens ha semblat una pinzellada ràpida per conèixer-la, per tornar-la a convidar si convé un altre dia, per felicitar-la per aquest guardó que ha de rebre

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí. Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera alguns dels titulars destacats d'aquesta jornada de dimecres 16 de setembre. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació, una campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran, tant per la grip com per la Covid-19. Núria Roure és directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivells de cobertura molt alts. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Molts pares i mares entenen que la reducció de ràtios i la millora de recursos són necessàries per la millora del sector.
3: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, m'ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí.

0: És respectable el que decidin, si se farà. Mira, que lluitin pel que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
1: Èxit rotund en la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera, amb prop d'una seixantena d'adhesions inicials, una iniciativa que busca fomentar l'ús conscient, natural i quotidià de la llengua al municipi. En Pere García, regidor de Política Lingüística.
2: Ens arriba a la ciutadania de Tordera a reivindicar la nostra llengua, posar-la en pràctica i utilitzar-la en el nostre dia a dia.
1: La regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Diéguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. En l'entrevista amb els polítics d'avui, la regidora destaca que la mesura permetria millorar l'atenció als infants i reclama que vagi acompanyada de recursos i finançament.
3: A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament.
1: En esports, Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 de Suïssa, va ser escollit millor competidor del torneig, juntament amb l'or, en la categoria júnior de menys de 63 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i també del temps. Hi ha avisos de tempestes de pluja intensa a partir d'aquesta tarda vespre i nit matinada. En Joaquim Serra ens portarà els detalls. A la segona part de l'informatiu, com ja avançàvem, avui entrevista amb els polítics, estrenem nova temporada. Ho fem amb la regidora d'Esquerra Republicana, gent de Tordera i Jovent Republicà, Mònica Diéguez. Tot plegat ho ampliem a partir de les 10. Fins llavors, bon dia.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 9 i 7 minuts. Comencem nova edició de la revista de l'informatiu de Ràdio Tordera. Des d'ara i fins al punt de les 10 del matí estarem al vostre costat repassant informació de servei d'aquest dimecres 16 de setembre del 2026. Tindrem, com sempre, un moment per repassar l'actualitat des de diferents prismes. Ho farem primer de tot a través de les portades dels diaris d'avui. Repassem, com sempre, premsa generalista, catalana i espanyola per conèixer què en diuen sobre l'actualitat del dia. Tindrem també repàs a la premsa esportiva i econòmica. I a continuació tindrem píndola d'opinió, avui extreta de les pàgines del diari Ara, amb l'article que publica, o l'anàlisi, millor dit, del periodista Antoni Bassas. Seguidament repassarem informació de servei des dels mercats, el santoral i també el calendari del pagès, entre d'altres curiositats d'aquest dimecres 16 de setembre. Anirem completant aquesta hora amb les efemèrides informatives, repassant què passava a Tordera en un dia com el d'avui, en un 16 de setembre, i música per arribar a les 10 del matí amb el nou contacte informatiu a aquesta casa amb les efemèrides musicals. De moment, comencem el quiosc.

Comencem amb la premsa catalana, concretament amb el diari Ara, que destaca la seva portada. Inquietud, diu, europea per l'amenaça russa a l'est. Caces de l'OTAN abaten un altre dron a l'espai aeri de Lituània llançat des de Bielorússia. Les incursions als països bàltics i els atacs de guerra híbrida posen en guàrdia la Unió Europea. Vàries fotografies de portada, que de fet són retrats. Per una banda, veiem a Karim Adeyemi, el jugador del Barça, en una entrevista en aquest diari, diu: «Som imparables, som molt perillosos. Per mi el Barça és el millor equip del món». El veiem amb els braços creuats, amb una porteria darrere. L'altra fotografia és per Sebastià Alzamora, que rep el Premi Nacional de Poesia. El jurat destaca el seu testimoni de la condició humana. El veiem emposat amb semiombra a un carrer de Barcelona. Més notícies de l'Ara. El govern espanyol aprova una inversió de 190 milions per l'ampliació del Prat. I la inflació es dispara fins al 4% a Catalunya i se situa en el màxim des del gener del 2023. Més portades, la de La Vanguardia, que destaca que Europea diu aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. L'Eurocambra i el comissari de Migracions advoquen per redoblar la seguretat i el Marroc prova d'exculpar-se davant diversos eurodiputats. Fotografia per la cerimònia de graduació d'agents de la Guàrdia Urbana. Diu que els tirotejos creixen un 45%. El descens de delictes patrimonials a Catalunya i en particular a Barcelona no amaga l'evolució a l'alça d'altres delictes. Un oligarca afia Putin va finançar una festa del casament del fill de Donald Trump. El president dels Estats Units ataca el Suprem per dictar sentència contra ell. L'alt tribunal va bloquejar dilluns els intents de Donald Trump de restringir i controlar el vot per correu a escala federal. El Prat inicia preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions. El jutge Llarena rebutja l'amnistia a Puigdemont, tot i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La Casa Ametller acull l'univers visionari de l'artista. Fotografia per Dalí, aquesta exposició que es presenta en un format immersiu. En televisió, Widow's Bay arrasa els premis Emmy de sèries de televisió i la final del 2029 a l'Spotify Camp Nou. El periòdico diu que el futur de Seat està assegurat i que no perdrem llocs de treball. Són paraules que recull del conseller delegat de Seat i Cupra, Marcus Haupt, el qual veiem també en una imatge de portada. La fotografia, però, és per un grup d'immigrants ahir a la platja del Trampolín cuinant menjar a terra. Diu el govern central instal·larà centres permanents per a migrants a Ceuta i Melilla. La crisi divideix el Parlament Europeu, el PP qualifica de guerra híbrida per part del Marroc i el PSOE reclama solidaritat. El Prat rebrà 1.700 milions per millores que no inclouen la tercera pista. Llarena rebutja amnistiar Puigdemont abans que es pronunciï al Tribunal Constitucional. El centre comercial Diagonal Mar a la venda per 500 milions. I el 20% dels pacients no responen als fàrmacs antiobesitat. Acabem de completar les portades dels diaris d'avui. Ho fem amb El Punt, a la seva portada del dia. Diu: l'estiu més tòrrid. Catalunya i Europa Occidental pateixen l'estiu més sufocant, amb més de 50 nits tòrrides a Barcelona i 20 dies amb 40 graus o més a Lleida. I acabem de completar la premsa generalista del dia amb els diaris espanyols. El Mundo diu que càrrecs de Sánchez l'assenyalen per primera vegada. Diu: no tenim relat. Dirigents del PSOE i el govern remarquen que és el president qui pren totes les decisions des de la Moncloa. Denuncien la inadequada gestió, la pèrdua d'iniciativa i que aquesta vegada el PP els ha guanyat.
Imatge de portada pel rei al costat del ministre d'Interior. Diu, el rei segueix preocupat per Ceuta. Diu, és un exemple de civisme malgrat la situació. La visita de Felip VI a Ceuta estarà fixada abans del 12 d'octubre. La festa nacional és el topall per concretar el dia. Un caça de l'OTAN derriba a Lituània un dron armat amb possible origen bielorrus. La Xina manté el seu full de ruta amb la intel·ligència artificial malgrat els riscos detectats per la seva seguretat. Emancipar-se a Espanya s'endarrereix el doble que la Unió Europea. Recull el testimoni d'una noia, diu, segueixo els 26 a la meva habitació. I en educació, el model, diu, llastra els alumnes excel·lents a Espanya. Cauen en el PISA més que els ressegats. L'ABC diu que la feina falsa de la terra Cherokee en un arbolari es va fer per seguir en llibertat. El diari comprova que el líder de la banda no va a la botiga on ha estat donat d'alta per simular que compleix amb el requisit de tenir un lloc de treball i gaudir així de semi-llibertat a Andoain amb la seva família. Veiem la fotografia de Cherokee amb la cara mig tapada. L'altre titular d'aquesta portada diu que el delegat del govern a Ceuta s'enfronta a una investigació per fins a 6 delictes. La jutge de l'Audiència Nacional decidirà sobre la petició d'obrir causa contra Pérez Triano o qualsevol autoritat o funcionari responsable. I El País diu que Madrid obre una investigació pel maquillatge de les llistes d'espera. Sanitat envia un requeriment per saber si el canvi de prioritat dels pacients és una pràctica generalitzada. El govern regional qüestiona la credibilitat del metge denunciant. Imatge de portada per la platja del Trampolín, plena de barraques. Diu, últimes nits en el Trampolín, la platja de la vergonya. Centenars d'immigrants que maldiuen en aquesta platja de Ceuta, diu, estan a l'espera de ser traslladats. La caiguda de l'atleta olímpic Carles Sala, l'exesportista acusat de causar un desfalc de 150.000 euros en una entitat esportiva. El Suprem dona un revés al pla de Trump de limitar el vot per correu. Llarena rebutja aplicar a Puigdemont l'amnistia per la malversació. A Mèxic, la policia estreny el setge sobre l'assassí de l'estudiant espanyola. I Brussel·les vol restringir l'accés a xarxes als menors de 15 anys. Un darrer apunt, amb l'imatge d'un dinosaure, diu que es troba a Teruel el primer diplodocus fora dels Estats Units. Arribem així a superar en 2 minuts el punt d'un quart de 10 del matí. Seguim encara al quiosc, anem a repassar diaris esportius i econòmics. L'esportiu, amb imatge del Camp Nou, diu estimulant. L'Spotify Camp Nou s'imposa a Wembley i serà l'escenari de la final de la Champions masculina el 2029, ja amb 105.000 seients. El Barça torna aquesta nit a l'estadi amb l'al·licient de superar el seu rècord de victòries en una arrencada de competició. Partit que juga a partir de 2:15 del vespre contra el Racing de Santander. Declaracions de Hansi Flick, diu, Lamine vol la pilota d'or, és honest i té el meu suport, la mereix. Hamza diu que representar el Barça és el somni de qualsevol jugador. L'Espanyol acaba perdent contra el Rayo 2-1, diu, la reacció fa curt. L'Espanyol paga una primera part molt dolenta al Butarque, que ni el 6è gol de Roberto li permet corregir. El Madrid bada a Elx, però Elspiri li dona la victòria a l'afegit. A Sabadell, l'equip ballesat troba a faltar gol lluny de la nova Creu Alta i a Girona, la precocitat de Júnior és el més jove del Girona a marcar a la Lliga de Futbol. L'Esport, amb imatge d'Abdelkarim, titula Blindat. El Barça renova i augmenta la clàusula de Hamza Abdelkarim de 15 a 150 milions d'euros per protegir el nou del futur. La final de la Champions 2029 serà en el Camp Nou. Serà la tercera vegada que allotgi el partit decisiu de la màxima competició europea. Mundo Deportivo, amb fotografia de Hansi Flick, el cita en el titular de portada, diu, Lamine mereix la pilota d'or. Per què, diu, no haurien de fer campanya per ell? Clar que ho mereix i jo el recolzaré.
Hamsi tirarà de rotacions avui davant del Racing a la recerca del millor inici de curs de la història. Espi salva en el minut 91 al Madrid d'un altre fiasco fora de casa en el camp de l'Elx per 2-3. Avui juga a les 7 també l'Atlètic de Madrid o Osasuna. Tornen al Metropolitano sense Julián i amb el derbi de fons. A Madrid, l'AS dedica la portada a Espi, celebrant el gol, diu salva vides d'or. Carlos Espi torna a rescatar el Madrid amb un gol al minut 91. L'Elx va igualar un 0-2 després del descans, després d'un altre de fallida blanca. Primer gran partit de Diomandé. El Marca també amb imatge d'Espi celebrant el gol, diu Espi evita Espi, volem dir evita una patinada. El seu gol en el 91 rescata el Madrid, que va desperdiciar un 0-2 a favor. Mbappé, Vinícius i Konaté no van lluir la samarreta de recolzament a Ceuta. I acabem amb els diaris econòmics. Cinco Días diu que el govern limita el poder de les comunitats per aconseguir subvencions. La declaració d'inversió estratègica donarà prioritat a l'hora de demanar els incentius regionals. L'executiu busca afavorir les iniciatives que tinguin major interès per tot Espanya. El Economista diu que la intel·ligència artificial afronta el repte de captar 5 bilions sense avisos de rendibilitat. Els problemes financers estan darrere de la petició per aturar les inversions. I finalment, Expansión. Diu que Aena invertirà gairebé 13.000 milions sense gairebé apujar les taxes. El govern aprova un increment anual de tarifes fins al 2031 que planteja el seu gestor. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dimecres. Ens quedem amb música, concretament amb els U2.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: 3 minuts i ens plantem a 9:45 del matí. Ampliem el relat del dia, ho fem amb un article d'opinió, una anàlisi, millor dit, de les pàgines del diari Ara, signades per el periodista Antoni Bassas. El d'avui es titula Illa o el difícil art de generar il·lusió.
1: Hola, com estan? Ahir el president Illa es va donar un bany de solemnitat per remarcar que ha arribat a mig mandat amb pressupostos per l'any que ve, un projecte de millora del sistema de finançament i el país amb l'independentisme somort. I tot plegat no és poca cosa, tenint en compte que només té 42 diputats. Estabilitat d'avui contra paràlisi independentista dels últims 10 anys seria el missatge. Illa va pronunciar un discurs, per tant no hi va haver preguntes incòmodes, ni va fer cap autocrítica pels problemes de gestió, que era precisament del que presumia la campanya electoral de fa 2 anys. Al contrari, la idea d'ahir era transmetre un missatge inspirador i visionari. La conferència es titulava El futur és aquí, en una nit tranquil·la. I en aquest marc presidencial, Salvador Illa va formular l'anunci destinat a fer titulars. Illa impulsarà un gran pacte educatiu.
2: Com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Iniciaré en breu una ronda de trobades amb les forces polítiques amb representació parlamentària. Demanaré al Consell d'Educació de Catalunya que sigui l'instrument per a aquest debat, des del coneixement i el pluralisme que representa. Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assolir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del Producte Interior Brut del país destinats a l'educació. Hem de portar l'educació catalana a l'excel·lència.
1: Ha estat la seva manera d'admetre que després de 2 anys de gestió, aquest curs ha començat amb una vaga de mestres i el conflicte és lluny d'acabar-se. Però estem a favor d'aquest pacte. No avui, ja fa dies, com segurament recordaran si ens segueixen regularment. Fa 15 dies, l'1 de setembre, vaig dir aquí que el pacte de país per l'educació, o ara o mai, perquè està en joc el país mateix. I ara fa una setmana vaig afirmar que fer un gran acord de país per l'educació pensant en els alumnes i en el futur del país és cada vegada més necessari. Per tant, seria una bona notícia que aquest pacte sortís bé. Podria sortir bé perquè tenim el talent per organitzar-nos, perquè la pedagogia, l'educació han estat sempre preocupacions centrals en bona part del país, i perquè sembla, i ja va anunciar això que han sentit, que aniríem cap al 6% de la inversió pública en educació, sembla dir que tindrem els mitjans. Però caldrà la grandesa i la generositat de tothom, del govern, de l'oposició, dels sindicats, dels docents, de les famílies. Insisteixo, tant de bo es pugui fer aquest pacte, perquè ens hi va el futur del país, però el govern ha d'admetre que no ha estat gens inspirat a l'hora de marcar el rumb, i per tant s'ha de veure cap a on es poden conciliar totes aquestes representacions d'interessos diversos. Però més enllà dels anuncis concrets, més enllà del que es diu, sempre hi ha el que es vol dir en un acte públic. No? Què es vol dir? Què ha volgut dir aquesta persona? I ahir el president va voler enviar un missatge d'autoestima, fins i tot en algun moment va parlar d'alguna cosa semblant a l'alegria de viure, com quan va dir que Catalunya és un lloc meravellós on passen coses meravelloses. Jo també ho crec. Però quan un polític vol generar il·lusió a Catalunya, ha de tenir present que aquest és un país que la Constitució espanyola i l'Estatut d'Autonomia i el finançament li queden petits, molt petits. I que el règim comú no il·lusiona. I que aquest matí hi ha gent que mira Escòcia, País de Gal·les i Irlanda del Nord, que han firmat un document més declaratiu que efectiu per fer un front comú i pressionar Londres per la independència. I aquesta gent pensa que allò que més il·lusiona a un futur, allò que més il·lusiona com a projecte de futur per una comunitat, és donar-li un estat a la nació. Bon dia.
0: Doncs fins aquí aquesta reflexió d'Antoni Bassas, que ens ajuda a superar el punt de 9:45 del matí. Abans de repassar informació de servei, música al costat de Manu Chao.

6 minuts que passen de 2:15 del matí d'avui dimecres 16 de setembre del 2026. La temperatura ara mateix a l'exterior dels estudis és de 20 graus centígrads. Avui és el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó, una data promoguda per les Nacions Unides per commemorar la signatura del Protocol de Montreal l'any 1987 i recordar la importància de protegir aquest escut vital pel planeta. Avui és Sant Corneli. És considerat el patró contra l'epilèpsia i els dolors de cap. Antigament, en molts pobles europeus es situava un bou al sostre per protegir-se d'aquests mals en la seva feina. Avui és l'aniversari del cantant i actor Nick Jonas, que en fa 34, i la cantant i actriu Amy Poehler, que en fa 55. Falten 40 dies pel proper canvi d'hora d'hivern i en falten 26 per la festa del 12 d'octubre. Avui hi haurà intervals de núvols i temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Demà dijous el cel s'anirà cobrint més i augmentarà la probabilitat de pluges o algun xàfec puntual. Avui llegim que científics han descobert que les abelles són capaces de realitzar operacions matemàtiques bàsiques. El calendari del pagès diu que és el moment ideal per plantar calçots, espinacs, escaroles i recollir els darrers tomàquets i carbassons. Diuen que pel setembre, qui no tingui treball, que sembri. Avui hi ha mercat a la població veïna de Pineda. I demà dijous, en el veïnat de Sant Pere i a les poblacions veïnes de Malgrat de Mar. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Vendrell, al camí ral de Tordera. Avui hi ha recollida de voluminosos a les urbanitzacions de Tordera Park i Niagara Park. Cal trucar al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Seguim amb el riu sense cabal. I en un dia com el d'avui, de fa 10 anys, explicàvem que plantilla, govern i ajuntament donaven per fet el concurs de creditors a l'empresa Nilstar de Blanes i feien una crida per trobar un nou propietari. Avui fa 5 anys, un fort ruixat deixava 65 litres en mitja hora a Tordera. I avui fa un any, Protecció Civil provava el sistema d'alerta d'avís al mòbil a Girona i a la Catalunya Central. Acabem amb una frase cèlebre de Ralph Waldo Emerson. Diu: la fita de la vida no és ser diferent, sinó ser autèntic. When the going gets tough.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Arribem a 3:15 del matí. Anem a repassar quina notícia en un dia com el d'avui, en un 16 de setembre de fa uns quants anys a Tordera. En fa 10, els treballadors de la tèxtil Nilstar, el Departament de Treball i l'Ajuntament de Blanes donaven per fet que l'empresa aniria a concurs de creditors perquè en aquells moments no s'havia trobat cap inversor. I feien una crida a l'unisson al sector tèxtil català per poder trobar un nou propietari. L'empresa tenia la maquinària aturada des de feia mesos i tota la plantilla, uns 216 treballadors, estava afectada per un ERO de suspensió. La plantilla, UGT, representants del consistori, la consellera de Treball, Dolors Bassa, es van reunir a l'Ajuntament per avaluar la situació. Van acordar unitat d'acció per intentar trobar una sortida que permetés mantenir el màxim número de llocs de treball. En paral·lel, tant el departament com l'Ajuntament estudiarien cas per cas la situació de cada treballador per poder ajudar-lo. D'ençà que Nilstar havia acceptat reconvertir l'ERO d'extinció en un de suspensió i donar-se un temps per intentar trobar un nou inversor, l'empresa arrossegava un deute de més de 20 milions d'euros i, tot i que havia rebut peticions d'algunes comandes, amb això no n'hi havia prou per poder assegurar l'activitat. El rellotge corria i, com havia recordat la consellera Dolors Bassa, les dues setmanes següents serien claus per decidir el futur de l'empresa.
1: No pot ser que com a Generalitat estem fent un pacte nacional per la indústria i llavors estem en aquesta situació. Per tant, qui agafi Nilstar ha de ser una empresa que ho vulgui per a indústria. I això em sembla que les tres parts ho tenim molt clar, que estem per la indústria, que estarem per regenerar el teixit industrial i que només amb aquesta condició doncs tirarem endavant. Sabem o ens indiquen que aquestes setmanes són claus perquè es desenvolupi cap a una banda o cap a l'altra. El dia 31 s'acaba el termini i, per tant, hi ha la possibilitat d'anar a concurs de creditors, però tenim aquestes setmanes per dues possibilitats. O trobar un pla d'inversió perquè l'empresa sigui viable clarament, que això vol dir una inversió econòmica, però també un pla d'industrialització correcte.
0: De totes maneres, tant Generalitat com el Comitè d'Empresa i el Sindicat i l'Ajuntament ja donaven per fet que l'única opció seria anar al jutjat mercantil. S'obriria aleshores un procés que facilitaria que un nou propietari pogués fer-se càrrec de Nilstar, perquè en el moment que s'entrés a concurs, qui comprés l'empresa no hauria d'assumir el deute multimilionari que arrossegava la tèxtil. Ho explicava el secretari general de l'UGT a les comarques gironines, Xavier Casas.
2: O històricament Catalunya ha tingut un tèxtil de primera magnitud a Europa. Els cridem, els esperem a Nilstar. Saben que tenen una fàbrica, que tenen una marca, que tenen un nom, que hi ha un prestigi, que hi ha tota una història, i nosaltres sabem que hi ha empresaris que poden tirar endavant això. Professionals, empresaris de debò, no com el que hem estat patint aquests últims temps, i que és l'únic culpable de la situació actual de Nilstar.
0: Els treballadors feia dos mesos que no cobraven. L'objectiu de Generalitat i Ajuntament era ajudar aquells qui esgotessin l'atur mentre el futur de Nilstar seguien a l'aire. En un dia com el d'avui, de fa 5 anys, un fort ruixat havia deixat aquella matinada 65 litres per metre quadrat en mitja hora a Tordera. El Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme destacava la intensitat de la pluja, atès que a Tordera en només 10 minuts havien caigut 20 litres. Durant aquella matinada, els serveis municipals havien actuat en diferents requeriments per l'episodi de pluges intenses. Durant unes hores havia estat tallat l'accés a Tordera cap al polígon industrial de Palafolls per inundació. S'havia produït una acumulació d'aigua en diferents zones del poble, com el nucli urbà, les Ferreres, Veïnat de Sant Desier, Daniel i la zona d'obres de la Nacional 2. També cabia destacar la caiguda de cablejat elèctric, que no havia afectat el servei a Marreixac, i una lleu afectació en un vector en un balcó del camí ral. I avui fa un any, els mòbils que es trobaven aquell matí a les comarques de Girona i la Catalunya Central havien rebut un missatge d'alerta. Es tractava de la prova dels sistemes S-Alert, que estava efectuant protecció civil arreu de Catalunya de manera esglaonada. Alguns ciutadans de Tordera, que vivien o treballaven a zones properes a Hostalric o Massanet, havien rebut també aquelles alertes. La prova havia començat a les 10 del matí amb un missatge que els dispositius havien anat rebent fins a 1:15. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 16 de setembre al nostre poble. Seguim endavant, ho fem ara amb música, recordant una efemèride musical. I és que en un dia com el d'avui, de l'any 1925, a Itavena, Mississippi, naixia el cantant, compositor i guitarrista de blues, tota una llegenda de nom B.B. King.

Doncs escoltàvem la llegenda de B.B. King, que, com dèiem, naixia en un dia com el d'avui. També ho feia en un dia com el d'avui. Bernie Calvert, a Lancashire, Anglaterra, el 1942, va ser baixista i teclista del grup dels anys 60 de Hollies.

Pràcticament arribem al punt de les 10 del matí en el nou contacte informatiu d'aquesta casa. Acabem amb una altra efemèride musical que no podíem passar per alt en un dia com el d'avui de l'any 1946. A Alcoi, Alacant, naixia Camilo Blanes Cortés, de nom artístic Camilo VI. Amb ell ens acomiadem. Demà hi tornem. Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació, una campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Estem parlant de la grip i la Covid-19. La Núria Roura és directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Molts pares i mares entenen que la reducció de ràtios i la millora de recursos són necessàries per una millora en el sector.
3: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, bon, ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí. És respectable, el que decidim, sí, se farà. Mira, que lluiti per el que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
1: Èxit rotund en la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera, amb prop de 60 adhesions inicials, una iniciativa que busca fomentar l'ús conscient, natural i quotidià de la llengua al municipi. Pere García, regidor de Política Lingüística.
4: Ens arriba a la ciutadania de Tordera a reivindicar la nostra llengua, posar-la en pràctica i utilitzar-la en el nostre dia a dia.
1: La regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. En l'entrevista amb els polítics, la regidora destaca que la mesura permetria millorar l'atenció als infants i

0: reclama que vagi acompanyada de recursos i finançament.
1: A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament.
0: Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 a Suïssa, va ser escollit millor competidor del torneig juntament amb l'or en la categoria júnior menys 63 quilos de taekwondo. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Escoltem el jove Héctor Pavón.
2: Les sensacions van ser boníssimes i per començar la temporada crec que no hi havia una millor manera.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica i avisos activats en diversos punts del país. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
3: Estem esperant un canvi de temps que avui, de fet, ja ens porta nuvolositat abundant aquí a la comarca, de moment sense precipitacions, i esperem que aquestes puguin afectar-nos ja de forma tímida aquest migdia en alguns sectors, bàsicament del sud del Maresme o Serrada Litoral Sud. Poca cosa, tot plegat, haurem d'esperar fins al ben entrada la tarda, per no dir el vespre, per tenir precipitacions més generals. Sembla que no han de ser molt importants aquí a la comarca, algun xàfec doncs, d'una certa intensitat, però en conjunt les precipitacions poc abundants, almenys amb els primers mapes que hem pogut consultar aquest matí. A banda d'això, els vents doncs, seran fluixos, com molt lleugerament moderats aquesta tarda, variables, situació marítima dominada pel marejol aquest matí, àrees de maró aquesta tarda. Temperatures amb clara tendència a la baixa, tot i que de moment encara han variat poc en relació a les mínimes d'ahir, per exemple, però les màximes sí que seran ja més baixes i de cara a demà també baixaran les temperatures nocturnes. Una jornada, la de demà, en la qual encara tindrem alguns ruixats al matí i el temps començaria a millorar durant la tarda.
0: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui a la segona part de l'informatiu, com ja avançàvem, l'estrena de la nova temporada de l'entrevista amb els polítics. Avui amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Díguez. Comencem.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El cap Tordera informa que ja es pot demanar hora per la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. La campanya s'iniciarà el 19 d'octubre per als col·lectius prioritaris, persones de 80 anys o més, població en atenció domiciliària, persones que viuen en residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre s'iniciarà la campanya per la població general, en especial atenció a persones de 60 anys o més. Els punts de vacunació serà l'esplai de la gent gran cada dilluns de 2:15 a 1 del migdia i de 3:45 a 7:15 de la tarda. Ho detalla la directora del CAP Tordera, Núria Roura.
1: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai. És convenient que la gent demani hora, val? I se'ls programarà, però serà a baix a l'esplai de la gent gran. Sempre diem, però, que aquelles persones doncs, que han de venir aquí al CAP per qualsevol altra gestió, evidentment se'ls posarà la vacuna aquí al CAP i ja no se'ls farà baixar a l'esplai.
0: Podeu demanar cita a través de La Meva Salut per telèfon o presencialment al mateix CAP Tordera. L'inici del curs escolar 26-27 a les escoles i instituts públics de Tordera s'ha vist marcat per una nova jornada de vaga educativa convocada pels sindicats per protestar contra la falta d'entesa amb el Departament d'Educació i reclamar més recursos, la reducció de ràtios i el suport a l'escola inclusiva. Per a molts pares i mares, la coincidència de les aturades amb les primeres jornades de classe o amb les seves pròpies jornades de treball suposa una situació complicada de gestionar a l'hora de compaginar la vida familiar i laboral. No obstant això, una part significativa de les famílies comprèn la protesta i considera que les reivindicacions són essencials per aconseguir una educació pública de qualitat.
2: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, bon, ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí. És respectable el que decidin, sí, se farà. Mira, que lluiti pel que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
0: Paral·lelament, encara hi ha un sector de la població que no comparteix el moment o la forma d'executar aquestes protestes a l'inici del curs. Moltes famílies reiteren el seu respecte cap al dret a vaga.
3: Claro que afecta, ¿me entiende?, a la familia, pero hay que ponerse en sus zapatos también, ¿me entiende?, en su lugar. Son temas que hay que darle importancia, ¿sabes?, hay que escucharlo.
0: Mentre durin les jornades de protesta, els centres educatius del municipi mantenen fixats els serveis mínims dictats per la Generalitat per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat en els dies de vaga.

0: Sota la premissa que una llengua es manté viva amb l'ús de cada conversa, la campanya Parlem en Català, presentada fa uns dies, s'enfoca a l'aprenentatge, sinó a la pràctica quotidiana sense imposicions. Per fer-ho possible, s'ha impulsat la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, un text adaptable a qualsevol organització que recull 6 compromisos pràctics. Acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fent-la present en la comunicació pròpia, facilitar que qui l'aprengui i la pugui practicar, aprofitar la pròpia activitat com a oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. El regidor de Política Lingüística, Pere García, considera que són compromisos prou amplis per tal que tothom s'hi pugui acollir.
1: La idea dels compromisos acabava sent la voluntat de trobar uns compromisos prou amplis perquè tothom s'hi pogués afegir i els pogués dur a la pràctica, no? Doncs des d'una entitat, des d'un comerç, doncs poder acollir en català aquella persona que t'arriba, no? D'entrada, no? Llavors, ja intentar tenir aquesta conversa i aquesta complicitat amb aquesta persona. Fomentar, doncs, les experiències, doncs, d'aprendre el català, difondre el català, i, evidentment, doncs, també era superimportant la voluntat de fer xarxa i que no et sentis sol en la defensa de la llengua, sinó que és una voluntat compartida a nivell de municipi.
0: La presentació oficial la setmana passada es va dur a terme en una sala plena de la biblioteca, posant de manifest la gran resposta del teixit local. Amb només 5 dies ja s'han sumat a la carta 59 organitzacions, entre empreses, comerços, entitats i centres educatius. Així ho valorava Pere García.
1: Doncs d'entrada fem una valoració molt positiva de la presentació d'aquesta campanya, de la campanya Tordera Parlem en Català, perquè busca la complicitat, no? La complicitat, doncs, dels diferents sectors, dels diferents àmbits, de les entitats, del comerç, i creiem que és la manera, doncs, d'arribar a més gent, que tothom se senti aquesta campanya seva, de fer-lo també amb el màxim consens polític i, per tant, doncs, arribar a la ciutadania de Tordera, reivindicar la nostra llengua, posar-la en pràctica i utilitzar-la en el nostre dia a dia.
0: El període d'adhesió continua obert per a qualsevol col·lectiu o institució que vulgui participar-hi a través del formulari habilitat per l'Ajuntament a www.tordera.cat. La regidora d'Esquerra Republicana a Tordera, Mònica Dieguez, ha valorat positivament la proposta del Ministeri d'Educació per reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. En l'entrevista amb els polítics, Dieguez considera que la mesura respon a les reivindicacions que des de fa temps planteja el col·lectiu de professionals del sector. La proposta planteja una reducció significativa del nombre d'infants per aula. A I2 es passaria de 8 infants actuals a 4, a I1 de 13 a 6 infants i a I2 de 20 infants a només 8. Segons la regidora, si finalment s'aprova, la mesura suposaria un canvi important en la manera d'entendre l'educació dels infants de 0 a 3 anys. Dieguez ha recordat que aquesta etapa és un espai educatiu fonamental, on els infants desenvolupen els primers vincles, el llenguatge, la motricitat, les capacitats cognitives i l'autonomia. En aquest sentit, defensa que reduir les ràtios permetria als professionals disposar de més temps per atendre individualment cada infant, detectar possibles dificultats i reforçar la relació amb les famílies.
2: A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament, per acompanyar les emocions, per acompanyar el desenvolupament de l'autonomia i el seu foment, i per construir un vincle de confiança amb l'infant. I també més temps per les famílies, perquè l'educació, el primer cicle d'educació infantil, quan són tan petitonets, no s'entén sense aquest vincle de confiança entre escola i família. I això és educació de qualitat. I realment això és el que hi ha darrere del debat de la baixada de ràtios. Ara el repte serà convertir una bona proposta en una realitat i fer-la amb planificació, amb recursos i amb el compromís de totes les administracions implicades.
0: La regidora també ha remarcat que la proposta arriba després de les mobilitzacions i reivindicacions dels professionals del sector que reclamen més recursos i una millora de les condicions laborals. Ara bé, Díguez subratlla que es tracta encara d'una proposta que es planteja començar a desplegar de manera progressiva a partir del curs 27-28. Considera que la seva aplicació requerirà més personal, reforçar les plantilles, ampliar espais, invertir en mobiliari i material pedagògic, així com més recursos per als infants amb necessitats educatives específiques. Per aquest motiu, reclama una corresponsabilitat entre les diferents administracions i que la reducció de ràtios vagi acompanyada del finançament necessari. Díguez defensa que els ajuntaments que gestionen moltes llars d'infants no poden assumir sols els costos d'aquestes millores.
2: Si aquesta proposta avança, el que haurem de fer és que totes les administracions hauran d'assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca. L'Estat l'haurà d'acompanyar en el finançament corresponent. La Generalitat, que també té les competències en matèria d'educació, també n'haurà de liderar el desplegament. I els ajuntaments, que gestionen moltes llars d'infants, han de poder aplicar aquestes millores sense que això posi en risc altres serveis municipals. Aquí hem de ser conscients que les polítiques educatives no poden recaure únic i exclusivament de les administracions locals. Per això dic que necessitem una corresponsabilitat real. I en definitiva, el que ara toca és treballar bé aquesta proposta, dotar-la de finançament i de recursos i fer-ho amb responsabilitat.
0: La regidora d'Esquerra considera finalment que invertir en educació dels primers anys de vida és una inversió de futur i una eina per avançar cap a una societat més igualitària, preparada i cohesionada. Una entrevista que podreu escoltar íntegrament a la segona part d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Durant el primer cap de setmana de setembre, el club taekwondo més Tordera va tocar el cel amb una exigent competició a Suïssa, el Swiss Open E2. L'expedició tordarenca va demostrar un nivell competitiu d'èlit internacional liderada per l'actuació d'Héctor Pavón, que es va proclamar campió de la competició. Pavón es va alçar amb la medalla d'or en la categoria júnior de menys de 63 quilos després d'un campionat impecable. El camí cap a l'esglaó més alt del podi no va ser fàcil. El tordarenc va haver de superar 4 exigents combats contra els representants de les seleccions de Tunísia, Itàlia i Ucraïna, a banda d'un combat amb un altre club de Madrid. El seu impressionant rendiment sobre el tatami no només li va valer el títol i sumar 20 punts vitals per al rànquing europeu, sinó que l'organització el va reconèixer amb el guardó a millor competidor júnior de tot l'Open. Héctor Pavón ha assegurat que ha estat possiblement el millor campionat de la seva carrera, però remarcant que aquest èxit no és fruit de la causalitat, sinó d'una preparació exhaustiva de sense descansar aquest estiu.
2: Les sensacions van ser boníssimes i per començar la temporada crec que no hi havia una millor manera. A sobre, amb aquest or de Suïssa i els 20 punts que em dona pel rànquing europeu, aconsegueixo ficar-me al top 10, que era un dels objectius que tenia de cara aquest últim any a la categoria júnior. I pues, aconseguir-ho, i a sobre només començar la temporada, ja em dona com aquesta motivació que potser de vegades falta per seguir endavant, pues, aquesta motivació l'aconseguir des d'aquest or.
1: L'alegria de la delegació tordarenca va ser doble gràcies a la magnífica actuació d'Ainhoa Martínez. La tordarenca va aconseguir una molt merescuda medalla de bronze al torneig paral·lel, al Swiss Challenge, competint en una competició a la categoria cadet femení de menys de 47 quilos. En aquest sentit, l'entitat subratlla el mèrit que suposa plantar cara als millors atletes i equips del món, ja que molts d'ells eren seleccions nacionals pures. Així doncs, amb aquests dos podis, l'entitat tordarenca engega una temporada exigent i plena de competicions.

0: Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona visiten Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica i la contractació pública. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
1: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona. Ho expliquen Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
2: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs aquests recursos i aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs podem accedir com a ajuntaments, moltes vegades per desconeixement de que existeixen aquests fons o bàsicament perquè no tenim el múscul tècnic per poder accedir, que ens donguin claus o diferents exemples doncs per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs poder-ho aplicar en els nostres municipis.
3: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus en molts altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs és molt important.
1: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
0: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens amplia informació Maite Polo.
4: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
5: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
4: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: Anem a parlar de la previsió del temps. Hi ha diversos avisos per alerta de tempestes, pluges intenses en punts de Catalunya. Sembla que les pluges intenses no arribarien al Maresme. Tot plegat us ho amplia a continuació en Joaquim Serra.
6: De mica en mica es va aproximant aquesta línia frontal que ens porta un canvi de temps, d'entrada ja amb nuvolositat força abundant aquí a la comarca des de primeres hores del matí, tot i que de moment sense precipitacions, i abans del migdia ja podríem tenir algun primer ruixat a l'extrem sud del Maresme i també punts de la serralada litoral, bàsicament del sud de la comarca. Creiem que poca cosa, puntuals. Aquesta tarda encara podrem tenir clarianes entre el migdia i la tarda. Per tant, la temperatura avui, tot i que baixarà en relació a la jornada, i tampoc experimentarà una baixada important fins a última hora del dia. I de cara al vespre, justament vespre, primeres hores de la nit, és quan les precipitacions s'anirien generalitzant en forma de tempestes, localment d'intensitat forta, però sembla que poc abundants en conjunt. Per tant, unes precipitacions que seran pluges benvingudes, bàsicament, perquè fa molt de temps que no plou de forma important i, sobretot, de forma més general aquí a la comarca. Avui tornem a tenir precipitacions més aviat irregulars. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, força variables al llarg del dia d'avui i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb petites àrees de maró aquesta tarda. De cara a demà, de matinada, podem tenir algun xàfec intens a prop de la costa. Durant el matí de demà continuarà la nuvolositat abundant amb risc de ruixats, irregulars sempre, més probables al centre i sud del Maresme, mentre que durant la tarda fins i tot tindrem clarianes. De tota manera, com que encara hi haurà aire fred a l'alçada, és possible que a la matinada del divendres puguem tornar a tenir algun aiguat a la franja costanera de la comarca. Tot això amb unes temperatures que, com dèiem, avui lentament van a la baixa, demà farà més fresca que avui, les temperatures s'hauran normalitzat plenament i de cara a divendres es mantindrà la mateixa situació, fins i tot amb temperatures nocturnes una miqueta més baixes. De cara al cap de setmana tornarà l'estabilitat i les temperatures que pujaran una mica, sobretot de cara a diumenge.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Iniciem setembre, nova edició del cicle d'entrevistes amb els polítics amb Mònica Dieguez, regidora d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, jovent republicà. Benvinguda a l'entrevista.
2: Gràcies, Lluís.
1: Coneixíem fa uns mesos que la cap de llista d'Esquerra, Marta Peset, decidia no presentar-se com a cap de llista de cara a les properes eleccions municipals. M'agradaria conèixer la seva opinió, sobretot de la figura de la Marta, i també el fet que l'Assemblea hagi escollit ja l'Àlex Gispert com a persona qui serà el cap de llista de cara a les eleccions. Una miqueta com valora aquest traspàs?
2: D'acord, Lluís. De fet, sí, és imprescindible començar parlant de la Marta Peset, i no només per la seva trajectòria política, sinó per tot el que ha representat a nivell humà, tant dins d'Esquerra com pel poble de Tordera. Han estat molts anys de dedicació intensa, tant seguint el cap de llista del projecte, però també com a consellera comarcal, però sobretot estan sempre al costat de la gent del poble, escoltant i treballant amb rigor. La Marta ha fet política des del compromís més profund, des de la proximitat, des de la generositat. Ha dedicat una gran part de la seva vida al servei públic. I això deixa una empremta que va més enllà de qualsevol càrrec o de qualsevol legislatura. Ella va ser sincera, a més, ho ha dit ella públicament, que després de tants anys liderant el projecte d'Esquerra Tordera, hi ha un desgast i un cansament que és absolutament normal. I són naturals. Tots sabem que liderar un projecte polític és una responsabilitat molt exigent, i encara més quan s'ha fet durant tant de temps, perquè a part hi ha molts anys la Marta, amb aquesta intensitat. Ella també veu que ara encara un nou procés electoral demana una energia enorme. Ja ha sigut quan, amb una energia a nivell personal i a nivell polític, és que no només és a nivell polític, a nivell personal també. I ella, clar, ha sentit que potser sí que era el moment de parar, de respirar i de fer un pas al costat. I em sembla que a mi això no la fa pas més petita. Tot el contrari, l'engrandeix. Perquè saber quan és el moment de donar pas a una nova etapa també és una mostra de lideratge, una mostra de responsabilitat i de posar el projecte per davant de qualsevol interès personal. I és en aquest context quan entra l'Àlex Gispert per assumir el repte de liderar aquesta nova etapa. L'Àlex és una persona amb molta empenta, amb il·lusió, amb moltes idees i amb molta capacitat de treball. Però, sobretot, és una persona molt vinculada al teixit associatiu del poble. I, sobretot, ell comparteix els valors republicans que tots compartim.
1: Regidora, alguns parlen de que l'Àlex Gispert és el substitut de la Marta Peset, i em sembla que a vostè aquesta paraula no li agrada gens.
2: No, la veritat és que jo no parlaria mai de substitució, Ara m'explico. Per mi l'Àlex no arriba per substituir ningú. L'Àlex el que fa arriba per recollir un testimoni que és col·lectiu i a més molt valuós, un testimoni que evidentment la Marta ha liderat durant aquests darrers anys amb una intensitat i amb una dedicació exemplar, però que també és fruit de tots els grups municipals que ens han precedit i també de les persones que des de la secció local i de l'executiva estan dedicant hores, esforços i il·lusió a construir aquest projecte col·lectiu. És que, Lluís, normalment es parla dels càrrecs electes, dels regidors o les regidores, que al cap i la fi són la cara visible dels partits polítics. Però, clar, darrere de tot això hi ha una executiva, hi ha una secció local viva, formada per militants, per simpatitzants i per persones compromeses que estimen el poble, que debaten temes, que prenen decisions, que organitzen activitats, que parlen amb els veïns del poble i que treballen cada dia perquè el partit estigui connectat amb la realitat del municipi. La secció local és, en tots els sentits, és l'ànima del projecte. Sense aquesta feina constant, silenciosa i generosa, jo crec que cap partit polític seria possible. Per això dic que jo, l'Àlex, no arriba per substituir ningú. Arriba per recollir un llegat que és col·lectiu. I no en tinc cap mena de dubte, estic segura que sabrà fer créixer el projecte i li sabrà donar una mirada renovada. Això sí, sense perdre mai les arrels que ens han fet ser el que som. Al cap i a la fi, jo crec que això és una opinió molt personal, això és el que defineix Esquerra, que hem entès sempre que les persones són molt importants, però encara és més important el projecte col·lectiu, perquè mira, Lluís, les persones anem passant, ara estic jo, ara estàs tu, ara... però el compromís i l'estima pel poble, això és el que perdura, això no se'n va, això queda, és que és l'ànima de tot, és l'amor pel poble. I jo crec que precisament aquesta capacitat per poder fer relleus amb naturalitat, amb respecte, amb gratitud, és el que demostra que nosaltres tenim un projecte madur, cohesionat i preparat per seguir treballant pels tordrencs i tordrenques. Perquè, mira, al cap i a la fi, això és el que ens ha mogut sempre, no? Treballar amb humilitat, escoltar la gent del poble, intentar posar un gra de sorra per fer un Tordera millor per tothom.
1: Bé, regidora, parlem d'educació, si li sembla, i d'aquesta proposta del Ministeri que hem conegut fa pocs dies de reduir ràtios al que és el primer cicle d'infantil.
2: Sí, és una proposta,
1: Una proposta. Donen quins detalls d'aquesta proposta, perquè no se n'ha parlat molt i crec que pot ser interessant.
2: Sí, la proposta que ha portat el Ministeri per reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil, és a dir, del 0-3, és una molt bona notícia per tot el sector, perquè a més va en el sentit de les reivindicacions que des de fa molt de temps està fent el col·lectiu, no? És important posar-la en valor, aquesta proposta, perquè estem parlant d'una reducció de ràtios molt significativa. S'està parlant que de llar zero, que actualment tenim aules amb 8 infants, n'hi hauran 4. De llar 1, que hi ha aules de 13 infants, n'hi hauran 6. I a llar 2, que les aules són de 20 infants, n'hi hauran 8. Clar, la diferència és abismal, i si realment aquesta proposta s'aprova, jo crec que representarà un canvi molt important en la manera d'atendre i d'entendre els infants del 0-3. I és important, Lluís, perquè és que feia molt de temps que no es plantejava una proposta d'aquesta envergadura, i ja tocava posar el focus en un cicle que moltes vegades ha estat invisibilitzat, quan realment és una etapa fonamental a la vida de les persones. Però tinguem-ho clar, és una proposta. Es parla que s'ha de desenvolupar a partir del curs 27-28 i a més de forma progressiva. Es començaria per llar zero, òbviament, i s'aniria pujant, no? Ara suposo que s'haurà d'obrir un procés de debat, de negociació i de concreció del desplegament.
1: Regidora, una proposta que no sé si arriba després, doncs, de les reivindicacions precisament del col·lectiu de que és difícil poder desenvolupar la seva feina amb les eines actuals.
2: Sí, està clar que aquesta proposta no arriba pas del no-res, no? Arriba després de molt de temps de jornades de vaga, de manifestacions o concentracions, perquè és que les professionals i els professionals ja han dit prou. Han posat damunt de la taula, primer, la importància del 0-3, la importància educativa del 0-3, però també la necessitat de dotar-la de recursos i, òbviament, de millores de les condicions laborals. I això... no només ho han fet pensant en les seves condicions laborals, que òbviament també són importants, s'han de dignificar, però ho han fet pensant en els infants i en la qualitat educativa que es mereixen, perquè una cosa hem de tenir molt clara, que les llars d'infants, i ho sempre dic, a més, no són guarderies ni són pàrquings, són el primer espai educatiu de les persones. És on els infants comencen a construir els seus primers vincles afectius, comencen a desenvolupar el llenguatge, la motricitat, les capacitats cognitives, l'autonomia, comencen a entendre el món que els envolta, comencen a relacionar-se amb els altres. A més, és que cada aprenentatge, cada vincle i cada experiència té una importància enorme. Per tant, això dic sempre, que el 0-3 es mereix una mirada educativa de primer nivell. Per aquest motiu, des d'Esquerra també vam presentar fa uns mesos una moció en suport a les reivindicacions del personal primer cicle d'educació infantil. I això ho fèiem perquè creiem fermament en el valor i la importància de l'educació al 0-3, i perquè volíem donar suport a les seves reivindicacions. I precisament una d'aquestes reivindicacions és la baixada de ràtios.
1: Estem parlant molt, regidora, de baixar ràtios, però què significa per al col·lectiu el fet de baixar la ràtio de les aules?
2: Bona pregunta, Lluís. Bona pregunta. És important explicar què pot significar aquesta baixada de ràtios, perquè no estem parlant de números, estem parlant de persones. A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer-lo, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament, per acompanyar les emocions, per acompanyar el desenvolupament de l'autonomia i el seu foment, i per construir un vincle de confiança amb l'infant. I també més temps per les famílies, perquè l'educació, el primer cicle d'educació infantil, quan són tan petitonets, no s'entén sense aquest vincle de confiança entre escola i família. I això és educació de qualitat. I realment això és el que hi ha darrere del debat de la baixada de ràtios. Ara el repte serà convertir una bona proposta en una realitat i fer-la amb planificació, amb recursos i amb el compromís de totes les administracions implicades.
1: Regidora, respecte a tot això que estem parlant, entenc que hi ha una corresponsabilitat institucional, no?
2: Sí, sí, la corresponsabilitat institucional és imprescindible, perquè és clar, baixar les ràtios també ens pot suposar que s'hagi de contractar més personal i reforçar plantilles, però també avançar cap a equips més estables, reduint la temporalitat i garantint els referents educatius per a cada infant. Aquí la clau, Lluís, és entendre que si volem mantenir el mateix número d'infants a les escoles, però el que fem és reduir grups, necessitarem més grups i, per tant, més professionals. També pot significar que s'hagin d'adaptar o ampliar espais, que s'hagi d'invertir en mobiliari nou, i en material pedagògic i en recursos destinats a infants amb necessitats educatives específiques, o també s'hauran de disposar més hores de coordinació pels equips educatius i òbviament s'haurà de continuar apostant per la formació contínua dels professionals. També pot comportar un increment dels costos en el funcionament dels centres, clar, és més despesa en neteja, en manteniment, en subministraments, en cuina i en altres serveis bàsics que garanteixin un bon funcionament. I en aquells municipis on les llars d'infants ja estiguin al límit de les seves capacitats, com pot ser la llar d'infants al Niu de Tordera, potser aquestes s'haurien d'ampliar instal·lacions. Al cap i a la fi, els pilotatges ja existeixen, estan soterrats, només s'han de triure. Això, o bé buscar la fórmula per poder aplicar aquesta reforma sense que afecti a les places educatives públiques. Per tant, tot això té un cost econòmic que no podem ignorar. Per tant, si aquesta proposta avança, el que haurem de fer és que totes les administracions hauran d'assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca. L'Estat l'haurà d'acompanyar en el finançament corresponent. La Generalitat, que també té les competències en matèria d'educació, també n'haurà de liderar el desplegament. I els ajuntaments, que gestionen moltes llars d'infants, han de poder aplicar aquestes millores sense que això posi en risc altres serveis municipals. Aquí hem de ser conscients que les polítiques educatives no poden recaure únic i exclusivament de les administracions locals. Per això dic que necessitem una corresponsabilitat real. I en definitiva, el que ara toca és treballar bé aquesta proposta, dotar-la de finançament i de recursos i fer-ho amb responsabilitat. I Lluís, ara és que et diré una cosa que sempre dic, sempre te la dic, em sembla a mi, a cada entrevista, que invertir en educació no és una despesa. Probablement sigui la inversió més intel·ligent que pot fer una societat, perquè tot allò que fem bé durant els primers anys de vida ho recollirem després en forma d'una societat més igualitària, més preparada i més cohesionada.
1: D'acord, i amb tot això, el regidor, hem començat el curs amb vaga escolar. Vull dir que continuen les mobilitzacions, sembla que les coses no s'acaben d'arreglar.
2: Sí, la veritat és que hem començat el curs amb vaga i jo crec que això ens hauria de fer reflexionar. A veure, jo respecto absolutament el dret a vaga. A més, entenc i comparteixo les reivindicacions dels mestres i els professionals de l'educació. Crec que la meva última entrevista vaig ser molt clara i molt específica en aquest tema. Però si, és que si ara mateix encara estem així, és o perquè alguna cosa no s'ha fet bé o s'han quedat qüestions pendents. Per altra banda, també penso que el govern hauria d'haver aprofitat millor l'estiu. Si ja era sabut que hi havia un conflicte obert i que hi havia temes que no eren de l'agrat de la majoria del sector, jo crec que valia la pena seure's amb tranquil·litat, negociar, intentar arribar a un acord abans de començar el curs escolar. I amb això no vull dir que la vaga es podia haver evitat, ni molt menys, però sí crec que s'hauria d'haver intentat fins al final. Des d'Esquerra Republicana defensem una educació de qualitat i pública, i això també passa per dignificar els professionals que la fan possible. I de fet lliga molt amb això que acabem de parlar de l'educació del 0-3. Si volem millorar l'educació, necessitem recursos, però també necessitem donar-li valor a les persones que la fan possible.
1: Seguim endavant, regidora, perquè des del seu partit vam presentar també fa uns plens una moció respecte al sistema de cures lliure i universal. Bé, m'agradaria conèixer una miqueta el contingut d'aquesta moció.
2: Sí, nosaltres quan vam presentar aquesta moció al juny ho fèiem amb una idea molt clara, i és que les cures han de ser un dret i no poden continuar sent una responsabilitat que recaigui principalment sobre les famílies. I el juliol, precisament, es va aprovar la reforma de la Llei de la Dependència. I és important, i perquè coincidim amb moltes de les demandes que nosaltres incorporàvem en aquesta moció. Parlem de reforçar el sistema de dependència d'una major corresponsabilitat de l'Estat en el seu finançament, de reforçar l'atenció domiciliària, la teleassistència, l'assistent personal, i d'avançar cap a un model més centrat en la persona i més flexible. És que no només podem pensar en quina prestació se li dona a una persona, sinó hem de pensar com vol viure aquesta persona. Perquè si una persona vol continuar visquent a casa seva, al seu barri, al poble, amb la gent que estima, hem de poder posar tots els recursos perquè això sigui possible i perquè aquesta persona pugui mantenir el màxim de temps possible la seva autonomia. Ara bé, que el juliol s'hagi aprovat la reforma de la Llei de la Dependència, sí, és molt bona notícia, però ara cal desplegar-la i fer-la realitat, perquè, guaita, Lluís, els drets han d'anar acompanyats de recursos. Per exemple, si volem reduir les llistes d'espera, necessitem personal suficient. Si volem agilitzar les valoracions, necessitem equips ben dimensionats. De fet, sí que és cert que el govern va anunciar una partida econòmica per poder destinar tot això. Ara hem de mirar realment a sobre terreny si s'està reduint tot això. Però aquí també tenim un tema que no el podem oblidar ni ens el podem despistar amb això. I és que si volem millorar l'assistència domiciliària, necessitem un SAT amb recursos i amb condicions laborals dignes. De fet, sobretot aquestes darreres setmanes, el sector ja està en peu de guerra, ja s'estan començant a mobilitzar per demanar condicions laborals dignes. I amb tot això, aquí, al món local, hi tenim un paper molt important, perquè moltes vegades som els primers que detectem que una persona gran necessita ajuda o està sola, o que una família necessita suport, o que una persona cuidador o cuidadora ja està arribant al límit. Però els ajuntaments no poden assumir tots sols el cost d'un sistema que és responsabilitat de totes les administracions. Per tant, necessitem una corresponsabilitat. En la nostra moció també posàvem l'accent en la persona cuidadora, amb els cuidadors i cuidadores, perquè quan parlem de cures no parlem sols d'aquella persona que els rep. També hem de parlar de qui cuida, dels professionals i de les famílies, que moltes vegades assumeixen una càrrega enorme i que moltes vegades aquesta càrrega encara recau de manera desigual sobre de les dones. Clar, aquí tenim deures a fer, Per això, en la moció parlem de suport, parlem de conciliació, parlem d'espais de respir, parlem d'acompanyament, parlem de formació, parlem de condicions laborals dignes. I aquí també hi ha una paraula que a mi m'agradaria destacar, que és la paraula de prevenció, perquè no volem un sistema que actuï quan una família ja no pot més. Volem un sistema que arribi abans, que detecti les necessitats, que doni suport a les persones cuidadores i que ajudi a mantenir l'autonomia al màxim de temps possible. És que està clar, Lluís, que a veure, una llei és molt important, però un dret només és real quan una persona el pot exercir. Per tant, necessiten recursos i toca fer-ho efectiu. I al cap i la fi aquesta és la manera com Esquerra Republicana té mirar les cures i té la manera d'entendre-ho. Volem un sistema que sigui públic, que sigui digne, que sigui universal, que sigui de proximitat, que sigui de qualitat i ben finançat, i que posi la persona al centre i que no deixi cap família sola quan hi ha un moment de necessitat, perquè tots i totes ens hi podem trobar. I al final és que parlar de cures també és parlar de quin tipus de poble i quin tipus de societat volem ser. I nosaltres volem un Tordera que cuidi, volem un Tordera que acompanyi, volem un Tordera que protegeixi i que no deixi ningú enriure.
1: Regidora, parlant d'un altre dels temes d'actualitat, que han sigut aquests paràmetres de PFAS detectats a l'aigua de Tordera que van provocar que se recomanés no consumir aigua durant força temps aquest estiu en diversos punts del terme municipal. Com valoren vostès tot el que ha sigut l'acció de govern respecte a aquesta problemàtica?
2: Clar, primer de tot sí que hem de celebrar que l'aigua de Tordera torna a ser actualment apta a tot el municipi pel seu consum. Ara bé, la nostra feina com a oposició sí que és cert que no és mirar cap a una altra banda quan les coses s'han arreglat a correcuita i hem de demanar explicacions. De fet, ja les estem demanant, eh? A veure, Lluís, la normativa sobre els PFAS es va canviar a principis d'any i era més que sabut que l'exigència en el seu control seria molt més exigent. Clar, veient les analítiques prèvies, potser sí que ens hem de preguntar si ens hi podíem haver anticipat abans amb això. Perquè és que quan parlem de salut i parlem de l'aigua de la nostra gent, l'administració hauria d'anar un pas per endavant, o dos. Malgrat tot, nosaltres ja ho vam dir, que no volem confrontacions, però sí que volem posar l'accent en la paraula prevenció, perquè prevenció no és esperar a tenir un problema sobre de la taula per poder actuar, sinó que ens hi hem d'anticipar, hem de saber què està passant, què podem fer, d'on prové. I precisament en aquest sentit també, bueno, és rellevant, les informacions que ens va fer arribar l'alcaldessa l'altre dia, de que ens explica que s'ha demanat a l'ACA que valori d'aturar temporalment els permisos d'abocament en la llera del riu Tordera, precisament per poder investigar amb més garanties a l'origen d'aquests compostos. I crec que clar, això sí que va en bona direcció, perquè també hem de dir que està clar que si una empresa té els permisos al dia i té l'autorització d'abocament i compleix realment amb els protocols i les condicions establertes, no es pot assenyalar sense cap mena de prova. Per això nosaltres demanem a l'ACA que investigui fins al final i hem de saber on està el problema també per poder atacar en l'origen. Això és importantíssim i, òbviament, també per demanar responsabilitats. I després tenim l'altra part, no?, que és la de garantir una solució estable en aquesta problemàtica, no?, per tenir l'aigua de boca apta. Si els filtres de carbó, que és el que s'està parlant, són necessaris, s'han d'aplicar, però nosaltres sabem que aquests filtres de carbó és un cost elevat. Per això demanem que l'Ajuntament esgoti totes les vies de finançament possibles, especialment les subvencions de l'ACA, i que no se'n deixi passar ni una per afrontar això, perquè una actuació com aquesta requereix afrontar-la aprofitant el màxim de recursos i d'ajudes públiques disponibles. Per tant, crec que, Lluís, la nostra posició és prou clara. Nosaltres no volem alarmisme ni volem criminalitzar ningú, però sí que volem informació. Volem saber si això es podia haver evitat, volem saber d'on venen els PFAS, volem saber que realment quin és l'origen i qui en sigui responsable que afronti les conseqüències. Volem que es prenguin mesures i que això no torni a passar, i que si pot ser, aquestes mesures s'han de finançar tant com pugui ser amb ajudes supramunicipals.
1: Regidora, anem acabant. Hem passat una festa major de Tordera, doncs, molt participativa, amb molts actes. No sé quina valoració en fan.
2: la valoració de la Festa Major és positiva, sincerament. A veure, hem d'entendre que la Festa Major és sobretot també una manera de fer poble, perquè és quan sortim al carrer, quan ens trobem, quan compartim i quan fem comunitat. També crec que és important posar en valor activitats com la cursa del cors o el concurs de castells de sorra o el pubillatge, entre d'altres, perquè formen part de la memòria de moltes generacions de tordarencs i tordarenques. Per tant, crec que s'han de seguir mantinguent i cuidant. I aquest any sí que m'agradaria poder destacar la recuperació de la baixada de carretons, que quins records que en van portar, perquè de petits em sembla que més d'un hi va participar, i també el Ball del Fanalet, perquè és important poder recuperar i mantenir activitats que també formen part de la nostra història i també de la nostra manera de viure la Festa Major. També ens ha semblat molt encertat que la nostra dansa, que enguany fa 50 anys, fes el pregó, perquè és una manera de reconèixer una entitat que durant mig segle està contribuint a mantenir la cultura popular de Tordera, però també la cultura popular catalana. I en aquesta mateixa línia, també quin regalàs la sardana que va composar el tordarenc Carles Llopart, i amb motiu d'aquest 50è aniversari. Això jo ho trobo molt important, perquè a part de mantenir la cultura, també n'estem creant. Clar, per mi la Festa Major viva és una Festa Major que sap mantenir les seves tradicions, però també sap evolucionar. I al mateix temps també és important que hi hagin propostes per a tota la gent, que tothom pugui trobar el seu espai i que tothom la pugui gaudir, que tothom la pugui viure amb respecte, amb llibertat, amb igualtat i també amb moltes ganes de participar. I des d'Esquerra Republicana pensem i creiem que la cultura popular, que les entitats i que la participació ciutadana són eines de cohesió social. I aquí sí que a nosaltres ens agradaria molt fer un agraïment a totes les persones que l'han fet possible, no? Als voluntaris i voluntàries, a les entitats, als treballadors i treballadores municipals, a les associacions, a la nostra policia municipal, a Protecció Civil, SEM, bombers, etc. No m'agradaria deixar-me ningú, però clar, tots han fet molt bona feina i és veritat que sense ells la Festa Major no es faria. De fet, aquests darrers dies també hem sabut que la Generalitat de Catalunya ha reconegut la Festa Major de Sant Bartomeu amb el reconeixement del Cu de Festa. Clar, aquest reconeixement és per tothom, perquè una Festa Major no només la fa l'Ajuntament, la fa tot el poble. I si aquí hi hem de fer una crítica, que òbviament serà constructiva, és que creiem que hem d'anar avançant en la presència de les dones a sobre dels escenaris. Si volem una Festa Major que sigui més representativa de la societat, creiem que hem de seguir treballant perquè en els escenaris hi hagi més presència de dones artistes. En definitiva, Lluís, nosaltres ens quedem amb una valoració positiva, però sempre amb aquesta voluntat de seguir avançant i de seguir millorant.
1: Doncs ho deixem aquí. Regidora, moltes gràcies, com sempre, per el seu temps, i ens retrobem en una altra entrevista.
2: Gràcies, Lluís, per convidar-me.
1: Fins a la propera. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
0: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei. Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
3: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
2: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental, i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Espanyol ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra quatre policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir

0: reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als quatre agents, mentre que la fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
1: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia. Aquí comença l'Àrea Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem i hem arribat amb molta il·lusió al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Àrea Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.
3: Ens ho haurem de preparar.
4: S'ha preparat tot.
3: Sí, ho hem de preparar. Hola de nou.
4: Bon dia.
3: Has estat a la tertúlia. Sí. Ara continuem amb la preparació d'un viatge que sempre ha d'estar... Per anar un viatge perquè surti bé, l'hem de preparar.
4: Home, lògicament, si és un viatge de vacances, amb la il·lusió i tot això, l'has de parar per ahí, l'has de preparar com a mínim 6 mesos, 7 mesos. Anar-te'n a la Biblioteca Versailles, anar-te'n a una... Primer, saber on vols anar. Segona, anar-te'n a una llibreria especialitzada a Barcelona i comprar els llibres corresponents d'aquell país o països que vulguis veure. Entrar també de lo que pots veure a cada puesto. Quan tens tot això, després te'n vas a l'agència de viatges, mirant que sigui una agència de viatges que sigui de la teva confiança, que no et trobis que pagues i pos no viatges i coses d'aquestes, que per desgràcia en aquests moments doncs, està passant bastant contínuament, i bueno, i és posar-li la gent de viatges, dir-li, bueno, jo vull fer aquest viatge i voldria anar a veure això, això, això i això i això.
3: Anem per pams. Primer, hem de triar un país.
4: Clar.
3: O un lloc per anar a visitar.
4: Sí, sí, un país, lògicament.
3: Clar, si anem i comprem llibres que ens expliquen allà on anem a veure,
4: sí,
3: quasi és més fàcil reconèixer o saber el que vas a veure que quan vas allà no tens la sorpresa de veure-ho.
4: Bueno, és el que t'estic dient. O sigui, si saps, pots saber el fons del que vas a veure.
3: Sí.
4: Realment en gaudeixes més encara.
3: Sí?
4: Sí, perquè és clar. Ara tu imagina't que et portin, no sé... A Vesuvio, a Nàpolis, va anar a veure doncs, totes les figures aquelles que hi ha, bueno, figures, humans que hi ha calcificats i tal. Sí. Imagina't que tu no sàpigues res. Bueno, vas allà i, com els japonesos, faig la foto i a fer punyetes i me'n vaig. En canvi, si has llegit alguna cosa, saps el per què i el com, de per què va passar i com va passar, etc etc. I és això, és que el tema sempre és aquest.
3: Sí, sí.
4: No sé, vés-te'n al Vaticà per dir alguna cosa, no sé. Si no te n'has entrat una mica, mira, oi, que és maco això, quin tros de marbre, que és molt maca aquesta imatge.
3: El problema, o la sort d'avui dia, és que si entres per internet, hi ha visualitzacions aquestes que pots veure tot a pèls i senyals.
4: Estàs fent un viatge virtual.
3: Sí, un viatge virtual, que en diem.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: I llavors, què?
4: Bueno, però no és
3: els que tenim problemes a caminar i tot això, dius, escolta, amb aquest viatge el tenim perfecte, eh?
4: Bueno, hi ha postos que una persona, hi ha unes limitacions també, esclar.
3: Sí,
4: si te'n vas a un posto que haig de fer una excursió i caminar 2 o 3 hores en pujada, ho puc fer-ho, no puc fer-ho. Busques un altre posto, que sigui pla o que t'hi portin amb un cotxe.
3: Mm.
4: Sí, però per això et dic, si te n'enteres, sabràs per endavant si allà hi pots anar-hi per les teves possibilitats o no hi pots anar-hi.
3: Sí, sí.
4: Si vols anar al Machu Picchu, si has tingut un atac de cor, no hi pots anar-hi al Machu Picchu. Ni a Cuzco. Bueno, ja no pots anar a Perú. Sí, oblida aquest país perquè és perillós per tu. Has de buscar altures, tenen molt llarg de 1.500 metres d'altura.
3: Sí, sí.
4: Tot això és la preparació que tu et fas al viatge. Que tu pots veure per internet, que pots veure vídeos d'internet i tal, doncs encara et fa més il·lusió el anar-hi personalment i conèixer el que has vist en una pel·lícula.
3: Com ho veus natural, és millor.
4: Clar, tota la vida. Tota la vida, això. I, clar, i això representa doncs, que després, quan tu ja has decidit el que vols anar a veure, pots deixar-te aconsellar per la gent de viatges o tu ja vas per la teva.
3: Ja avançarem. Llavors, com comprem aquests llibres del país que volem anar a visitar o el que ja ens ha fet il·lusió i ho hem triat ja més o menys, aquests llibres també ens diuen si ens hem d'en vacunar, no ens hem d'en vacunar, si... ens ho expliquen tot, quina classe de diners...
4: Quin tipus de temperatura hi ha en el moment que tu hi has, perquè et dirà un quadro de gener, desembre, sí, etcètera. No?
3: També et dirà quan és el millor temps per anar a visitar.
4: Clar, exacte. Sí. Per exemple, no sé, per dir-te un exemple, tu te'n vas a Àfrica i te'n vas a Tanzània, i la millor època de Tanzània és febrer o març, perquè a part d'anar a veure tots els parcs nacionals i anar a veure les feres, etc, tens la possibilitat de veure la migració dels mius en el riu Mara.
3: Mm.
4: Clar, després ve el problema. T'agrada veure la matança que hi ha allà d'animals o no t'interessa veure-ho?
3: És llei de vida, no?
4: Però em refereixo que és això. Després hi ha persones que diuen, oh, és que jo vaig a Àfrica, però escolti'm, jo no vull veure com un lleó mata. Escolti, no vagi a Àfrica, per
3: no, és llei de vida.
4: És
3: la llei del més fort.
4: Tens, el preparar-ho amb antelació i llegir-ho, vas matisant i dius, no, doncs aquest país no m'interessa per això, però l'altre ho provo més allà.
3: I has triat més o menys, o més que no pas menys, el lloc que vols anar. Mm. Llavors, a quina agència de viatge hem d'anar? No cal que diguis el nom, sinó digues què és el que hem de trobar amb una agència perquè ens prepari un viatge i tingui les seues garanties.
4: El primer de tot és que hi hagi un bon professional.
3: Com ho sabrem?
4: Raonant. Tu ja t'has enterat a través de llibres. Si veus que amb la persona que estàs al teu interlocutor que tens davant està divagant totalment, dius, aquest tio és que no en té la més punyetera idea del que estem parlant. Canvia perquè és que et sortirà malament. El que, per sort, hi ha molts postos i hi ha bons professionals que sabran interpretar ràpidament el que tu vols. Després hi ha dos vertents. Quan has trobat ja el professional de l'agència de viatges, després hi ha dos vertents. O pots anar amb un viatge organitzat per un majorista, que n'hi ha 10, 15, 20, 25, depèn, o bé fer-lo individualment.
3: Sí. Què recomanes?
4: A veure, econòmicament, el de majorista. Ara, per anar a veure un país bé, sols. Perquè després dius, vull aquí, doncs això m'interessa, però aquí m'hi quedo 3 hores més. En canvi, el guia, amb un grup, dius, ha passat media hora, vinga, anem, perquè és que hem d'anar a veure l'altre. Nens? O sigui, vas molt més a la teva. I a més, com que tu ja t'ho has llegit, ja saps que això t'interessa i allò no t'interessa. Vol dir que això t'ho deixes i t'estàs més temps amb un altre posto que t'interessa més. Va? És que realment, si vas a fer un viatge per veure paisatge, és una història, i si vas a fer un viatge, diguéssim, cultural, és una altra història. O sigui, te'n vas a la Capadòcia, a Turquia, allà t'ho han d'explicar, perquè si no veus 4 pedres, diu, bueno, adéu-siau, ja les he vistes, ja en tinc prou. Però, en canvi, si t'expliquen el que és, lògicament t'interessa molt més.
3: Ja. Bé, ja tenim el professional que ens explica el viatge, com ha de ser, com, què hem de fer, els hotels, etc. la garantia perquè una companyia sigui garantissable, és a dir, que quines gran... Vull dir, no totes les companyies tenen el mateix prestigi que altres. Què hem d'anar a buscar?
4: A veure, anem a veure. La història sempre és la mateixa. Amb una agència petita hi pot haver un gran professional.
3: Sí, per això t'ho dic.
4: I amb una agència gran hi pot haver un patata.
3: Sí.
4: Jo prefereixo més sempre anar amb una agència petita. O sigui, primerament, una agència que et mereixi la confiança. Que tinguis confiança en una persona determinada dins d'aquella agència de viatges. Això, per mi, és indispensable. Si vas amb una de gran, doncs, vale, donant el número 32 i quan acabi aquell et posant amb aquell com et podrien posar amb l'altre. A menys que sí. Coneixis algú i dius, vull parlar amb fulano de tal. Mm. O sigui, la persona que t'està tenent i que et prepararà, l'idea que tu li donaràs ha de saber-la tant o més bé que tu. Perquè, sí. Si no, malament pot muntar un viatge si no sap el que toca.
3: Però si tenim una companyia de que té problemes econòmics, de la qual,
4: home,
3: i
4: no
3: que
4: vagis...
3: això, perquè això ha passat,
4: ui, està
3: que
4: passant.
3: Com estàs, vas agafar l'avió i diuen, no, s'ha acabat aquí. Llavors, què fem?
4: Sí, t'han fotut les vacances en l'aire.
3: Les vacances i els calés.
4: Els calés encara possiblement recuperis alguna cosa. Possiblement. Però les vacances ja te les han fotut en l'aire. Vol dir que, és clar, has de buscar una agència que, a part de la confiança que tu li tinguis, doncs que sàpigues que és una agència més o menys solvent,
3: sí.
4: Que és una agència que porta anys i que la seva trajectòria ha sigut sempre doncs decenta, en aquest sentit. I fugir d'aquestes agències de que, bueno, oiga, si quiere usted la Capadocia por 700 euros 8 dies. Merda. Merda, així de clar. O sigui, duros a quatre pessetes no se'n poden.
3: No se'n poden. No.
4: Algo passarà. A tu et fotran amb una pensió que no tindrà aire condicionat, els cotxes, en comptes d'anar amb quatre rodes, n'hi ha amb dos, jo què sé.
3: Llavors serà una moto, eh?
4: Sí, bueno, no, però són cotxes encara.
3: Ja.
4: O que no podràs posar els peus a terra perquè no té fondo el cotxe, en fi, qualsevol cosa d'aquestes. Que no et vindran a buscar a l'aeroport, que l'hotel tindrà trenyines i tindrà de tot... És, sí, això és el fotut.
3: Per sí. Això que és difícil, eh?
4: No, per quan... Home, difícil potser en un principi, però quan ja tens més o menys una amistat amb una persona que ja t'ha fet un o dos viatges i que has vist, doncs que sap per on va...
3: Però estem parlant de persones que, com tu, que estàs acostumat a viatjar. Però nosaltres som inexperts. Dintre de tot hem fet amb l'inserso...
4: Bueno,
3: fet...
4: però, a veure...
3: Però llavors, com ho fem, això? Vull dir,
4: si tu tindràs algun amic... segurament, o conegut, o sí. Un conegut que coneixem un altre conegut, que aquest tio està inflat de viatjar i que sap per on va i que et va...
3: Home, per això t'ho pregunto.
4: I aquest va a una agència de viatges, però dius, escolta, on puc anar per fer això? O sigui, a veure, també diferenciem una mica el dir, me'n vaig a Palma de Mallorca o a Canàries, o me'n vaig a Austràlia, o me'n vaig a Turquia,
3: sí.
4: A veure, o me'n vaig a l'Àfrica. O sigui, aquests viatges ja mereixen... una mica d'atenció i que la persona que t'ho estigui fent sàpiga, a veure, tampoc ho sap tot, el professional.
3: Ja.
4: No, tampoc ha estat a tot el món i a tot arreu, on ha estat a postos, però que, bueno, que sap interpretar el que tu vols i després ell, mitjançant el seu corresponsal, mitjançant a internet o mitjançant el que sigui, indaga una mica el que tu vols, s'ho mira una mica i et munta el viatge d'acord amb les teves necessitats o amb els seus gustos, en aquest sentit. O sigui, jo et posaria un exemple. Un tio vol anar a la Patagònia. La Patagònia la pots fer de moltes maneres. Pots anar a la Patagònia a fer trekking i pujar muntanyes i tu passes de conya. Molt bé. Pots fer una Patagònia doncs anant a veure doncs, els principals puestos i tal, i anar a veure, doncs, no sé, el Perito Moreno i anar a Rio Gallegos, etc. I anar a veure doncs, els glaciars, etc. I després tens l'altre, que és veure els glaciars i fer un creuer per l'Àrtic. Tots són preus diferents. O sigui, estic parlant d'un viatge que 15 dies pot costar 7.000 euros o 8.000, a un viatge que em pot costar 1.500.
3: Sí, sí.
4: Clar, després ja depèn de la teva disponibilitat. La gent de viatges et dirà, escolta, el professional... Quan es vol gastar vostè? Pues jo em vull gastar 3.000 euros per persona. Vale, pues mira, quina categoria d'hotels? Jo vull anar a hotels de 4 estrelles, de 5 no, perquè són més cars, de 4. Vale, pues molt bé. I et munta tot el tema. Què vol? Un cotxe? Bé. Amb xofer? Sí. amb guia, val, que parli espanyol, sí, vinga, doncs ja està. I a partir d'aquí, tu muntes. Ell ho demana en els seus corresponsals, en el país corresponent, li envien el viatge, l'agafa, el mira, el prepara, veu que està bé i el presenten al client. Si el client diu sí endavant, doncs ja, doncs ja el prepares i ja està.
3: Per tant, fent un viatge d'aquests vol dir que no has d'anar allà i dir sí a tot i de cop.
4: No,
3: has d'estudiar-ho molt.
4: Jo diria una cosa, que no és estudiar-lo, és mirar-ho, mirar el que vols fer, i cuideu que gaudeixes amb anticipació del que veuràs al cap de dos o tres mesos.
3: Mm.
4: Però esclar, allò ho recordaràs. Això és com un llibre i una pel·lícula. Veus la pel·lícula i si llegeixes el llibre tu passes de conya. O al revés, si llegeixes el llibre i veus la pel·lícula, doncs pot dir, potser la pel·lícula no és tan bona com el llibre.
3: Ara en parlarem amb l'Abel, que és el tècnic de les pel·lícules. D'aquí una mica en parlarem. Cal fer sempre seguro de viatge, com sí. És un viatge així?
4: Sí. Són viatges que vas molt lluny i poden haver-hi problemes que no són, no és que siguin conflictius, però que pots, no sé, pot picar una serp, pot trencar una cama, pots... Sí, sí, perquè el seguro... A veure, si t'estàs gastant 5.000 euros en un viatge, o 4.000, el seguro val 100 euros, és la xocolata del lloro. I aquí t'hi entra el seguro, t'hi entra si abans de sortir et poses mal el seguro d'anul·lació, t'hi entra el seguro de repatriació, si estàs molt fotut t'agafen un avió i et porten aquí, etc.
3: I si mores t'enterren aquí.
4: I si moren també et porten cap aquí i t'enterren. O sigui, és... no té importància el valor del segur.
3: Sí, sí, sí.
4: Per els serveis i les prestacions que et dona el segur.
3: Va bé sempre anar ben preparat.
4: Sempre, sempre.
3: I
4: portar, sobretot, segons on vagis, un botiquín amb... Una farmacioleta amb el que tu creus... Més ben dit, si tu vas a Àfrica o te'n vas a Àsia o el que sigui, països una mica... no conflictius, però països que pots agafar qualsevol cosa, te'n vas al clínic... i allà hi ha el doctor Corachan, que és una de les eminències d'Europa més importants en quant de medicina tropical. I el tio et dirà, escolti, on va vostè tal posto? Doncs miri, em portis això, això, això, això, això, això. O sigui, és un tio molt amable, és molt, molt maco. I vas a la farmàcia, ho compres i ho fots dintre la farmàcia. Sí, per poder, si tens restrenyiment o si tens diarrees.
3: I sobretot la conversió per beure aigua que no és potable per fer-la potable, no?
4: No, aigua embotellada i vallcatrana.
3: Oh, sí? Però si estàs enmig del desert i en comptes de durar dos o tres dies duren més...
4: Els cotxes porten aigua embotellada. Sí? Porten aigua embotellada.
3: Van ben preparats.
4: I sobretot, per el que et diuen és, escolti, vostè beurà aigua embotellada, però no se li corre fotre's un cubata amb glaçons de gel, perquè els glaçons són de l'aixeta. Vol dir que si per una banda se la fot en botella i l'altra se la fot de l'aixeta, la pot enganxar igual.
3: Sí.
4: Vol dir que glaçons nada, i si és calent et fots. Entens?
3: Bé, veus el cubata a casa i...
4: No, te'l pots veure allà, però que sigui de nevera, la tònica o la Coca-Cola sigui de nevera, i si no està prou fred, doncs mira, la vaig seguir Déu. Però no vigilar també... A veure, els menjars, les carns, no, o sigui, menjar-les supercuites, no menjar-les les vermelles, ni volta i volta, perquè allò té microbis, canvi cuita, no té cap microbi, les verdures ben fetes, no mengis amanides, no se t'ocorri menjar-te un tartar per dir alguna cosa, o sigui que...
3: Molt bé. Anem a fer inversions, que dèiem abans, i si cas, quasi ja haurem parlat dels viatges d'avui.
4: Vinga.
3: Moltes gràcies, Toni, i fins una altra.
4: Fins l'altra setmana.
3: No, però jo no hi seré jo.
4: Ah, bueno.
3: Vinga, moltes gràcies. Ara i aquí.

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: I aquí,

0: Doncs bé, sí que ja són un quart d'una i que nosaltres doncs tenim ja aquesta estona radiofònica amb la que tenim en Miquel Grimal, com ja l'hem saludat, i amb ell fem i visitem salts i gorgs a cop de pedal. A cop de pedal, eh? A cop de pedal, a cop de pedal, Miquel.
1: Sí, sí, aquí no hi ha una altra via. Se surt de Tordera i es torna a Tordera amb el mateix medi.
0: Molt bé, sí que t'agraïm moltíssim doncs, totes aquestes imatges que ens van passant els nostres companys, els apengen per al Facebook, i la gent poden visualitzar doncs, aquests llocs que segurament no coneixeríem si és que tu no ens els passes. Jo realment, i a vegades entre mig de setmana com ja estic tranquil, me'ls torno a remirar, eh?
1: I en queden uns quants, eh?
0: Queden uns quants, fantàstic.
1: Sí, no...
0: Avui ens parlaràs de... Aquest jo l'havia sentit anomenar, però no l'havia vist mai.
1: És molt famós, eh?
0: Sí.
1: Can
0: Sal
1: Toni Gros.
0: De la foradada de Can Toni Gros.
1: Ah, exactament.
0: De Can Toni Gros sona molt, no?
1: Sí, queda entremig de Rupit,
0: sí?
1: Que és un altre poble emblemàtic, i a l'Esquirol o Santa Maria de Corcó.
0: Molt bé.
1: Queda
0: mig. Quant de temps des d'aquí a allà?
1: En bicicleta?
0: Sí, en bicicleta i en cotxe, va.
1: En cotxe no tant, perquè tens vies i pots,
0: sí.
1: Pots venir per Olot o pots venir per Vic, que
0: sí.
1: És normal, però en bicicleta, és clar, no pots agafar vies ràpides, has de fer per carreteres,
0: clar.
1: Normalment, algunes de molt mal estat, i molts de colls, perquè el d'avui, com la setmana passada, la Ria de Sorreig, som a Osona, i per arribar a l'alçada de Roda de Ter, que és el mateix de la setmana passada a la Riera del Sorreig, per arribar a Manlleu. Aquí, a la d'avui, no has d'arribar a Manlleu, però sí que has de fer el mateix camí. Què vol dir? Arbúcies, Coll de Rebell, Espinelves, Coll del Buc, Coll de Romagats, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, on te va néixer mossèn Cinto Verdaguer, Roda de Ter... I aquí, doncs, la carretera, la comarcal 153, que ens porta pel Coll de Condreu fins a la Vall d'en Bas o Olot.
0: Escolta'm, Miquel, de tots aquests pobles, que més o menys doncs, sí que tots coneixem, a quin ens recomanes tu, com mentre fem l'itinerari en cotxe, deixem-ho així, pararies? És a dir, jo em pararia aquest poble, perquè aquest poble, a banda d'anar a veure el Gorg, és el que considero, que és el que és més maco.
1: En cotxe tens moltes possibilitats.
0: No, sí. digue-n'un només, va.
1: No, a veure, Espinelves, qui és que no ha estat Espinelves? És un poblet petit,
0: sí, però,
1: l'església és molt... A part de que es fa la Fira de la Veta al
0: sí,
1: desembre,
0: sí,
1: de Nadal...
0: Era, tothom sembla que anem per aquestes dates,
1: i
0: prou, eh?
1: Coneix jo, i si vas per la banda de Vic o passes per Viladrau... O dintre la ciutat de Vic, que don molt, molt, molt, molt de marge.
0: Mm-hmm.
1: I al costat tens Manlleu, que és una altra joia.
0: Sí,
1: és una ciutat
0: sí,
1: gran,
0: sí, sí.
1: Amb monuments. A veure, don, i a més, aquí tenim un altre vessant. Ja comença al costat de Roda de Ter, les masies de Roda, doncs que hi ha el Pantà de Sau. Passa
0: no,
1: el
0: i
1: Ter.
0: Tant, ha de ser preciós tot això, eh?
1: Aquí hi ha la vall de Fusimanya... hi ha a Sant Pere de Casserres, que això és una altra història, hi ha un monestir preciós, fa un meandre al riu Ter allà, que és diguéssim el final del Pantà de Sau, ve amb uns penya-segats, és molt maco. I allà també hi ha una zona, hi ha un poble que pertany, perquè el que tocarem ara, Can Toni Gros no és poble, és el terme municipal de l'Esquirol, pertany a l'Esquirol. Rupit i Pruit sí que és un altre terme municipal, però Can Toni Gros és, pertany al terme municipal de l'Esquirol.
0: I, a veure, per què es diu Can Toni Gros, aquest saltant? Que és que hi ha una masia per allà a la vora? És que hi ha...
1: A Can Toni Gros no ho sé tant, perquè, esclar, el terme, com que pertany doncs, a l'Esquirol, l'Esquirol sí, perquè antigament hi havia hagut un hostal que es deia l'Esquirol. El que passa que també es diu Santa Maria de Corcó perquè hi ha un agregat que era del Corcó i per això té els dos noms aquest poble.
0: El Corcó és un poble també, no?
1: Sí, bueno, és un nucli amb una església, amb una ermita
0: sí.
1: I doncs va agafar del nom d'aquest terme.
0: Estan obertes aquestes ermites que se vas comentar, Miquel?
1: Normalment no solen estar obertes. Pot ser que alguna masia del costat o tens d'anar a un centre a buscar la clau. Mm-hmm. Hi ha llocs que sí, que te la deixen, però hi ha llocs, si està en bon estat, perquè igual està tancat, perquè sí, l'estat doncs, pot és ser perillós, que no estigui gaire bé i sigui una mica perillós. Mm-hmm. Hi ha de tot, et trobes de tot.
0: Miquel, fins aquí aquest punt d'on avui volem arribar, doncs amb aquest salt i aquest nom que a mi me sona
1: sí,
0: molt.
1: També se li diu el Molí de la Foradada, o la Roca de la Foradada.
0: On hem de deixar el cotxe, si volem anar en cotxe?
1: És molt fàcil. La comarcal, aquesta 153, doncs passat a Roda de Ter, i si vinguessis d'Olot, per exemple, que vas a la Vall d'en Bas i dius, va, tornaré per Vic. Doncs a la comarcal 153, que Antoni Gros queda al costat de la carretera. A l'altra banda, hi ha la serra, hi ha diverses serres, i una és la de Cabrera, perquè això hem de posar que estem entre el Cabrerès i el Collsacabra.
0: Això està tot senyalitzat, perquè si anem o no? Sí, o t'has d'orientar una miqueta també?
1: No.
0: I aconsells portar un mapa, doncs, de...
1: No, la carretera, has de prendre la carretera i els rètols dels pobles. Allà t'hi diu que Antoni Gros queda al costat. Hi ha un asfaltat, que entres a dintre el que és el nucli, el poble,
0: sí,
1: i on hi ha el camp de futbol, hi ha un camp de futbol, doncs allà hi ha una via molt ampla, allà sí que ja està indicat, el camp de futbol hi ha un aparcament per vehicles molt gran, o sigui que no, normalment no ha d'haver-hi problema, i a partir d'allà el camí ja s'estreny, però hi ha rètols i ja te va indicant. El que passa, que ara estem parlant, la imatge que tinc és del 2018, octubre del 2018, hi havia molta aigua.
0: Preciós,
1: ara jo sé que en aquests
0: preciós
1: moments la cosa deu estar molt justeta, eh?
0: Bueno, però deu saltar aigua d'aigua també, no?
1: A veure, la riera, està a la riera de les Gorgues.
0: Sí.
1: És una riera que va al pantà de Sau, a Sant Martí Sescors.
0: Sí.
1: D'acord? Doncs aquesta riera, és clar, es nutreix de molts de torrents que surten dels cingles de Iats, que al costat de Cabrera.
0: Uh-huh.
1: Tot això són vessants de 1.300 metres d'alçada.
0: Bueno, déu-n'hi-do, doncs,
1: Vull dir, recull molta aigua. Se sol que durant l'any es manté bastant bé, però, és clar, també té certes mancances. Uh-huh. Aquest salt, si no baixa molta, com tots, no té la seva espectacularitat, no? Però bé, don molt d'això.
0: Però el lloc es veu preciós, també,
1: sí,
0: Miquel?
1: Sí, doncs aquest camí ara, jo com hi vaig anar, però ara fan pagar una entrada de 2,50 €, normalment, per accedir-hi.
0: Però aquí, com a fan pagar, ja hi has d'anar a peu o en bicicleta?
1: Sí, sí, sí,
0: cotxe,
1: sí.
0: Ja?
1: Aquí el cotxe l'has de deixar abans,
0: a
1: l'aparcament. Aquí, res, són 20 minuts, eh?
0: Sí.
1: No sé si el resta... Perquè, clar, teòricament està prohibit el bany. Abans s'hi banyaven, jo com d'allò s'hi banyaven, però ara no és possible, o almenys està prohibit. Bueno. No sé si hi ha molta vigilància,
0: però
1: o el que sigui.
0: Es veu prou gran, perquè s'hi pugui banyar la gent, doncs
1: sí,
0: bueno,
1: és que hi ha una gorga, a part del salt, una gorga. Doncs l'últim rampa de baixada, perquè té un desnivell bastant considerable, si ha plogut, has de vigilar molt perquè rellisca.
0: Ah.
1: Jo en aquest vaig deixar la bicicleta a dalt, no la vaig baixar fins a baix,
0: primer
1: perquè no em semblava pertinent, perquè no has d'anar fins a baix, has d'anar a peu, lògicament, la deixes a una banda abans de l'última baixada, i com que havia plogut abans, era molt relliscós. Vull dir, el camí, però es fa bé, amb canalla i tot,
0: es fa bé.
1: 20
0: minutets, tu dius.
1: Sí,
0: no,
1: des del camp de futbol, des de l'aparcament, 20 minuts hi ets, I llavors, esclar, és com una espècie, bueno, és molt maco, és un... És, diguéssim, un amfiteatre, d'alguna manera, de rocam. El nom de la foradada és escaient total, perquè està dintre, doncs, aquesta espècie de rocam, la gorga està tancada, el salt és considerable, té 15 metres de baixada.
0: Escolta'm, Miquel, ara ha plogut, aquests dies, potser pot estar bé,
1: Pot ser que s'hagi animat i que baixi.
0: No acabes de veure-ho clar,
1: El que passa que no sé si en aquests moments baixa prou aigua, però bé.
0: 15 metres, has dit, d'alçada?
1: Sí.
0: I
1: llavors li diuen foradada perquè una part de la roca, el seu vessant doncs, dret, a la dreta, hi ha un gran forat que dona a l'exterior. L'altra part no pots pujar, perquè hauries d'escalar-ho.
0: Sí.
1: No hi ha accés. I aquí sí que pots passar per aquest forat, és un gran forat, I per allà el maco, si es pot, bueno, es veu tranquil·lament en la fotografia que vaig passar i el vídeo, que ja entra la llum del sol.
0: Oh, que maco.
1: En certs moments...
0: Ha de ser una hora determinada, això, Miquel.
1: Sí, en certs moments el sol, com va aquella basal i a l'alçada, sí, doncs entra la llum solar perquè i il·lumina el gorg, il·lumina l'aigua.
0: No, ser...
1: Això ho vaig aconseguir a l'octubre en les imatges.
0: Sí.
1: Jo ho dic esmentar-ho perquè es pot veure... I és un lloc preciós, eh? Jo dic que és molt maco perquè em va encantar.
0: És preciós.
1: Jo coneixia, però no hi havia anat mai, eh? Ho coneixia de feia anys.
0: Sí. Bueno, és allò que vas veient els noms, no?
1: Revistes que hi han donat, doncs, han fet reportatges. És un lloc molt, molt, molt maco. El que passa que, clar, ara les queixes, que abans hi podies anar lliurement i ara està controlat, no sé, i, és clar, hi ha molta gent que es queixa perquè, és clar, si no hi ha aigua, perquè han de pagar doncs aquesta entrada, crítiques, però bé, és que això ens ho hem guanyat. O ens ho hem guanyat per desgràcia, perquè no tenim la consciència de que no es pot anar allà a menjar. Clar, la gent que porta allà fan pícnic, no es pot fer pícnic en aquell lloc. Fes en un altre lloc.
0: I tingues cura, esclar, i tingues cura.
1: Exactament. Vols posar els peus a l'aigua? Vol menjar allà? No, això no es pot fer. I banyar-se, a veure, això podria haver-hi les seves...
0: Home, això podria ser, Miquel, allò que diu un número determinat i si en surt un, n'entra un altre.
1: Ja ho
0: no?
1: solen
0: com
1: fer, ja ho solen fer, però clar, també ho has de reservar prèviament, clar. Ho has de
0: a l'hivern també, vols dir, Miquel?
1: A l'hivern no crec. El que passa que no sé si hi ha també control o no.
0: Vull dir, això potser és...
1: Normalment solen fer en aquests llocs, és el que no tinc informació, no?, en aquests moments, però que sí que està delimitat i està controlat. I ja dic, és a la Riera de les Gorgues, aquesta riera té bastanta aigua, passa més avall, perquè el poble, la capital, doncs, del terme municipal, doncs, a l'Esquirol, passa per l'Esquirol i va sortir fins al final amb una cua del pantà de Sau, que és un que bueno, hi ha més salts i gorgs,
0: n'hi hem parlat
1: i
0: tot
1: això és un altre tema.
0: Miquel, i en aquest, per exemple, que hi ha tanta aigua, hi ha algun tipus de peix? Hi ha algun tipus d'exemple? És que hi veig tanta natura, hi veig tanta claror amb aquesta foradada, amb la llum. A veure, hi ha algun tipus de vegetació
1: és
0: diferent?
1: És molt espectacular,
0: És tot igual, de fet.
1: I el color de l'aigua... Esclar, en dies que hagi plogut molt de cop, no, perquè l'aigua, ja sabem que està una mica barrejada, però com està més tranquil·la i al saltant l'aigua, doncs tot és molt net, és més transparent. A veure, jo no, normalment no solo veure gaire fauna, no veig peixos ni res. Potser sí que n'hi ha, però això sí que no... Normalment no he observat que hi hagi peixos, que almenys que es vegin, no? Que es puguin considerar.
0: Molt bé,
1: considerar.
0: Miquel, doncs hem donat un suggeriment més per la nostra audiència, que veiem que els va seguint molt, vull dir, amb mainada i tot. Jo, a veure, sí que sempre ja comentes tu el tros que hi ha des d'allà on s'ha de deixar el cotxe.
1: Sí, però aquest d'avui és bastant fàcil, eh?
0: Sí.
1: Vull
0: dir
1: que
0: 20 minutets,
1: i a més, dic, res, 20 minuts un quart de 20 minuts per baixar i un quart i 20 minuts o una mica més per pujar, que dius, costa una mica més, no? Ja dic que està regulat, està ben, i el que hem d'expressar que és a partir d'ara. Si plou una mica més, suposo que també serà molt millor.
0: Sí.
1: I ja dic que és en un entorn, bueno, és que estem en un entorn, el Cabrerès i el Collsacabra, d'on per anar més a més. Jo dono una opció, que llavors es pot agafar el cotxe, baixar,
0: sí?
1: I com que primer hem de passar, perquè el poble de l'Esquirol està una mica a interior, no està ben bé a tocar la carretera, però està molt a prop. Hi ha una carretera que arriba fins a Tavertet. És una altra...
0: Doncs és fantàstic, fa el cotxe...
1: En 12-13 quilòmetres, des de la carretera que deixem, la principal, la comarcal 153, estàs a Tavertet.
0: Fantàstic.
1: I després el Penya-Segats, embassament tota la vall de Sau... les guilleries, allà tens una vista.
0: De totes maneres, Miquel, tot això per poder-ho fer en un dia no, si ha de ser anar a veure aquest gord que ens has comentat ara i anar a Tavertet i s'ha acabat la història,
1: Bé, en bicicleta sí que no don per més, ja dic, en bicicleta el màxim que pots fer és tornar doncs aquest que havia, doncs havent vingut de Roda de Ter, com si haguéssim de Vic, i llavors fer la Vall d'en Bas Però, esclar, tallant per Coll de Condreu, el Santuari del Far, i baixar clar, cap a Mer. Això és una altra història.
0: Molt bé, doncs nosaltres ens quedem amb en Miquel, que vagi pedalant, però que ens vagi explicant aquests indrets tan fantàstics que realment, com veus aquestes muntanyes des de l'exterior, jo mai, Miquel, m'hagués pensat qui és pogut veure aquests salts d'aigua entrant-hi una mica. La veritat és que m'he quedat parada en tots els que ens vas explicant. Avui ha sigut fantàstic aquest de la Foradada, de Can Toni Gros, i que bé, això és una d'aquestes escapades que ens fa en Miquel de Salts i Gors cap a la zona de les Guilleries, i que t'ho agraïm moltíssim que ens ho venguis a explicar, Miquel.
1: Vinga, seguirem. Encara en queden moltíssims.
0: Doncs vinga, fantàstic. Vinga. Gràcies també per les fotografies i els vídeos que ens passes, eh? Gràcies, bon dia.
1: Bé, bon dia.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.

classe de piano, nosaltres que estem a punt d'encetar d'aquests llibrets que ens venen, en aquest cas, editats amb el suport del Cercle d'Història de Tordera i l'Ajuntament de Tordera, un premi, Premi Salvador Vendrell 1999. És un llibret que s'anomena L'Antic Claver, 1926-1988. Un reportatge fet per la Maria Àngels Cairó i Pujol, Maria Rosa Matas i Morell i Elvira Romaguera i Ferrer.

Els orígens del cinema Claver. El cinema Claver estava ubicat on actualment és el número 17-19 del carrer d'Utu Trueta, abans Herois de Jaca, i durant l'època franquista, José Antonio. O sigui, al mateix lloc on hi ha el Teatre Claver. Era propietat de Josep Albertí i Ruscalleda, el qual tenia una sastreria en el que ara és el carrer Ciutadans número 20. Josep Albertí era un gran aficionat al cinema i en veure que el cinema Albéniz, local annex al cafè de Cal Ros, es quedava petit, decidí comprar aquests terrenys i construir l'anomenat cinema Claver. Antigament, aquests terrenys eren ocupats pels cavalls de la remunta, o sigui, cavalls i muls, destinats a proveir de nous cavalls i muls la cavalleria de l'exèrcit i dels cossos muntats. És difícil trobar escrits que confirmin del tot la data de construcció del cinema Claver, però tenim el testimoni de la senyora Teresa Tarrés. Es va casar el dia 30 de gener de 1926 i, després del viatge de novis, que va durar 8 dies, va establir la seva residència a Tordera, treballant de ferrers a la casa que actualment seria el número 15 del carrer Doctor Trueta, també propietat de Josep Albertí, i coneguda com la Casa del Ferrer, ara ja enderrocada. Ella recorda que llavors, al febrer de 1926, s'estaven fent els fonaments de l'esmentat cinema Claver. A Bonifaci Albertí, pare de Josep Albertí, li agradava molt la música i el cant. Sovint s'emportava el seu fill Josep als assajos d'una coral que hi havia a Tordera i de la qual en formava part. L'afició del seu pare per la música i el cant, el fet d'anar amb ell als assajos i que en aquells temps eren molt famosos els cors de Claver, ell sovint també anava a escoltar. Foren els motius perquè Josep Albertí, en memòria del seu pare, posés el nom de Claver en l'esmentat cinema. Els cors del Claver eren un conjunt de societats corals fundades per Anselm Claver, músic, poeta i polític, al segle XIX, per tal d'elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i l'art.

anem a oferir-los un cort de Nabucco que ens interpreta amb el coro dels esclaus joseus de Giuseppe Verdi. Anem a escoltar com sonen.

Així és, aquests repicaments de mans també sonaven dintre el que era el marc del Teatre Clavé. Parlem de molts anys enrere. Parlem d'una època. Parlem del 1926.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
1: No, primer has de fer la digestió.
0: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
1: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 16 de setembre. Les tres paraules del dia són vacunació, català, campió. Vacunació. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació a Tordera i comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Campanya. Èxit rotund. En la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera amb prop d'una seixantena d'adhesions inicials. I la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. Campió. Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 de Suïssa de Taekwondo, va ser escollit millor competidor del torneig, juntament amb l'or, en la categoria júnior de menys 63 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació a Tordera, una campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Núria Roure és directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Avui, 16 de setembre, és el Dia Mundial de la Preservació de la Capa d'Ozó. Avui és Sant Corneli i Sant Cebrià. Falten 39 dies per al canvi d'horari el diumenge 25 d'octubre. Aquella matinada haurem de retardar els rellotges una hora. I falten 26 dies pel proper festiu, el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui dimecres matí, entre poc i mitja nuvolat amb possibilitat de xàfecs a la tarda, temperatura avui entre els 18 i els 27 graus. Demà dijous, algun plogim al matí, cel entre mig i molt ennuvolat de cara a la tarda i ja sense precipitacions entre 19 i 25 graus. A més, avui hi ha previsió de pluges i tempestes fortes de diferents punts de Catalunya amb avisos meteorològics actius. La dita setembre, el que no sembres, no ho esperes. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa 5 anys, recordem, un fort ruixat que va deixar més de 63 litres en mitja hora al nostre poble.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Els millors moments del magazín ara i aquí. Per informar-te, acompanyar-te i valorar la notícia amb tu, ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, nosaltres preparats i a punt que estem per engegar aquest espai, on es proporciona doncs, anar a indrets realment doncs, estriats amb molta cura. La Maria Antònia ens hi porta. Bon dia, Maria Antònia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: I bé, doncs ens aniríem de voleio.
1: Doncs sí.
0: I aquesta setmana cap on anirem, Maria Antònia?
1: Oh, i aquesta setmana ens endinsem a les entranyes del país.
0: Què dius ara? Cap on anirem?
1: Doncs sí, doncs sí, doncs sí. Anirem, us explicarem una possible visita amb unes coves que crec que doncs és força interessant.
0: Molt bé, molt bé. Això de les coves a mi m'agrada molt, m'agrada molt.
1: A mi em fa com una mica de basarda.
0: Sí, de fa basarda.
1: Sí, sí, sí. Jo... Però no deixo de reconèixer que són molt boniques i en fi, no? I espectaculars. Mm-hmm. Però em fa molt de respecte.
0: Molt bé, estem preparats per anar a veure coves i, doncs, amb bon calçat, ja va preparats.
1: Doncs sí, sempre, sempre anar
0: bé,
1: molt còmodes. No se us ocorreixi fer cap d'aquestes excursions i aquestes visites que us proposem amb sabata de taló alt. No és el moment.
0: No toca. Sí.
1: Bé, doncs anem a veure. Suposo que més o menys tothom té una imatge molt clara del massís de Montserrat, amb aquestes formes que té tan singulars, aquest relleu. Bé, doncs, el que no és tan conegut és que justament aquesta muntanya amaga un món subterrani que està format per avencs i coves que foraden el massís, el qual fa que el seu interior resulti també un llegat força interessant. Aquest món subterrani és el resultat de l'acció de l'aigua, de la pluja, sobre el conglomerat i el material calcari durant milers i milers d'anys i de les múltiples esquerdes que s'han anat generant degut als moviments. I en aquest paisatge càrstic impressionant destaca la cova de Sal Nitre de Collbató.
0: Ah, molt bé, molt
1: així
0: bé.
1: Que aquesta és l'excursió que us proposem, però que ja us diem lo següent. Com que aquest és l'últim programa de la temporada, i a veure, ara ja comença a fer més aviat fresqueta, i allò d'anar-se'n a les coves, doncs què voleu que us digui? Potser no. Hem aprofitat per explicar-vos aquesta possibilitat, perquè ara en aquests moments les coves estan tancades, estan fent millores.
0: Ah, està bé.
1: Llavors hem pensat, això és per agafar un paper, apuntar-s'ho, i quan vingui el bon temps, llavors... Doncs hi ha un telèfon de contacte i llavors trucar de dir, escolteu, ja les heu tornat a obrir, i llavors agafar i programar l'excursió.
0: Però pròpiament és d'estiu, no?
1: Sí,
0: llocs,
1: és més, sí, exacte. Sí, sí. Però doncs per això precisament hem buscat això per l'últim programa, pensant de que com que ara estan fent-hi reformes, doncs home, apunteu-vos-ho, deixeu-ho marcat en l'agenda i quan faci bon temps... Llavors és el moment d'anar a veure aquestes coves del Sal Nitre de Collbató, que són impressionants. Veureu, per accedir a la cova s'han de pujar unes escales de pedra exteriors que tenen un total de 244 graons.
0: Per res, no?
1: Per quasi, res. Quasi bé res, per això us diem no porteu sabates de taló. I tan bon punt es penetra a l'interior del massís... S'inicia el recorregut de 500 metres que permet conèixer la cova i els seus secrets més amagats. S'han triat, evidentment, els passadissos més espaiosos i els que tenen les estalactites i estalagmites i columnes de pedra més boniques. Home, esclar, la cova és molt gran, però no tot... és prou interessant com per estar donant-hi voltes, sinó que han fet una miqueta de circuit i es veu doncs el més bonic, el més esplèndid, per dir-ho d'alguna manera. Dins de la cova cal destacar la sala de la catedral, que és la cavitat més gran del conjunt, i el pou del diable. Hi han 66 graons que es baixen...
0: Baixant.
1: I vas baixant, endinsant-te en les entranyes de la muntanya de Montserrat. Mireu, jo estic segura que aquests 66 graons no els baixaria.
0: Per què?
1: Perquè em faria massa
0: angúnia. A fer basarda, no?
1: Sí, la veritat que sí. I un cop passada el que en diuen la boca de l'infern, hi ha una formació que es coneix popularment com els ous ferrats. Es veu que té com la forma de dos ous ferrats. I que diuen que tocar-los dona bona sort.
0: Ah, bueno.
1: Així és que ja ho sabeu.
0: Bueno, deu estar ben nets, eh? Déu-n'hi-do, no? Sortint d'allà i que carregis les mans de seguida.
1: Així que això, doncs, en fi, tingueu en compte aquests detalls,
0: sí,
1: que segurament, doncs, deu ser curiós, si més no, curiós de veure, eh? Així que és una excursió, diguem, per endinsar-te dins de lo que és les nostres arrels. No diguem que doncs hi hagi res de museu ni... No, senzillament veure tot el que hi ha dintre de la cova, però pensem que és prou interessant.
0: Clar que sí.
1: És una visita molt, ha de ser molt bonica, eh? I fixeu-vos que la cova de Collbató és la que millor resumeix la història de l'espeleologia catalana i al llarg dels anys ha inspirat a nombrosos artistes, com va ser el cas de Rossinyol o de Gaudí. Per tant, estareu visitant un espai que va inspirar a grans artistes com va ser Rossinyol i Gaudí.
0: Escolta, deu tenir unes formes realment doncs, espectaculars, eh?
1: Sí, clar. Sí, crec que ha de ser bonic, bonic de veure. I fixeu-vos, la cova té una llegenda.
0: Ah! Això de les llegendes sí que ens agraden, eh, Maria Antònia? Les profunditats no gaire, però les llegendes molt bé.
1: És que una cova sense llegenda no tindria gràcia. No pot
0: ser
1: això.
0: A veure.
1: Doncs bé, resulta que la cova va tenir un paper important per la gent de la zona, de la contrada, eh? Segons sembla, va servir de refugi al Mansuet. El Mansuet era un personatge de Collbató, eh? Resulta que en Mansuet era un ferrer.
0: Ah, mira.
1: I davant l'amenaça d'ocupació del poble de Collbató per part de l'exèrcit francès a l'inici del segle XIX, va decidir endur-se a la cova les dones, els nens i les coses de valor que hi havia al poble per tal de protegir-los. A més, hi va instal·lar un taller.
0: Ah, mira.
1: Clar, com que ell era ferrer.
0: Sí, sí, sí.
1: I allà hi fabricava armes pels guerrillers que combatien a la zona contra les tropes napoleòniques. Però, ai carai, un bon dia els soldats van descobrir la cova. M'acaso. I llavors, en Mansuet els va barrar el pas amb un fusell i els va amenaçar de que faria caure les roques de l'interior i els esclafaria.
0: Ai.
1: I per demostrar-ho, va fer caure una caldera d'aram que tenia ell per allà, i clar, quan va retrunyir i va xocar contra les parets, ja us podeu imaginar el soroll que va fer i l'eco que es va formar. El terrabastall va ser tan gran que va espantar els soldats sobre manera que ja no van tornar més. I la valentia i l'enginy del Mansuet, doncs, va salvar moltes vides i el van convertir en un heroi.
0: Ah, molt bé, molt bé. Però escolta'm, aquest home, imaginem-nos la feina que va tindre en portar-se tots els estris de valor que tenien a casa seva. On tenia molt pocs, el pobre home va treballar molt, eh?
1: Sí, i no solament ell, sinó tota la gent del poble.
0: Clar, clar,
1: tots
0: clar.
1: Els veïns del poble es van endur cap allà, doncs, en fi, el que més o menys consideraven que podia tenir un valor i que, doncs, no volien que els francesos els hi arrabassessin. Uh-huh. Així que, bé, doncs, i a part d'això, doncs, el fet d'agafar, posar allà dintre i el seu taller i continuar treballant, continuar fent les armes, no deixa de ser doncs una llegenda força, força interessant i bé.
0: I un esperit doncs molt d'aquí d'anar treballant i anar continuant doncs fent doncs el seu ofici.
1: Sí.
0: Molt bé, Maria Antònia, doncs aquí doncs deixarem amb un punt i a part aquest espai perquè amb aquest nom de Voleio encara hi ha molts de llocs per poder anar de Voleio.
1: Molt. Sí. Hi ha moltes coses, molts llocs, moltes excursions, moltes visites turístiques i culturals que us voldríem proposar, però a veure, el temps és el que és i ara doncs entrarem a la temporada d'hivern i llavors doncs a la temporada d'hivern fem altres coses.
0: Exactament.
1: Ja tornarem, si convé, i ja tornarem una altra vegada amb aquests temes o amb d'altres, però avui doncs era l'últim programa i ja és per despedir. Bé, i per despedir, doncs, què hem fet? Volíem buscar una música que fos adient per despedir el programa. Tots aquests dies ja sabeu que durant tot l'estiu hem estat posant música francesa, bàsicament, per allò de dir, bueno, doncs, els turistes que venen aquí de Voleio, bueno, els francesos els tenim aquí a la voreta, doncs mira, anem a posar música francesa. Però avui no volíem posar música francesa. No. Avui volíem posar alguna cosa nostra, pròpia, d'aquí. I hem pensat, què millor què millor que el petit país.
0: Ah, molt bé, sí, oi tant que sí.
1: Que sí. Perquè, en definitiva, els que venen de fora, els estrangers, doncs, de vegades això no ho coneixen prou, oi? I llavors, doncs, ens agradaria que, si més no, s'enduguessin doncs, aquesta impressió de que som un país petit, però som un país.
0: Oi tant que sí. Gràcies, Maria Antònia. Posem aquest tema i deixem aquest espai aquí. Gràcies.

0: Tordera al Magazín, a la ràdio L'Ara i Aquí dels matins.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.

Doncs bé, comencem l'espai i el programa de l'àrea aquí, al repertori. I que bé, ja saben que en aquests moments la música n'és protagonista, a banda dels diferents continguts que tenim preparats amb l'edició d'aquest dilluns, del dia d'avui. Més que tot, una forta encaixada, una abraçada, si cal, i si no, fem l'amistat, allò que ens donem la mà, prou, no cal més, eh? Molt bé, nosaltres que tenim a punt, doncs, aquesta selecció musical un tant més estiuenca, desitjant, això sí, esperant que comparteixin i que no, que disfrutin. Doncs bé, començarem amb un tema que és d'una senyoreta que fa uns quants anys, doncs, va sortir aquest tema dintre el gran àmbit del món discogràfic. Ella és d'Isirales i bé, es parla d'un magnífic és París. La Torre Eiffel, els Pans Elisis, i aquí us deixem amb ella.

0: voyage, voyage.
1: Doncs bé, sí que potser el que és la lletra d'aquest tema que anem escoltant, voyage, voyage, no sigui massa extens. Però veig aquí que la Claudine Fritz-Mentrop, així era el seu nom, però coneguda artísticament com Desirels, és una cantant francesa a tindre èxit des del 86 fins al 88, més que tot per aquest tema que estem compartint, voyage, voyage. Es va convertir en el número 1 en molts països d'Europa i Àsia, venent més de 5 milions de còpies.

és la veu de Dennis Edwards, que va néixer en 1943. És un americà ànima del pop rock i cantant dels The Temptations. Edward es va unir amb el grup el 1968 en substitució de David Ruffin. Va cantar amb el grup des del 1968 fins al 1989. A mitjans de la dècada dels 80, va intentar una carrera en solitari anotant un cop a l'any 1984 amb el tema Donut, mirar més enllà. Avui encara doncs està cantant i ho fa doncs pràcticament en solitari. I bé, nosaltres que ens quedarem aquí, ho farem doncs escoltant una veu d'un senyor prou conegut, tan punt sonin les primeres notes musicals. Ell és Diango.

bé, no ens oblidis, perquè a nosaltres ens agrada que sapiguem que ens escoltes, que sàpiguis que nosaltres posem doncs, cançons, com és en aquest moment, que a vegades doncs, fem entrevistes que considerem que són interessants per escoltar i valorar, i també, com no, la informació que ens arriba, més que tot, de la nostra població tordarenca. Doncs des de la ràdio, aquest és el tema que en Diango ens està interpretant. Tot això volem, tot plegat, tot junt, embolcallat amb la poesia i la sardana, doncs que et recordis que nosaltres també estem per tu.

Moth és un grup de música electrònica britànic format a l'any 1980. En els seus inicis van formar part de l'escena musical futurista organitzada a Gran Bretanya cap a finals de la dècada dels 70. Aquesta època estava fortament influïda per grups com Catfred. Alguns són considerats com un dels grups pioners a portar la música electrònica a lo que és el gran públic. Doncs bé, amb aquesta cançó anem donant a conèixer a un dels grups que van ser pioners a l'hora de la música, doncs, un tipus tan més electrònic, va sorgir amb èxit en el món discogràfic. Ells són Efecto Pasillo. I prepara't, llamineja una mica, perquè anirà bé, eh? El tema és pan i mantequilla.

són el grup musical canari de rock alternatiu i pop rock amb alguns elements llatins i funk. Va ser fundat a l'illa de Gran Canària en el 2007 i van debutar amb una cançó que es deia Chacho. En el 2010, amb el seu llançament del seu àlbum Anónimo Efecto Pasillo. Efecto Pasillo va començar a participar com a banda el 2007, presentant-se en un concurs de bandes que van guanyar amb una aplastant victòria. El grup va començar a gravar la seva primera maqueta titulada En el aire, que va ser emitida per cadenes locals durant un concert a Les Palmes de Gran Canària. Tato La Torre, productor musical, va viatjar des de Barcelona fins a Canàries per escoltar-los. I la crítica va ser tan afavorida que va decidir acollir el grup.

Doncs bé, nosaltres escoltant i exaurim el temps que tenim per aquest repertori de l'estiu, hem d'explicar-los que aquesta formació és una banda estatunidenca de música soul, disco, funk, jazz i rock. Són un dels grups que han tingut més èxit públicament i críticament del segle XX. Ni més ni menys que la formació dels Rolling Stones els va descriure com innovadors, precisos però sensuals. Calculats però animats, i també van declarar que la banda ha canviat el so del pop negre. Doncs bé, nosaltres que amb aquest ritme hi posem punt i final, com dèiem, en aquest repertori, desitjant que acabin de passar un bon dia, no se'n vagin, segueix el magazín a l'àrea aquí, eh? I com no segueixin a la trajectòria de la programació de Ràdio Tordera, l'emissora que ens agrada escoltar-te. Fins ara mateix, adeu.

0: Ràdio Tordera. Escolta la ràdio de l'estiu i viu la vida.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: set punt 1 FM.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera.
7: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
0: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació. La campanya es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Estem parlant de la grip i la Covid-19. La Núria Roure és la directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns tot el dia a l'esplai.
1: Comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Molts pares i mares entenen que la reducció de ràtios i la millora de recursos són necessàries per una millora en el sector.
3: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, bon, ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí. És respectable, el que decidim, sí, se farà. Mira, que lluitin pel que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
1: Èxit rotund en la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera amb prop de 60 adhesions inicials, la iniciativa que busca fomentar l'ús conscient, natural i quotidià de la llengua al municipi. Pere García, regidor de Política Lingüística.
4: Arribar a la ciutadania de Tordera a reivindicar la nostra llengua, posar-la en pràctica i utilitzar-la en el nostre dia a dia.
1: La regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. En l'entrevista amb els polítics, la regidora destaca que la mesura permetria millorar l'atenció als infants i reclama que vagi acompanyada de recursos i finançament.
5: A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament.
1: En esports, Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 a Suïssa, va ser escollit millor competidor del torneig, juntament amb l'or, en la categoria júnior menys de 63 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Estem esperant un canvi de temps que avui, de fet, ja ens porta nuvolositat abundant aquí a la comarca, de moment sense precipitacions, i esperem que aquestes puguin afectar-nos ja de forma tímida aquest migdia en alguns sectors, bàsicament del sud del Maresme o Serrada Litoral Sud. Poca cosa, tot plegat, haurem d'esperar fins al ben entrada la tarda, per no dir el vespre, per tenir precipitacions més generals. Sembla que no han de ser molt importants aquí a la comarca, algun xàfec doncs d'una certa intensitat, però en conjunt les precipitacions poc abundants, almenys amb els primers mapes que hem pogut consultar aquest matí. A banda d'això, els vents doncs seran fluixos, com molt lleugerament moderats aquesta tarda, variables, situació marítima dominada pel marejol aquest matí, àrees de maró aquesta tarda. Temperatures amb clara tendència a la baixa, tot i que de moment encara han variat poc en relació a les mínimes d'ahir, per exemple, però les màximes sí que seran ja més baixes i de cara a demà també baixaran les temperatures nocturnes. Una jornada, la de demà, en la qual encara tindrem alguns ruixats al matí i el temps començaria a millorar durant la tarda.
1: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.

0: serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.
2: Bon vespre a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a una nova edició del show dels esports d'avui dimarts 15 de setembre. Poseu-vos còmodes perquè això només ha fet que començar amb un dimarts que ens esperen moltíssimes coses d'actualitat. Avui, aquí, de nou, a la 107.1 de l'FM, actualitzarem una mica del futbol en general. Vinga, va, comencem!

Vinga, va, doncs avui dimarts el que tindrem amb nosaltres serà en Pau Serrano. En Pau Serrano, que torna aquí a Ràdio Tordera, com us vaig comentar, i que us vaig fer una mica de 5 cèntims, no?, del que tindríem aquesta setmana i també durant el transcurs d'aquesta nova temporada, 26-27, del show dels esports després d'aquesta petita aturada de vacances. Avui en Pau Serrano, que estarà aquí de nou als estudis de Ràdio Tordera per posar-nos una mica i actualitzar-nos de tot el que està passant en el futbol en general. Amb ell farem un breu resum del que ha sigut aquest estiu, de les setmanes que no hem pogut xerrar, i també de com estan anant aquest inici de temporada, sobretot pels equips de primera divisió espanyola, el Barça, Madrid, Espanyol, també comentarem el Girona, i també algun altre, com a petició d'algun altre membre d'aquí a la casa. Això i molt més, perquè també debatirem algun altre tema d'actualitat, com és la pilota d'or, que de mica en mica es va posant més calent la cosa, i tranquils que podíem fer fins i tot una tertúlia, un debat, comentant només qui mereix aquesta pilota d'or. Tot això i més avui en el show dels esports, avui aquí a la 107.1 de l'FM amb en Pau Serrano i un servidor, jo mateix, en Jordi Duran. Vinga, va!

I ara, per entrar a començar amb els continguts, és hora de posar-nos a actualitzar en temes locals. Anem a escoltar la notícia d'actualitat esportiva tordanenca. Som-hi!

Avui parlem de bàsquet i és que el Set Tordera arrenca la temporada amb un mes de sencer de portes obertes. L'entitat fa una crida a infants i joves de diferents edats perquè provin l'esport durant tot aquest mes de setembre. El Set Tordera ha anunciat oficialment l'inici dels entrenaments per la nova temporada i és que amb l'objectiu d'acostar l'esport a tothom i reforçar les seves plantilles, l'entitat organitzarà jornada de portes obertes que s'estendran durant tot el mes. La iniciativa està oberta a un ampli ventall d'edats, estructurant els horaris de manera acurada segons la categoria de cada jugador o jugadora que abraça des dels més petits fins a l'etapa prèvia als sèniors. El psicobàsquet, per nens nascuts, nens i nenes nascuts, per nens i nenes nascuts entre el 2020 i el 2022, l'escobol, que és per nens i nenes nascuts el 2019, premini nascuts entre el 2016 i 2018, entrenaran dos dies per setmana. Aquests tres, el psicobàsquet, l'escobol i el premini. El preinfantil, que són nascuts el 2014, els júniors nascuts de 2008 i 2010 i els sots 25, nascuts entre el 2002 i el 2006, entrenaran 3 dies per setmana. Per saber els horaris dels respectius entrenaments, per qualsevol dubte o per avisar l'assistència dels entrenaments, podeu consultar les xarxes socials del club. Consultar a través del seu correu electrònic info@settordera.com, per WhatsApp al número 653-229-112. Repeteixo, per qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a info@settordera.com o al telèfon mòbil 653-229-112. L'equip tècnic del Set Tordera vol facilitar al màxim el procés d'inscripció dels nous talents i aficionats del bàsquet local. Per aquest motiu, qualsevol persona interessada pot apropar-se lliurement al pavelló en els horaris establerts.

Vinga, amb aquesta notícia de bàsquet acabem per donar pas una mica a l'actualitat esportiva d'àmbit general, que és amb el que també ens farà entrar més en temari, en Pau.

0: amb la notícia que ens hem aixecat aquest matí, que s'ha fet oficial a mig matí, és que la final de la Champions del 2029 es farà en el Camp Nou. Tres dècades després, una nova final torna a Barcelona. La UEFA ha escollit l'Spotify Camp Nou per acollir la final de la Champions League el 2 de juny del 2029 davant de Wembley. El comitè executiu de la UEFA ha posat per davant i s'ha reunit aquest matí a Grècia. Ha posat pel recinte culer, entre altres motius per la seva capacitat. Un cop finalitzades les obres, el Camp Nou tindrà un aforament fins a 105.000 espectadors i disposarà de més de 9.000 localitats VIP. Una vegada al final de les obres del Camp Nou, cada vegada més a prop, i és que el projecte de remodelació de l'estadi encara haurà de superar una altra fase. L'estiu del 2026 està previst que comencin les obres de la coberta del Camp Nou, fet que obligarà el Barça a disputar la temporada següent a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El calendari del projecte, però, preveu que l'equip blaugrana pugui tornar a jugar al seu estadi a principis del 2028, sempre quan les obres avancin segons els terminis previstos i no apareguin imprevistos. És un orgull immens per al Barcelona i per a tots els barcelonistes. Ha estat les paraules de Joan Laporta en un comunicat on el president del Barça s'ha mostrat orgullós per la fita assolida i ha agraït a la UEFA la confiança dipositada en el club per acollir una de les grans cites del futbol mundial. Aquesta és una demostració que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte, assegurat. El màxim mandatari del club també ha agraït especialment a l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Reial Federació Espanyola de Futbol el seu suport a la candidatura. És una fita que hem assolit junts i que projecta Barcelona, Catalunya i el Futbol Club Barcelona al món, ha conclòs. Tres dècades després, una nova final arriba a Barcelona i és que la ciutat comtal tornarà a acollir una final de la màxima competició europea tres dècades després. El Camp Nou ja va ser una de les seus de final de la Copa d'Europa el 1989, en la que el Milan va superar l'Steaua de Bucarest per 4-0. 10 anys més tard, en el 99, l'estadi barcelonista va tornar a ser protagonista d'una final europea. En aquella ocasió, el Manchester United va retornar el Bayern de Múnich per 1-2 en una de les remuntades més recordades de la història de la competició. La final d'aquesta temporada se celebrarà al Madrid, al Metropolitano, mentre que Múnich acollirà la final del 2021. Un any després, el torn serà pel a Barcelona, que tornarà a situar-se en l'epicentre del futbol europeu. Una de les candidatures que optaven a acollir la final de femenina del 2028 era la de Sant Mamés, a Bilbao. L'estadi de l'Atlètic de Madrid aspirava a convertir-se en l'escenari de la gran cita europea, però finalment la UEFA ha decidit apostar per Lió. Amb aquesta decisió, el calendari de les pròximes finals de Champions femenina ja queda definit, amb Lió i Cardiff al National Stadium of Wales com a seu de la final del 2029. I no acabem aquí, no m'hi hagi una altra, perquè les últimes paraules de Rodri, en una entrevista, ha donat les claus perquè el Barça torni a guanyar la Champions. El migcampista madrileny creu que l'equip ha de ser més consistent i més sòlid. És un títol factible, però no crec que siguem favorits. Rodrigo Hernández ha estat un dels grans fitxatges d'estiu d'aquest Barça, no només per ser un dels millors futbolistes del món, sinó també pel seu lideratge dins i fora del terreny de joc. Aquest dilluns, en una entrevista a Mundo Deportivo, ho ha tornat a demostrar, parlant amb molta claretat sobre la Champions League i allò que ha de millorar l'equip per poder guanyar el títol. El migcampista madrileny no amaga que el torneig continental és un dels principals objectius de l'equip, però adverteix que no creu que siguin els màxims favorits. Sí, evidentment veig que és un títol factible, i és, per dir-ho així, aquell passet que ens queda per consolidar-nos i demostrar a Europa l'equip que som. A partir d'aquí no crec que siguem preferits. Cal entendre d'on venim, cal entendre el que es necessita per ser campió, i aquest equip encara necessita polir diverses coses per ser campió. Jugadors com jo venim una mica també per això, per créixer i donar a l'equip aquesta part que crec que és important per guanyar títols tan peculiars com la Champions, perquè jo crec que la Champions no és un torneig de qui és el millor, és un torneig de moments i d'entendre quins són aquests moments, i jo crec que potser és el marge que li queda a aquest equip. Ara, si em dius que hi ha opcions, òbviament, per això he vingut. El blaugrana de 30 anys ja té molta experiència jugant a eliminatòries de Champions i explica quines creus que són les claus pel triomf. A parer seu, potser més val no ser tan bons ofensivament i més consistents i més sòlids. Es tracta de controlar aquests moments que són diferencials per una eliminatòria. quan arribin les eliminatòries importants, les targetes vermelles, els penals, potser no concedir més del que toca. Tot això són les coses que determinen si passes o no. Aleshores, val més no ser tan bons ofensivament i ser més constants i més sòlids. I els equips que han estat capaços de guanyar t'ho han demostrat, així que és el marge que tenim de millora, i n'estic segur. Però és que això també va lligat amb l'experiència. Jo sempre he dit, abans de guanyar has de perdre i has d'aprendre. I el que hem estat capaços de guanyar coses més importants ho sabem. Jo he jugat no sé quantes vegades la Champions, fins que hem estat capaços de guanyar-la. Així que en aquesta experiència entenc que hi ha un aprenentatge i entenc que els jugadors van aprenent any rere any. Vinga, i ara ja sí que sí, amb aquesta notícia anem a donar pas al costat i anem a introduir en Pau Serrano amb aquesta secció, on ens actualitzem també del futbol en l'àmbit general. Vinga, va!
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre, amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera, perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, anem a començar aquest dimarts, ara sí que sí, i ahir també us vam avançar doncs, tot el que tindríem en el dia d'avui aquí, en el show dels esports, ja per segon dia després d'aquesta tornada de vacances, i és que els dimarts, com us deia, com us vaig comentar ahir, tenim amb nosaltres en Pau Serrano. Bona tarda, bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, sort, estic molt bé. I com sempre, que has de fer a temps que no ho deia, preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: No, és que ja tornem a estar aquí. Hem tingut, sí que és veritat, aquesta aturada per vacances, però durant l'estiu també hem anat escoltant amb aquesta secció una mica més de Mercato, no? Però avui tornem al que teníem la temporada passada, aquest final de temporada amb aquesta secció, de repassar una mica l'actualitat del futbol, no?
1: Sí, comentarem bàsicament com la temporada passada, partits, curiositats i partits importants que no ens podem perdre.
0: Pau, però t'hem deixat d'escoltar una mica aquest estiu amb aquesta aturada de vacances, però tot i això, aquest cap de setmana t'hem estat escoltant, oi? Aquestes retransmissions que
1: sí.
0: Ja ho vam veure també a final de temporada, però t'incorpores com a membre fixa ja de les retransmissions d'aquí de Ràdio Tordera, en una temporada on el Club Futbol Tordera comença just aquest cap de setmana.
1: Exacte, estic molt, molt content perquè per retransmetre els partits del Tordera i sobretot perquè m'hagueu afegit al grup de
0: retransmissions. Només faltaria, sou la nova fornada, la nova generació que serà el futur d'aquesta casa. Anem a parlar una mica de tot el que parlarem en avui. Suposo que de mica en mica l'actualitat. Digue'm alguns temes dels que parlarem avui i ara et tiro algunes preguntes.
1: Doncs bé, bàsicament parlarem sobre els partits més importants o dels equips més propers que tenim, curiositats sobre gairebé totes del Barça i de la Pilota d'Or i partits que no ens podem perdre entre avui i demà.
0: Clar, perquè avui i demà hi ha jornada de Lliga, perquè d'aquí poc hi ha aturada de seleccions, aquestes aturades, 20 dies durarà aquesta aturada,
1: sí,
0: gairebé 3 setmanes, sí que és veritat que junten dues, però ostres, aturar la competició 20 setmanes, tornem al mateix debat de sempre, no? Què n'opines tu d'aquestes aturades de seleccions?
1: A mi no m'agraden perquè més que res sempre es lesionen jugadors importants per qualsevol equip i em molesta bastant. I de la selecció espanyola tampoc sóc gaire favorable.
0: No, i mira que, sobretot, el tema de lesions, Rafinha, vaig escoltar, recorrerà mig món en aquesta pròxima aturada de seleccions. Té un partit a Austràlia, després té una a la Índia, després ha de tornar a Austràlia per jugar un altre partit, o sigui, déu-n'hi-do els trajectes amb avió que haurà de fer Rafinha en aquests 20 dies. I bueno, ja ho comentarem, però Frick ja assegura que aquest partit de demà ja hi haurà rotacions. Abans de parlar sobre tot el tema que ens has comentat, Pau, anem a fer una mica de repassada de com ha acabat tot, de què ha passat en aquestes setmanes que no hem estat aquí. S'ha acabat el mercat, el Barça ha fet una plantilla. Què et sembla tu aquesta plantilla que ha fet el Barça?
1: Espectacular, espectacular. No hi ha una altra paraula. Han fitxat el millor pivot del món per darrere de Pedri i més Adeyemi i sigo mateix, no sé si ho vam arribar a comentar, que crec que té molt de potencial i ara qualsevol altre que me n'estic oblidant, però crec que ho té un equip per guanyar-ho tot.
0: I els primers partits del Barça, què t'estan semblant?
1: Un espectacle. O sigui, l'altre dia vaig estar a mirar el partit del Barça-Levante, vam guanyar 2-4 i no em vaig quedar conforme, em vaig quedar amb falta de celebrar algun golet més.
0: No, és que ara porten una mitjana de 4 gols per partit.
1: És una barbaritat, eh?
0: Creus que, o sigui, realment ens estem mal acostumant,
1: perquè sí.
0: No és normal marcar 4 gols per partit, i sí que és veritat que a mi em deixa una mica de, ostres, els gols que et marquen te'ls podries estalviar, no?
1: Sí.
0: Perquè són gols que són errors de
1: sí,
0: la defensa,
1: sí.
0: Errors que comets a darrere, però ostres, ens estem mal acostumant i quan vingui un partit que costi més patirem.
1: Sí, de fet, parlant sobre gols, em sembla que vaig llegir que era el millor inici golejador del Barça des de la temporada 2011-2012, que bé, també era una molt bona època. Però sí, tornant al tema de que ens estem mal acostumant, perquè quan vingui un partit fort, jo crec que no el patirem, que no és que el golejarem, però sí que li podrem combatir.
0: Sí? Creus sí. Que ho podem treure suc d'aquests partits? Jo crec que la complexitat arriba en aquest mes d'octubre, que si no m'equivoco, com l'any passat passava,
1: Sí.
0: és Betis, PSG i Madrid en menys de dues setmanes, el 18 d'octubre contra el Betis, el 20 dos dies després contra el PSG i el 24 contra el Madrid. És a dir, en molt pocs dies tens aquests tres partits de màxima exigència, que suposo que serà el primer test, no?, real que tindrà. Si és veritat, ara t'has enfrontat contra equips que, bueno,
1: mitja taula
0: que has pogut guanyar, el que menys has golejat ha sigut l'Atlètic de Bilbao per un 2-0, però portaria 0.
1: Sí,
0: ostres, de moment, amb aquests partits que portem, qui t'està semblant el millor jugador?
1: Rafinha, no tinc cap altre jugador que he pensat. Rafinha i punt.
0: Clar, perquè tothom deia, ostres, sense el fitxatge de Julián, el Barça necessita un nou. Ara Rafinha jugant de nou, ostres, crec que sorpresa a tothom, no?
1: Sí. 8 gols i 3 assistències en 6 partits, 11 gols i assistències en total, màxim golejador de les 5 grans lligues, sense ser davanter. O sigui, és increïble.
0: Creus que el Barça pot confiar en Rafinha com a davanter centre aquesta temporada i utilitzar-lo sempre allà davant, tot i tenir les alternatives, ja sigui de Dejemi, de Gordon o del propi Gabriel Jesús, que també va arribar a les últimes hores de mercat?
1: Sense cap dubte. De fet, vull que jugui tots els partits i que s'emporti la bota d'or.
0: I Gordon de titular, a l'esquerra?
1: Gordon és que porta uns partits que potser no t'està rendint tan bé, perquè de cara a porteria la definició s'ha de millorar, i a Dejemi, que ja vas veure el gol que et va marcar l'altre dia, o sigui, agafa la pilota al mig del camp, se'n va de 2 o 3 i marca un golaç.
0: Jo t'he de dir que Gordon m'encanta.
1: A mi també, però és m'encanta. Això, trobo que li falta gol.
0: Pot faltar gol, però quantes assistències porta Gordon ja? Ostres,
1: em porta
0: moltíssimes, i en clau joc col·lectiu, en clau pressió, està ajudant moltíssim a l'equip, i a Dejemi com a revulsiu. Ostres, crec que encaixa moltíssim, perquè la potència que té en arrencada, en resistència, en aquests sprints, és molt bona, i sortir de revulsiu quan ja han passat uns minuts i la defensa està cansada és on pot treure el seu suc, que és el que està passant ara amb l'autèntic golaç que va marcar també contra el Feyenoord i aquest passat cap de setmana contra el Levante. Jo crec que demà hi haurà rotacions. Pot ser que Dejemi jugui de titular. Ja veurem.
1: Sí.
0: Ja veurem, no? En comparació contra el Madrid... Ara en parlarem, ara entrem la teva, el que has portat. Però el Madrid, que ha fet també... Diries que ha fet un bon mercat?
1: Sí, ha fet un gran mercat, però si no sap encaixar bé les seves peces, no li sortirà bé el puzzle.
0: T'has vist algun partit per això del Madrid?
1: Ara que recordi, algun m'hauré vist.
0: Clar, jo t'he vist que no he vist gaires, i m'han sortit això d'algunes jugades així de clips per xarxes socials i tal... però em vaig estar veient la Champions contra l'Inter de Milán.
1: Sí, jo també.
0: Clar, ostres, que sí, que són molt bons jugadors, però no hi ha control de pilota en cap lloc.
1: Sí.
0: O sigui, era un partit, poso un aquell, perquè ara m'estaran escoltant madridistes, i envio una salutació cordial a tots els madridistes que m'estiguin escoltant, però que se m'entengui. Parlo d'aquell partit perquè és l'únic que m'he vist, eh? Ostres, veia un partit de bojos. Un partit que podria acabar 7-6 guanyant per tots costats. Sort de Courtois, perquè si no l'Inter hagués marcat molts més. Ostres, passes que no anaven enlloc, pèrdues de pilota absurdíssimes. Sense control, bàsicament sense control. Un partit ni del Madrid ni de l'Inter, eh? No hi havia control de pilota enlloc.
1: Els hi falta un mig.
0: Crec que és una cosa que necessita millorar, perquè si no aquest Barça el veig molt potent, tant a mig del camp com en defensa com en atac, i pot sorprendre amb aquestes pilotes absurdes que perden. El Barça ho sap aprofitar moltíssim.
1: Sí, és un perill letal pel Madrid si Gordon, Rafinha, Lamine se'n van a pressionar i, què és això, Camavinga fa una mala passada enrere, estàs mort. No pots fer res.
0: Veurem. No et parlo, ara has fet el nom de la Mint, no et parlo, perquè ara amb tu parlarem de la pilota d'or. Però anem a començar. Quin és el primer tema que vols tractar? I així ja comencem una mica, perquè ens hem enrotllat aquí parlant de... Bueno, clar, hem estat aquesta setmana sense veure'ns. Ens havíem de posar també l'actualitat. Sí.
1: Comencem per l'estimat Arsenal del nostre company Marc Tresserres, que ens ho ha demanat, que guanya 0-2 al Sunderland amb gols de Guimarães i Bukayo Saka a l'últim minut. No puc comentar res d'aquest partit, no me l'he vist.
0: Mira, jo et comentaré una cosa d'aquest partit, eh? Em va fer bastanta gràcia, la veritat. I és que l'Arsenal ha fitxat a Guimarães, que venia del Newcastle. El Newcastle i el Sunderland estan a menys de 10 quilòmetres de distància. I és la rivalitat històrica que tenen els dos clubs. però una rivalitat històrica no només en clau futbol, sinó en clau política, en clau social, en clau humanitària. Són rivals, però extrems.
1: Clar.
0: És a dir, un té un pensament i els altres tenen un pensament. Són rivals que es porten malament no només amb el futbol, sinó
1: en tots els sentits.
0: I Guimaraes, als anys que va estar en el Newcastle, va entendre aquesta rivalitat a la perfecció.
1: Sí.
0: I quan va marcar, va fer la celebració de que el Sunderlands era molt petit.
1: Ah, sí, això ho he vist.
0: Era
1: va
0: molt petit
1: un golaç.
0: I, i que el Sunderlands no tenia res a fer. I tot i que no jugava amb el Newcastle, doncs Guimaraes va entendre a la perfecció.
1: Clar.
0: I a més va publicar a les seves xarxes socials que un cop ets el Newcastle, sempre seràs del Newcastle.
1: Uau.
0: I que entén perfectament el que va significar la seva estança a Newcastle i també aquesta rivalitat històrica contra els Sunderlands. O sigui, aquesta celebració té molta història darrere, que ho podeu veure, ho podeu buscar a les xarxes socials o a qualsevol lloc i veureu que és una rivalitat històrica i que Guimaraes, tot i que no juga amb el club, ho va entendre a la perfecció i va aprofitar que jugava contra el rival històric del Newcastle doncs per picar-lo una miqueta més.
1: Jugadors així, tot i que se'n vagin de l'equip, sempre l'estimaràs, la veritat.
0: Sí, sí, oi tant, oi tant.
1: Vinga, doncs continuem ara amb el Barça, que golesa 4-2 al Llevant, patint una mica els últims minuts degut a aquests dos gols d'Ivan Romero i Brugué.
0: Vas patir?
1: Els últims minuts, la veritat, no gaire. O sigui, vaig notar aquesta sensació de, ostres, aneu amb compte, jugueu amb cap. Però patir, com patiria en unes semis de Champions,
0: home,
1: no?
0: Home, això per suposat. És que jo t'he de dir que la segona part vaig com pràcticament desconnectar. En el moment que Lamine va marcar el gol de penal
1: ja
0: en el 48, vaig dir, ostres, 0-3 una altra vegada.
1: Sí,
0: vull més gols.
1: Jo també vaig quedar així.
0: Però sí, marca el primer gol, que dius tu, ostres, el primer gol, quin error de la defensa.
1: Sí.
0: Amb aquell gol. El segon, quina sort, també una mica s'emporta la pilota per davant.
1: Sí, sí, Marc Bernal que s'adorm.
0: Clar, bueno, sí que dius, ostres, 2-3, compte que ja veuràs que se'ns complica perquè estaven apretant molt. Però és això que no pateixes gaire, no estàs
1: clar.
0: Tens, no t'aixeques del sofà, no et vols sentar. No, tenia bastanta tranquil·litat
1: sí.
0: I, de fet, és això que vas agafant el mòbil, xerres amb els amics que estàs veient el partit, no estàs centrat realment. Crec que això també és el que comentava al principi, ens mal acostumem.
1: Clar.
0: Veient jugar al Barça d'aquesta manera, i sí que el Levante, òbviament, jo crec que també el Barça va desconnectar,
1: sí.
0: També moltes vegades, suposo que vas guanyant tan àmpliament, desconnectes, però em va agradar molt, perquè vas escoltar les paraules que va dir Flick a la roda de premsa?
1: No.
0: Va dir que realment el primer gol era culpa de Flick, o sigui que era culpa seva, perquè es va voler esperar a la finestra de canvis, no el va fer, alguns canvis que hauria d'haver fet abans perquè ja els veia cansats, va admetre les culpes, i el segon va dir, bueno, el segon és un error de defensa que
1: sí.
0: Es pot corregir. Però realment, veure Flick tan autocrític quan vas guanyant tant amb una victòria tan avoltada i també sapiguent els errors que comet un i que comet l'altre, ostres, m'agrada veure-ho, perquè és un entrenador que sap on falla ell, on falla l'equip i sap com corregir-ho. I no hem comentat un fitxatge del Barça, que no juga, sinó que és el preparador físic.
1: Ah, sí.
0: Que va fitxar nou a l'estat de Hansi Flick.
1: L'he sentit.
0: Ostres, jo crec que també una mica de l'èxit va gràcies a aquest home, a aquest
1: sí,
0: senyor,
1: eh?
0: Que està ficant els jugadors tan a to que et poden aconseguir doncs, fer aquests autèntics partidats i aquesta preparació física per ja les primeres 5 jornades sortir a rebentar tot. I primer gol de Xavi Espart amb la samarreta del Barça. Pau, ostres.
1: Estic molt content per ell.
0: Déu-n'hi-do, un jugador
1: sí, sí.
0: Que en principi era lateral dret però migcampista però també lateral dret i ara està jugant
1: de
0: lateral esquerra per sobre de Cancelo i de Valde, que Valde suma 0 minuts. Però tu veus jugar Xavi Espart i quan ataca, tu vas veure on agafa la pilota,
1: és
0: semblava
1: increïble.
0: Un extrem.
1: Un
0: extrem i que s'interra cap al mig, dona la sensació que,
1: sí, sí,
0: que
1: sí,
0: Flick
1: sí.
0: Li digui, bueno, Xavi, tu mentre estiguis en defensa jugo per on vulguis en atac.
1: Clar.
0: Ostres, sembla que tingui moltíssima llibertat. Sembla que tingui moltíssima llibertat en clau ofensiva.
1: La té.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, ara parlant del preparador físic, és Benjamin Kugel, que es veu que també va participar en el Mundial de 2014 d'Alemanya.
0: Mira.
1: Que això que van acabar guanyant. Continuem, doncs, amb els partits. Aquest cop seguim amb el Madrid, que guanya 4-1 al Rayo en el Santiago Bernabéu en un partit, et diria, una mica enganyós. Enganyós més que res per la segona part, perquè la primera part el Madrid ho va fer tot, va fer la feina, la segona part és com que es van relaxar més i el Rayo va estar dominant més.
0: Home, ara el Madrid, que un cop acabi el programa, mitja horeta després, juga, eh?
1: Sí.
0: Juga contra l'Elche.
1: Sí.
0: Ah, bé, bueno, crec que serà victòria fàcil.
1: Sí.
0: Comentar aquest partit, jo t'he dit que aquest partit no el vaig veure, eh? Si va marcar Mbappé de penal en el 14, després carreres en el 17 i anant a la mitja part. Amb un 3-0, ostres.
1: Clar.
0: El Rayo ho té molt complicat, i més jugant en el Bernabéu. Però, ostres, Camello del Rayo, que porta una ratxa golejadora,
1: sí,
0: magnífica. Eh? I ara que Luis de la Fuente haurà de treure la llista per aquest peron de selecció, és un dels noms que està sonant més com a possible novetat en aquesta llista.
1: Sí.
0: Sergio Camello com a davanter, ja que la selecció espanyola no té com un davanter pur.
1: Clar.
0: És a dir, veurem, hem d'estar pendents també d'aquesta, bueno, de si de qui va convocat o no, però victòria clara del Madrid 4-1, veurem avui quan acabi el show, jugarà contra l'Elche, i el diumenge el Madrid ho té molt complicat, té unes setmanes molt complicades, perquè es ve a l'Atlètic de Madrid.
1: Uf, un derbi.
0: Aquest diumenge ja a un quart de cinc, a les 4:15, jugarà contra l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, i déu-n'hi-do, abans d'anar-se
1: de peron
0: de seleccions, doncs té aquest derbi i al tornar li ve el Villarreal i la Roma.
1: Uf, partits també complicats, eh?
0: Sí, no, i després se li vindrà el Barça, juga contra el Sevilla, el Leipzig i el Barça. T'he de dir que aquestes setmanes ho té més complicat el Barça, el calendari,
1: sí.
0: Eh? Però sí que és veritat que aquest repte que té el Madrid contra l'Atlético aquest diumenge també és de tenir, d'anar molt en compte.
1: Bé, també s'havia d'anar en compte la setmana del Barça, no sé si te'n recordes, fa dos anys que havien de jugar contra el Sevilla, Bayern i Madrid.
0: Sí, per això t'ho dic.
1: I van golejar tots els partits.
0: Mira, jo he dit l'any passat, sí, però em volia referir a fa dos anys. Sí, aquell partit, me'n recordo.
1: Quina setmana.
0: Com si fos ahir.
1: Jo
0: com
1: també.
0: Si fos ahir. Tenia molta por, però, ostres.
1: Jo també.
0: Vam acabar
1: sí.
0: Tot a la perfecció. Espero,
1: increïble.
0: Toquem fusta. Espero que aquest any igual, eh?
1: Sí. Seguim amb l'Atlètic de Madrid, que va jugar el partit més enganyós de la jornada, et diria. Guanya 0-3 a la Real Societat a Anoeta. I bé, els 3 gols en els últims
0: 5 minuts, pràcticament.
1: Sí.
0: Amb els últims 10, perquè sí que és veritat que l'últim va ser en el 95,
1: sí.
0: O sigui, amb el temps afegit, i la primera va ser en el 84, penal. Però també, déu-n'hi-do. Veurem aquest Atlètic de Madrid i com evoluciona amb aquest paper de Julián, que bé, veurem. Crec que donarà també molt a parlar, que hi ha vegades que juga, hi ha vegades que no. Veurem com ho fan.
1: Sí, de fet s'ha fet molt viral a les xarxes socials una imatge de Julián de quan anava perdent l'Atlètic de Madrid contra l'Atlètic Club, em sembla, contra el Villarreal, que es veu que el Xolo estava molt enfadat i per darrere sortia en Julián rient-se.
0: Sí, contra l'Atlètic de Bilbao va ser.
1: Sí.
0: Contra l'Atlètic de Bilbao, primer a la banqueta i després quan estaven al camp.
1: Sí,
0: És a dir, ostres...
1: Diu molt d'un jugador.
0: No, jo crec que al final això acabarà bé. Bueno, depèn...
1: Bé per quin equip, el Barça o per l'Atleti?
0: No, jo crec que l'Atleti al final li acabarà de... Ho oblidaran.
1: Sí.
0: Jo crec que ho acabaran oblidant. Però... T'he de dir que si el Barça torna al gener per Julián, depèn com sigui, ostres, l'afició no podrà... Jo sóc de l'Atlètic i no podria permetre veure jugar un jugador en el meu camp que ja ha dit dos mercats de fitxatges,
1: sí.
0: Que vol marxar. Això seria molt dur.
1: Jo és que no sé si cal que vengui Julián al gener. És que el rendiment de Rafinha és...
0: Sí, és
1: increïble.
0: És molt bo. Veurem què acaba passant. Estem parlant de molt endavant i encara queda moltíssim.
1: Seguim, doncs, amb el Girona, que perd 1-2 contra el Castelló a l'últim minut, malauradament, i em sembla que anaven dotzens a la classificació de la Lliga Hypermotion.
0: Sí.
1: Sí?
0: Bueno, tretzens. Sí, tretzens. Bé, no tenen un bon inici. El Castelló, que està, bueno, brutal, igual que el Sabadell.
1: Sí, el Sabadell compta, eh?
0: Que ha pujat aquesta temporada, va 11è i déu-n'hi-do el paper que està fent. I el Girona, que bé, sí que és veritat que va vendre pràcticament a tots els seus jugadors, però també nous fitxatges que va portar, per exemple, Ethan González, un jugador que atenció, crec que no ho sabràs, però va jugar aquí a Tordera.
1: Què dius?
0: Va jugar aquí a Tordera, Izan González. És blanenc, diria. Ui. És blanenc. Va jugar... era de les va anar a les categories inferiors també del Girona. Després el van cedir cap al Granada, que va jugar la temporada passada al Granada també a segona divisió. Va jugar espectacular i aquest any doncs, l'han recuperat i està jugant també amb el Girona. Però també, si no m'equivoco... Bueno, fitxatge de Carles Pérez,
1: sí,
0: ex-blaurana sí. També. Si no m'equivoco, ara, mira, no trobaré el nom per aquí, però, ostres, Unai Hernández?
1: Unai Hernández, aquest em sembla que està jugant al Al-Ittihad.
0: No.
1: L'ha fitxat.
0: Clar, va jugar, era del Girona, que també va jugar per aquí Tordera, és malgratenc.
1: I va jugar al Barça, és veritat.
0: Estava d'aquí Tordera.
1: És amic del meu entrenador, sí.
0: Se'n va anar al Girona, del Girona va fitxar per la cantera del Barça, ho feia molt bé. De fet, no sé si va tenir fins i tot minuts
1: a primera divisió,
0: amb el primer equip.
1: Al filial, sí, va jugar molt.
0: Però se'n va anar a l'Etihad, ha estat un parell de temporades,
1: sí.
0: S'ha fet milionari, segurament, i ara ha tornat en el Girona, després de rescindir el contracte, i ja torna a estar aquí a Catalunya, però mira, són dos jugadors que ens queden a prop de casa, eh?
1: Sí, quin orgull d'equip al Tordera. Seguim amb l'Espanyol, que guanya 0-2 a Osasuna, amb un gran Roberto Fernández, la veritat, marcant un doblet, marcant els dos gols.
0: Mira, un altre jugador que sonava per aquesta nova convocatòria de Luis de la Fuente en aquesta aturada de seleccions.
1: No ho veig tan malament, eh?
0: Doncs mira, és un dels que sona, un dels noms que sona per entrar a la convocatòria juntament amb Camello, que serien les dues novetats de la llista.
1: Sí. Seguim amb el Tordera, que malauradament perd 0-4 Copa Catalunya i queda eliminat. El quart, que portava mig juvenil, com va dir Lota a la retransmissió, i que el juvenil està... Em sembla que havien pujat a Nacional i no es pot fer res.
0: No, mira, de fet, amb Lot vam parlar ahir en el programa, vam fer una actualització també del Tordera, ja vam parlar bastant, eh? Però vull que em diguis tu com vas veure el partit, perquè ja estaves allà. Com el vas veure?
1: En primera part va estar als primers minuts domini total del quart, després el Tordera va pujar una mica més la intensitat, seguien igualats fins a l'últim minut que va marcar el quart, un gol d'aquells que baixa l'ànima, i la segona part, doncs, bueno, una mica raros estaven els àrbitres, perquè trobo que no va estar tan bé la seva feina, al igual que es van equivocar assenyalant algunes grogues, però bueno, jo no sóc qui com per debatir això. Però sí, un domini total del quart, i tot i que jo crec que el Tordera es podria haver estalviat alguns gols i podrien haver marcat algun, encara que fos.
0: No, sí. Veurem. Jo crec que el quart va ser totalment superior, eh?
1: Sí.
0: Totalment superior, no hi havia res a fer, un equip que ha pujat a primera catalana, déu-n'hi-do, enhorabona, però és per primera vegada en la història que el Tordera doncs, pot jugar un partit de Copa Catalunya més com a local, que això no havia passat mai. Per tant, una coseta més a la vitrina honorífica d'aquí del Club Futbol Tordera, que comença temporada aquest cap de setmana.
1: Contra l'Sporting Vidrarenca.
0: Què n'esperes tu d'aquesta temporada?
1: Jo crec que serà una gran temporada, tot i que hi haurà partits molt difícils. Acabem de pujar a segona catalana i jo confio en que ens ho passarem molt bé.
0: Objectiu, quin és l'objectiu que tu creus, eh? No t'estic dient el que té el Tordera, perquè, bueno, però que tu creus que hauria de tenir el club.
1: Doncs mitja taula cap amunt i, si m'apures molt, play-offs, tot i que no crec.
0: Mira, Lot va dir que si la temporada li respectava les lesions i tot, el Tordera té plantilla per arribar a play-off.
1: Sí. I és que jo crec que el mateix té grans jugadors i, a més, amb els fitxatges tan bons que han fet, com és Carlos Rodríguez, que el vaig veure al partit contra el Ronin, i m'encanta, mm-hmm. O sigui, és un extrem de molta qualitat, jo crec que poden arribar.
0: Veurem què passa aquesta temporada, sí. Aquest cap de setmana, per això el dissabte a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Tordera i també per YouTube, doncs podreu veure també amb en Pau també narrant aquest...
1: No, aquest cop no.
0: Mira.
1: La meva mare no em deixa.
0: Bueno, també les coses familiars s'han de respectar,
1: sí.
0: No pateixis, tindràs partits, però sí que l'Ot Manresa, l'Elisabet Sopí i en l'Agustí, doncs que estaran allà aquí al camp municipal, doncs per retransmetre aquest partit i que el podeu gaudir d'ets a casa. Continuem.
1: Seguim. A aquest cas acabem els partits i seguim amb algunes curiositats, com és que el 2029 ja s'ha confirmat que la final del Champions es jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Correcte. És la notícia que hem llegit avui just per començar el programa, aquesta notícia que
1: sí.
0: El 2029 ja s'ha fet oficial, ja ho havia demanat el Barça feia molt temps, però que jugarà al Camp Nou. Per tant, aquest any és a Madrid, en el Metropolitano, el 2028 és a Múnich, a l'Allianz Arena, i el 29 al Camp Nou. Ja saben les tres sedes d'aquests propers 3 anys. No t'agrada? No queda bonic dir Madrid, Múnich i Barcelona? Les tres Champions? Arribar fins a la vuitena del Barça?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Esperarem primer, a poc a poc, és aquest any.
1: Sí, és la prioritat. També comentar que la final del Mundial, si no m'equivoco, jugarà a Marroc.
0: Sí? És oficial?
1: Sí, estava mirant la tele i sembla ser que ja està pràcticament tancat.
0: Mira, no ho sabia.
1: Seguim amb el Barça, que té el millor inici de Lliga des de 2012, em sembla, també, guanyant 6 partits, que si guanya el 7è seria el millor inici dels últims anys. El Barça somia amb la Champions, ja ho va dir Flick a la roda de premsa de l'altre dia contra el Feyenoord. Rodri diu que dir-li no al Madrid no va ser fàcil i que amb la trucada a Mourinho li va dir que li agraïa molt bàsicament la proposta que li havien fet, però que al Barça li convencia més.
0: Home, clar, a nivell de joc, tu diràs.
1: Li encaixa més al Barça, Rodri. Mm-hmm. Aquí entrem en un debat que diu Lamin es considera pilota d'or per sobre dels 5 nominats que avui ha... Bueno, els 5 preferits, per dir-ho d'una manera, que avui ha dit l'equip, que són Messi, Mbappé, Harry Kane, Lamin Yamal i Ousmane Dembélé.
0: Per tu qui l'hauria de guanyar?
1: Per mi qui l'hauria de guanyar? Que, home, és que em tiren molt els colors, eh? Però crec que l'hauria de guanyar Lamin Yamal. No ho sé. Entre Lamin Yamal i Kane estic. Messi un altre any, no. Messi és impossible que el guanyi. O sigui, gran mundial i tot, però... Jugo als Estats Units.
0: No, Messi no guanyarà. Estic completament segur, posaria la mà al foc. Però bé, què et sembla a tu? Jo he escoltat moltes opinions. És que aquest debat és un... Ara t'estic fent preguntes, però aquest debat és un debat que podríem fer en una tertúlia només parlant de la pilota d'or i quan s'acosti ja ho farem. Però hi ha molta gent que diu, ostres, Lamin amb 19 anys no pot dir soc la pilota d'or, me la mereixo. Tu què n'opines de que ho digui així obertament?
1: Home, tan obertament com va dir l'altre dia a Movistar, que va ser, creo que me lo merezco yo, va dir, home, això jo crec que no es pot dir, seria una mica egoista per la seva part, tot i que pugui ser veritat, però pot dir alguna cosa més relaxat com jo crec que tinc prou nivell com per guanyar-la. No tan directament.
0: No, hi ha moltes opinions diverses, sí, per això t'ho he preguntat.
1: I tu, què en penses?
0: Mira, no volia, volia intentar esquivar-ho. T'he de dir, jo crec que la pot guanyar, que la pot guanyar. Sí que és veritat que jo en aquest cas no ho hagués dit així com ho ha dit ell, o potser m'ho hagués dit més com ho dius tu, però alhora crec que estem en un món del futbol que si uns ho diuen, per què no ho pots dir tu?
1: Clar.
0: I per què només es diu que ho has dit tu i no l'altre? M'entens?
1: Sí.
0: És a dir, si ho estan fent tothom... Per què només es diu que un... Ostres, ha dit, m'ho mereixo, i no es diu que l'altra persona també ho ha dit?
1: Sí.
0: Clar, sí. Són preguntes que llencen a l'aire, i que fan reflexionar. Repeteixo que jo no hagués dit el que va dir Lamin. Però alhora, mira, Laporta va defensar, i és que va dir que estava ben dit. Estem en una societat, i que Lamin, sobretot, en clau declaracions, a mi m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim perquè és el Barça. Si fos d'un altre equip, estaria rabiant. Però és el que hem patit els culers molts anys amb Cristiano en el Madrid perquè parlava i ningú li deia res. Ara és al revés, és el qui té el Barça, el Madrid rabia i el critiquen.
1: Sí.
0: Bueno,
1: mai se sap.
0: Hi ha un nom. Això se li diu un nom, que prefereixo no dir-ho per aquí, però bé, tothom jo crec que ja ho sap. Dos ho fan i només se'l critica un.
1: Sí.
0: 2 + 2. Per tant, bueno, que ho deixin, que segueixin fent el mateix i que espero que la gent segueixi rabiant amb les coses que faci Lamin.
1: També una altra curiositat...
0: Mentre mantingui els peus a terra.
1: Sí, que no se li pugi gaire.
0: Exacte.
1: També una altra curiositat és que l'altre dia a la roda de premsa del partit de Champions del Madrid contra l'Inter, a Mbappé li van preguntar si algo sobre la pilota d'or també relacionat, si creu que se l'hauria d'emportar ell per sobre de Rafinha i Dembélé. Y digo algo tipo, ¿y por qué no? Si llevo más goles que ellos dos juntos. Clar, referint-se a que si marques més, tens més probabilitats. Pot ser que sí, però l'altre dia van publicar les normes, que és estadístiques individuals, estadístiques col·lectives i el fair play, que per això Vinícius no la va guanyar.
0: Veure, a mi, si la guanya Mbappé, a mi m'haurien d'explicar moltes coses i deixaria de tenir credibilitat, perquè no ha guanyat absolutament res. Pots haver marcat tots els gols que vulguis, però per això hi ha un premi, que es diu Pilota d'Or. Bota d'Or, perdoneu.
1: Sí.
0: Per tant...
1: Que se l'emportarà Harry Kane.
0: Bueno, potser, no ho sé, si ha marcat més gols, sí, però he marcat més gols que ells dos. Molt bé, té. Bota d'Or.
1: Una xapa.
0: Bota d'Or, si vols.
1: Sí, sí.
0: Però la Pilota d'Or engloba moltes coses, moltes. Apareixen moments decisius, premis guanyats, òbviament rendiment individual. Dos d'aquestes tres, MP no les té.
1: I gairebé tot això
0: apareixen, la mitja mano té. Apareixen moments decisius, on apareix al Mundial MP, on apareix MP a la Champions al Madrid quan més se'n necessitava, on apareix MP quan el Barça el va vacunar, podia veure,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí, sí.
0: No ha aparegut, òbviament, en rendiment individual. És un dels millors del món. Dels millors.
1: Sí, per no dir el top 1.
0: Sí, però per endur-se una Pilota d'Or, encara, aquesta temporada, crec que no se la mereix. Potser se la mereixia alguna altra temporada.
1: Sí.
0: I no se la van dur. Això ja hauríem de parlar. Però aquest any, crec que no. Jo crec que li arribarà, eh? Òbviament li arribarem a fer una Pilota d'Or.
1: D'aquí uns anys, sí, sí.
0: Òbviament. És un dels millors futbolistes del món actualment. Però crec que aquesta temporada no és la seva.
1: Bé, tot i que té, em sembla, 28 anys per aquest any, ja està en el seu punt àlgid de la seva carrera, ja aniria tocant que guanyés alguna, però ja arribarà.
0: Arribarà, jo crec.
1: Comentar un partit que no ens podem perdre d'aquí mitja horeta, si no equivoco, el Elx Madrid.
0: Sí, que... ara quan acabem el programa, d'aquí mitja horeta, sí, doncs que començarà aquest darrer a Madrid.
1: Té totes les paperetes, sí, per guanyar el Madrid, però sí, sí, mai se sap.
0: Exacte.
1: Mai se sap.
0: Imaginem-nos.
1: Un David contra Goliat.
0: I tant. Quins partits més aquesta setmana? Perquè fins a la setmana vinent, dimarts, no ens tornarem a veure.
1: Tenim el Barça Racing i l'Atlético Osasuna, que el juguen demà. Mm-hmm. La veritat. Bé, partits al final que s'han de veure, perquè és el que diem. Un David contra Goliat. Mai se sap què pot passar.
0: I al cap de setmana, l'Atlètic de Madrid contra el Madrid, contra aquest derbi el diumenge, sí. I també el Barça jugarà el dissabte a les 9 contra el Sevilla, allà a Sevilla. Són els dos resultats que haurem de repassar la setmana vinent. Pau, sí, moltes gràcies per
1: a
0: venir.
1: A tu, Jordi.
0: Espero que t'hagi agradat aquesta tornada. Hem xerrat de moltíssimes coses.
1: Sí.
0: En xerrarem més la setmana vinent. Moltes gràcies, Pau. Que vagi
1: a tu, Jordi. Ens veiem.

Vinga, va, doncs jo ja m'acomiado fins aquí d'aquest programa, d'aquest show diari d'avui, dimarts 15 de setembre. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me un vespre més en aquesta tornada, en aquest inici de curs i també del show dels esports. Espero que us hagueu entretingut aquesta estoneta de programa i ens veiem demà amb moltes cosetes més. Vinga, a reveure. Molt bona nit. Fins demà.

0: 107.1 FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: Bé, comencem temporada. Soc Toni López, estem a la Particel·la, som a la Particel·la i volem escoltar sardanes de les bones. Si una entitat tordera ha lluitat per la sardana, és la nostra dansa, que enguany fa 50 anys de la seva fundació. Comencem amb la sardana de Carles Llopart, 50 anys de la nostra dansa, per oferir a la nostra dansa un digne homenatge del seu 50è aniversari. Moltes gràcies per la feina que feu. En som conscients des de la Particel·la.

Seguim amb la mateixa cobla, bresolats per la flama de Farners. Escoltem sardanes d'en Jesús Bosch, així es diu a llarga durada, la iaia presumida.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Escoltarem la sardana de Sigfrid Galbany, Ca la Llevador.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, arriba amb una sardana de Joan Jordi Beumala, les entremaliadures d'en Patufet.

Bé, és un plaer ser aquí, no me n'amago. Soc Toni López, és un goig tornar a ser a la Particel·la posant sardanes. Nosaltres ens anem en sardanes d'or 20 obligades, amb la principal de la Bisbal i amb un tema que s'anomena Maragassa Josep de Josep Gispert. Així és que nosaltres marxem i doncs us donem un altre cop la benvinguda aquí, a la 107.1 de la FM, des de radiotordera.cat i aquest punt de FM, l'emissora que t'escolta. És un plaer. Moltes gràcies.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que més s'allargaran al vespre i a la nit. S'alerta de xàfecs forts, això sí, molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Escoltem a Joan Ramon Cabelló, subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: El president de la Generalitat és a Extremadura, reuneix amb la presidenta de la Junta, Maria Guardiola, del PP, en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li el nou model de finançament autonòmic. Ha dit que beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un alternatiu.
3: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat a aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no ha vist.
1: I avui ha tingut lloc la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets es remunten al referèndum de l'1 d'octubre, el judici ha arrencat, i a més és l'únic cas que envia a la banqueta els acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència aquell dia. Es demana fins a 13 anys pels policies, ho demana la defensa, i també es reclama posar fi a l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat. I ja sabem el títol, La bola negra, de Javier Calvo. I Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a la millor pel·lícula internacional. S'ha imposat El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i A los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. I avui, pendents del cel amb la pluja i pendents del Barça, que vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga a la primera, els blaugranes reben el Racing a 2:15 al Camp Nou, un partit més pendents, com us dèiem, del temps. Al darrer va ploure i força.
4: Els èxits de...
5: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals, per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui parlem d'una sensació que segurament molts hem experimentat alguna vegada, la solitud. Vivim en una època en què sembla que estem més connectats que mai. Tenim el mòbil sempre a la mà, grups de WhatsApp, xarxes socials, centenars de contactes. Sabem què fan els altres, on són, què mengen o fins i tot com se senten. Però la pregunta és, estar més connectat significa sentir-nos més acompanyats? Perquè podem passar-nos el dia parlant amb gent a través d'una pantalla i alhora arribar a casa i sentir-nos sols. Podem tenir centenars o milers de seguidors i trobar a faltar algú amb qui simplement seure a parlar. Avui a l'Hora Maresme volem parlar de tot això, però també veure l'altra cara, perquè la tecnologia també ens pot ajudar a crear comunitat, mantenir vincles i trobar persones quan sabem utilitzar-les bé.
5: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: Comencem parlant de la soledat i del seu augment entre els més joves amb la Laura Espanyol des de Ona Malgrat. Laura.
7: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ens acompanya Anna Fonseca, treballadora social del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme Nord. Bona tarda, Anna.
8: Bona tarda.
7: Al programa d'avui parlem de la soledat, ja que tenim la impressió que es tracta d'un sentiment que cada vegada està més generalitzat. És així?
8: Sí. A mi tinc la sensació que cada cop tendim més a l'aïllament social. Sí que crec que és important distingir entre soledat volguda i soledat no desitjada. Que això crec que

0: important, perquè sí que tenim com que volem que tothom estigui molt acompanyat, però també és important el saber estar sols i conèixer-nos a nosaltres mateixos, perquè a través de la soledat volguda també, no?, tenim tendència a estar més en pau, a saber escoltar-nos, a què necessitem, perquè tampoc és bo, no?, sempre estar rodejat de gent, perquè les persones que no saben ni anar a fer un cafè sol ni anar al cinema sol també és un problema, i això ens trobem al dia a dia. Llavors hem d'intentar trobar l'equilibri entre aquests dos ítems.
1: Clar, perquè la soledat volguda seria que tu decideixes estar sol, però la soledat no desitjada és la que a nosaltres ja ens ve al cap quan parlem de soledat, que és les persones que no volen estar soles però no tenen amb qui estar.
0: És el que diem, no? La soledat no volguda al final és la persona que per raons emocionals, algun estat físic o un rebuig social no se sent part de la comunitat. I aquest és el problema, que com a comunitat necessitem apropar-nos a la gent i que cadascú tingui el seu espai en un grup. Tothom encaixa en un grup, el problema és que costa trobar, no?, les persones que ens podem sentir còmodes o afinitats. També ens està passant molt com a societat que no sabem què volem, no? Ara m'agrada, no sé, el manga, ara m'agrada el bàsquet, o sigui, ens costa definir-nos perquè volem encaixar en un grup i llavors acabem no encaixant en res, i aquí és on entra la crisi aquesta personal de cap a on vaig, no?, o quin grup agafo. I a vegades doncs, vas en grups que potser no acabes d'encaixar, però com vols formar part d'un grup t'hi fiques en aquest grup, però no te sents còmode. Llavors és un problema això que tenim, que hem d'aprendre a escoltar-nos, hem d'aprendre a veure què ens agrada, què no ens agrada, i decidir cap a on volem tirar sense deixar-nos influenciar per allò del voltant.
1: Clar, que em sembla interessant el que has dit, perquè sí que és probable que les persones que se senten soles tinguin gent amb qui sortir, tinguin un grup amb qui estar, però el fet de no encaixar amb aquest grup els fa sentir desconnectats i els fa tenir aquest sentiment de soledat, tot i que des de fora pugui semblar que tenen un grup i un suport.
0: Exacte, i això jo crec que ha fet molt de mal les xarxes socials, perquè això es veu molt, no? Tu entres a un Instagram i veus el grup de gent superfeliç, que van de festa, van a prendre alguna cosa, però tu no saps què hi ha darrere d'aquella imatge, no? I també, no? Les xarxes socials han creat aquest buidor emocional, perquè tu et creus que amb aquest influencer és el teu amic i l'estàs escoltant cada dia perquè d'una manera connectes, perquè, bueno, tens l'afinitat o l'interès en comú, però no hi ha res darrere. Aquesta persona no et coneix. I això també està fent que, aquí parlo potser més pels joves, que es creï una realitat de relació social que no és. Llavors, aquí estem creant, no?, aquest perfil més d'aïllament social de joves. És que els joves estan sortint molt perjudicats amb aquest tema. L'àrea de les nostres gires ha sigut un puntàs, ha anat molt bé per algunes coses, però per les relacions socials per mi ha sigut ha anat cap a baix. I aquí és molt difícil fer un treball, no?, amb els que potser estan més amb les xarxes socials, perquè ara només veuen això. I hem d'intentar tornar, no?, aquesta comunitat de carrer, de sortir, de fer tribu. És que si no ens quedem a casa, i és el que està passant.
1: Clar. Clar, perquè quines solucions podríem buscar o podríem posar a aquest sentiment de cada vegada sentir-nos més sols, ja no només la gent gran, que és la imatge que et ve quan parles de sentir-se sol, sinó els joves, i entenc que també de totes les edats.
0: Jo crec que com a societat hem de començar a canviar la mirada. Hem d'intentar parlar del respecte, del companyerisme, de l'empatia. És que no sé què està passant, però cada cop per mi està costant més acceptar la varietat de persones, i ara hi ha molta varietat, moltes ideologies, molts pensaments, la identitat de gènere, tot això sembla que estiguin com molt modernitzats, però a mi em dona la sensació que no, i hem de fer un treball molt exhaustiu per part de tothom d'obrir la ment. És que si no obrim la ment, jo crec que costarà molt trobar aquesta tribu i fer més carrer, tornar pues, a fer més, no?, als centres cívics, a centres oberts, als espais joves, tot això, omplir-ho més. No sé com es pot fer, eh? No sé si fer més difusió, més treball de casa. Jo crec que també, no?, les famílies tenim molt de treball a fer amb els infants, perquè jo que sóc mare també ho veig, tenim molta feina en treballar a aquest respecte i que surtin més al carrer, que no es quedin a casa. Llavors, jo crec que ens hem de preguntar què volem com a societat, cap on volem tirar i què volem aportar nosaltres per canviar-ho.
1: D'acord, doncs marxem amb aquesta reflexió. Moltes gràcies, Anna, per acostar-nos als teus coneixements a la ràdio.
0: Merci.
2: I en aquesta mateixa línia vivim més connectats que mai. Tenim WhatsApp, Instagram, TikTok i bé, com explicàvem al principi del programa, podem saber què està fent algú pràcticament en qualsevol moment i també parlar amb persones que són a quilòmetres de distància, però paradoxalment aquesta hiperconnexió també pot fer que ens sentim més sols. Així que volem mirar les dues cares a les xarxes socials, la cara A i la cara B, perquè poden perjudicar-nos, sí, però també poden ser una eina molt positiva si sabem com utilitzar-les. Comencem per la cara menys amable. Obrim Instagram i veiem gent viatjant, sortint amb amics, celebrant coses, parelles aparentment perfectes, i és molt fàcil acabar comparant aquella realitat que veiem a través d'una pantalla amb la nostra. Però a més, estar constantment connectats digitalment no significa necessàriament sentir-nos acompanyats. De fet, les xarxes socials poden acabar tenint l'efecte contrari. Ens ho explica l'infermer Jordi Mitjà.
3: Les xarxes socials poden influir de manera significativa en el sentiment de soledat, tant en els joves com en les persones adultes. Tot i que aquestes plataformes permeten mantenir el contacte amb altres persones, sovint fomenten comparacions constants amb vides aparentment perfectes, cosa que pot generar sentiments d'aïllament, baixa autoestima i insatisfacció. A més, passar moltes hores connectat virtualment pot reduir les oportunitats de crear relacions presencials més profundes i significatives.
2: Per tant, aquí tenim aquesta primera cara. Les xarxes ens permeten estar en contacte permanentment, però això no sempre substitueix una conversa, una trobada o sentir que realment tenim algú al costat. I també hi entra un altre factor important: què consumim, durant quanta estona i com ens fa sentir. Perquè no és el mateix entrar una estona a les xarxes que passar-hi hores comparant-nos amb la vida dels altres. Però no tot és negatiu, girem el disc i anem a la cara B, perquè les mateixes xarxes, que poden generar comparació o sense sensació de solitud, també ens permeten mantenir amistats, trobar persones amb interessos semblants als nostres, crear comunitat o sentir-nos acompanyats en moments en què potser presencialment no tenim ningú a prop. La diferència, moltes vegades, està en com les fem servir.
3: Tanmateix, l'impacte no és igual per a tothom. Quan es fan servir de manera equilibrada, les xarxes socials poden ajudar a mantenir vincles, trobar comunitats amb interessos compartits i reduir la sensació de soledat. Per tant, més que les xarxes en si mateixes, el factor determinant és l'ús que se'n fa i la qualitat de les relacions que es construeixen tant en l'entorn digital com en el presencial.
2: Així que potser la pregunta no és tant si les xarxes socials són bones o dolentes, sinó quina relació hi tenim nosaltres, si les utilitzem per substituir completament les relacions presencials o ens passem el dia comparant-nos, poden acabar fent-nos sentir més sols, però si són una eina per comunicar-nos, compartir, descobrir persones i reforçar vincles que també existeixen fora de la pantalla, la història pot ser ben diferent. Al final, les xarxes ens connecten amb molta gent, però sentir-nos acompanyats va una mica més enllà de tenir molts seguidors, molts likes o moltes notificacions.
4: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
2: Seguim avançant amb aquest tema del dia. Estar sol o sola no sempre vol dir sentir-s'hi. I en canvi, atenció, sentir-se sol pot passar fins i tot quan estem envoltats de gent. Aquesta reflexió, Marc, m'agrada molt i ens fa doncs, a entendre una mica més aquesta problemàtica i també a doncs, escoltar diferents persones, diferents veus, que avui ens portes al programa per conèixer doncs, més a fons el tema de la solitud.
5: Sí, exacte, Gemma. L'enquesta ha estat senzilla i li hem preguntat a la gent si s'han sentit mai sols en el passat o avui dia, és a dir, en el moment en què estem vivint, i els hi vam estar preguntant si era així. Per tant, el que farem és escoltar diverses veus. Ja veuràs que cada una ho explica d'una manera diferent i les anem comentant, et sembla?
2: I tant, em sembla perfecte.
5: Doncs vinga, som-hi.
6: En situacions complicades o que sents que les coses no van bé, on fins i tot a vegades tens gent que et fa costat i tot, però també de tant en tant busquem, suposo, una mica aquesta soledat com per recapacitar i per col·locar coses a lloc també. I que trobo que a vegades de tant en tant també està bé sentir-se una mica sol.
5: Està bé de vegades sentir-se una mica sol. Gemma, què opines? Perquè ve una mica lligat amb el que havíem explicat a altres seccions, no? D'aquesta solitud volguda.
2: No, em sembla molt acertat, perquè, per exemple, la nostra companya, la Laura Espanyol, abans entrevistava a l'Anna Fonseca, treballadora social, que explicava precisament això, no? Que tampoc és bo passar d'un extrem a l'altre, gent que està completament doncs, sola i se senten malament, o gent que sempre està envoltada d'altres persones. Clar. Perquè no suporten sentir-se sols.
5: Exacte, i aquest és un de... És difícil també, jo... penso en funció de la personalitat que tu tinguis i en el moment vital en què t'enganxis, si més madur, si menys, si prioritzant la teva vida i dir, val, em ve de gust a part socialitzar, però escolta, si no em convé, m'hi separo, no? Vaig cap a un altre lloc amb altra gent, o sol fins i tot, no? Per aprofitar el temps, que el temps, això sí, Gemma, que va passant.
2: Totalment. Anem amb més testimonis, si vols, Marc.
5: Vinga, som-hi.
7: Doncs i tant, que m'he sentit sola i ara pensant-hi diverses vegades. Però també és com idealitzem, no?, la companyia i com vivim ara, que sembli que més és millor. I a vegades només cal un amic, una amiga, la teva germana, per estar al teu costat i sentir que et recolza en moments difícils.
5: Què opines d'aquest comentari?
2: Doncs mira, mentre escoltava aquesta noia, el que em venia al cap era una frase molt, molt tòpica, de més val sol que mal acompanyat.
5: I tant.
2: I també estic molt, molt d'acord amb el que explica, perquè no qualsevol companyia és bona. Simplement pel fet de no sentir-te sol, estar amb algú que no et fa bé o que, vaja, que no és una bona companyia, és molt millor estar sol que mal acompanyat.
5: Exacte. De fet, ara, enllaçat amb això que acabes de dir, escoltarem un altre testimoni que ens explicava una situació que ella s'hi va sentir així, però en una relació de parella.
2: A veure si la podem...
5: Sí, exacte, a veure...
2: Perquè a més, aquest tema m'agrada.
8: Doncs jo una vegada m'he sentit molt sola estant dintre d'una relació de parella. Seria com una solitud emocional de sentir que no tens suport, que l'altra persona no t'escolta, que no hi ha iniciativa, que ets tu la que mantens el vincle. I això et fa sentir doncs, molt sola, però a vegades costa molt sortir d'allà.
5: Quanta raó, eh? De vegades, quan t'estimes molt algú, és difícil poder-ne sortir d'allà perquè tu creus que hi has d'apostar, perquè fermament és el que sents, però alhora tens aquest doble xoc, no? Que tu ho vols fer i ho sents perquè creus que és el que toca, perquè més és la teva parella i te l'estimes, però és que alhora també t'està aquesta persona donant aquest sentiment de buit.
2: Clar. No, també em sembla això, no?, que si tens una parella i el que sents amb la teva parella és que estàs sol, és que...
5: Aquí hi ha alguna cosa que no encaixa.
2: No, o sigui, poden haver-hi, clar, sí, molts conflictes, no? Doncs les persones a vegades no s'entenen, pensem diferent els uns als altres, poden haver-hi milers de conflictes, però si el conflicte és que et sents sol amb la teva parella, o sigui, per mi no hi ha com punt intermig, no? És com... hi ha un problema gros.
5: Exacte, perquè al final tu, com tu dius, has d'estar amb gent, ja no només parella, que t'escolti, que et doni consell o simplement et faci companyia en els moments complicats, i al final, si és una relació de parella i no tens aquests moments, perquè òbviament hi ha pujades i baixades, però si no els tens, millor deixar-ho estar i deixar anar, perquè al final qui s'acaba fent mal és a un mateix, i si no, mira, millor estar sol, reflexionar, que de fet ja va bé de vegades, tots segur que tenim molts moments, o tu mateixa, Gemma, i jo també m'incloc, de dir, no estic malament amb ningú del meu entorn, però vull aquests moments per mi, no? Per pensar, per reflexionar, per estar tranquil. I al final, de vegades, són més útils aquests moments que altres que tu dius, no, compartir-ho amb gent perquè així no me sento sol segur, encara que sigui la meva parella, i per aquí potser van una mica els trets.
2: Quants talls tenim, Marc?
5: Ens en queden dos i són curtets, de 20 segons.
2: Doncs va, escoltem, si vols escoltem els dos seguits, podem fer-ho?
5: Sí, tant.
2: Doncs va,
9: sol. Doncs bé, sol no m'he sentit en cap moment de la meva vida, ja que he tingut la sort de tindre una família molt unida i molt propera, però sí que he tingut una vida doncs, molt canviant, he anat canviant d'aires molt sovint, el que m'ha impedit construir un grup sòlid d'amistats. Llavors, en algun moment de la meva vida sí que poder notar una mica buit per aquí.
10: Jo diria que m'he sentit sola moltes vegades, la veritat. Sobretot quan he necessitat parlar amb algú o sentir-me acompanyada, i fins i tot a mi m'ha costat demanar ajuda a persones que són properes a mi, encara que sàpigues que hi són. Igualment, també t'he de dir que crec que estar sola no sempre vol dir sentir-se sola, i és un pensament que m'acompanya bastant en el meu dia a dia.
5: Aquí hi ha dues coses clares. Aquest últim que ja l'hem tractat una mica, no? El d'aquesta noia que explicava que és un sentiment que l'acompanya i que de vegades s'hi ha sentit perquè el seu entorn no ha estat per ella. I en canvi, aquell altre noi, no, Gemma, que ha comentat que el fet de que es mogués tant perquè la seva vida l'ha portat a canviar i moure's en diferents llocs no ha arrelat certes amistats i, per tant, no ha pogut tenir aquests vincles de sentir-se acompanyat en potser moments que ho necessitava, tot i que tens una família que, si tens la sort que és sana, doncs t'ajuda, no, en aquests moments.
2: Clar, jo crec sobretot, ja et dic, no sóc especialista en el tema ni tampoc sóc una professional de la salut, però sí que aquest vincle, des que ets molt petit, el fet de tenir una estructura familiar sòlida, clar, influencia molt després en quan et desenvolupes i ets un adult, la infantesa que has tingut, si no hi ha hagut doncs, aquesta estructura familiar... O, vaja,
5: hi ha carències després.
2: Sí,
5: clar, les trobes més a faltar i probablement encara depens més d'aquella gent nova que coneixes o que has estat uns mesos amb ella i llavors dius, oh, és que separar-me suposa un trauma, hi ha gestions després que emocionalment no saps controlar i precisament, valgui la redundància, gestionar, i se't pot complicar. Per tant, com tu dius, sempre tot acaba una mica allà mateix, a com creixes des que ets ben petit.
2: Sí, és com l'etapa més important de la nostra vida. Marc, m'encanta doncs, parlar d'aquests temes, crec que és molt important, interessant doncs, tenir aquest altaveu des de la ràdio i explicar-ho, però vaja, seguim avançant, així que gràcies i ens escoltem ara.
5: Molt bé, fins ara.
2: I avui parlem amb la Vicky Sánchez, una persona que es va separar i després, posteriorment, va tenir una parella amb la qual també ho va deixar. Ara, però, no busca parella, viu feliç a l'espera, o no, que torni a aparèixer doncs, a l'amor. Saludem a la Vicky i Dani Grau, ja la tenim amb nosaltres.
11: Vicky, ho he resumit bé, això, o no?
12: Sí, perfectament.
11: Perfectament, val. És això, no? És a dir, si ve, bé, i si no ve, sóc feliç.
12: També. Sí. Tinc una colla de gent que m'envolta, amb la que m'ho passo molt bé. A més, faig activitats, faig country, faig vòlei, fem ganxet... I amb tota la gent m'omplen.
11: Organitzem sopars de primària, també.
12: Vull de GB, sí, de quan anàvem.
11: Sí. Vull dir, val. En aquest sentit, diguéssim, s'ha de ser... T'ho diré clar, s'ha de tenir pebrots per prendre una decisió personal d'aquesta mena i sola i mantenir-la, per entendre'ns?
12: Bueno, és que de fet no crec que sigui una decisió personal, és una cosa que et ve donada. Llavors, a mi si m'hagués sortit parella, doncs, també estava disposada a tenir parella, no tenia cap problema, però el fet de no tenir-la tampoc m'ha condicionat a dir, oi, quina pena, estic sola, que a vegades la gent també, ai, no tens parella, o... Vull dir que a vegades culturalment també fa que sembla que hagis de tenir parella perquè si no sola, el que fas? I sola es poden fer moltíssimes coses i no necessites a ningú. Necessites gent al costat i que t'ompli. No necessàriament una parella. Pots tenir una colla, nosaltres amb els del country ens portem superbé, som com una família, no parem, anem amunt i avall, amb els del vòlei també entre partits i tot, si qualsevol cosa et fa falta també els tens allà, amb les noies del ganxet, a la feina, vull dir que no cal que sigui específicament una parella, que pot ser que a vegades pots tenir parella i el que he sentit abans que parlàveu pots tenir parella i sentir-te molt sol, perquè la parella no està amb tu. I en canvi no tenir-ne i tenir gent que t'envolta, que t'omple, llavors, bueno, que si em ve no estic pas tancada, eh? Jo no és una decisió de dir, ah, doncs no. Si no és una cosa que et ve donada, doncs que, bueno, que tampoc, bueno, si ve, ve, i si no ve, doncs també, endavant.
11: I sobretot independència, de fer el que un vol.
12: Oi, això sí, no ve de donar explicacions a ningú. A la meva filla, en tot cas, i a ma mare, que són les que estan sobretot al meu costat, ma mare, per descomptat, i la meva filla, que amb l'edat que té fan la seva vida, però estan allà pel que calgui, i de fet sempre han estat i no hi ha cap problema, i estan en qualsevol moment de feblesa, de una mica de baixó, no, d'allò, estan allà, només faltaria. Però per la resta, encantada d'estar tranquil·la, no haver de donar explicacions ni de res.
11: Què li diries a una persona que està en el pol oposat teu, és a dir, en el sentit de dir de que ho està patint perquè vol tenir una parella i no la troba, o no, diguéssim, o no l'escullen, o passen d'ella o d'ell, diguéssim, què li diries?
12: Bueno, jo crec que s'ha de centrar en la gent que l'envolta, independentment això de que sigui parella o no. I jo crec que per tenir una parella també has de ser suficientment independent per després, quan la tens, no dependre d'aquella parella. Perquè és molt maco tenir una parella, però és maco tenir cadascú la seva vida o la seva manera de pensar, la seva independència i tot plegat. Perquè si no, al final, busques una parella per tenir algú i després sempre acabes depenent. I després és aquí on t'acosta després, segurament, quan la cosa no va bé, trencar el vincle, perquè crees una dependència. Llavors, no, s'ha de tenir parella com a complement, no com una cosa obligatòria o no com una cosa que si no, no estàs bé, sinó estar bé tu, i després una vegada estàs bé tu, pots tenir o no tenir, i això no t'ha de condicionar.
11: És a dir, parella sí, jo t'ajudaré amb el que vulguis, però hi ha certs moments que cadascú ha de tenir el seu espai, és això.
12: Ah, sí, això per descomptat, jo crec que són les parelles que millor funcionen. Perquè, a més, tens coses a explicar-te, també. Quan tu fas diferents coses de la teva parella, sempre hi ha novetats, sempre hi ha... I després és això, és que el dia... Sempre volem, quan tenim una parella, que duri per tota la vida, que sigui la parella idíl·lica i que sigui tot. Però a vegades també hi ha moments que necessites tenir algú altre amb qui poder parlar, amb qui poder estar sense haver d'estar amb la parella allà al costat, i fer les coses que a tu t'agraden, que potser no coincideixen amb la parella, que no passa res, eh? Pots tenir una parella i cadascú tenir uns gustos diferents, i després quan arribes a casa ho comentes, en parles o dius, tens coses a explicar-li, i després fer coses junts, evidentment, però no té per què ser tot junt. Crec que tampoc no és gaire sa com a parella, eh?
11: Val. El model, acabem, Vicky, última qüestió, el model de societat actual... Vull dir, té virtuts i té defectes, com totes, a totes les èpoques, sí. Però va cap a que la gent, diguéssim, els que duren són uns raravis, perquè, per exemple, jo que estic de directiu en un club de futbol sala, el 70% sí. De persones que tenen els crios allà, doncs estan separats, tenen pares separats i tal.
12: Sí.
11: Per tant, la moda és separar-se i tenir més d'una parella al llarg de la vida. Vull dir, és el model actual. Bo o dolent, però és
12: el model. Bueno, com a model o com d'allò, digue-li com vulguis. El que passa és que al final, en aquest aspecte, evolucionem. Abans era la parella i havien d'anar tot arreu junts, i havien de fer tot junts, i això al final crema molt. En canvi, una parella en la que cadascú tingui el seu espai, inclús amb els fills, eh?, que a vegades la tendència de que quan tens fills ja t'has de centrar només en els fills, i no, que també va bé de tant en tant deixar els fills amb cangur, amb els avis o amb qui pugui ser, i fer vida de parella també. Vull dir que no només que facin independents, sinó poder-la fer una vegada tens criatures. També poder tenir els teus moments de parella, no de papa i de mama, sinó de parella com inicialment s'estava. Vull dir que jo crec que és molt sa això de tenir parelles, però tenir cadascú el seu espai i tenir cadascú les seves amistats i les seves aficions, i després a casa compartir-ho, i no té per què ser dolent, eh? Perquè no té per què ni conèixer una altra persona ni res, però crec que és molt sa.
11: Doncs molt bé, Vicky Sánchez, gràcies per ser amb nosaltres i per oferir una visió de dir no busco parella, però si ve, perfecte. I si no, també.
12: Sí, sí. I si no, doncs també.
11: Gràcies, Vicky.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, merci.
2: Doncs ens ha encantat escoltar la història de la Vicky. Gràcies, Dani. Nosaltres ara farem doncs, un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
13: Estem pendents de l'evolució d'aquesta nova situació meteorològica amb el pas d'una línia frontal que ha de fer que aquesta tarda vespre, sobretot aquí a la comarca, haguem de parlar de precipitacions. Unes precipitacions que localment podran ser de forta intensitat, però esperem que siguin també de curta durada i, per tant, les quantitats de precipitacions no siguin molt importants. No obstant això, puntualment es podrien superar els 20 litres per metre quadrat. La màxima inestabilitat l'esperem, el que dèiem, cap aquest vespre i també durant la propera matinada, i afectarà sobretot a la meitat sud del Maresme. Cap al nord de la comarca també plourà, però ho farà de forma menys destacable. Tot això amb unes temperatures que de cara a demà esperem que siguin doncs, més baixes, clarament més baixes. De fet, aquesta tarda ja veurem com van cap avall i les mínimes, moltes d'elles, es registraran justament a última hora del dia d'avui. Demà, ambient més típic de les dates, temperatures plenament normalitzades, encara, com dèiem, de matina amb alguns aiguats. Després, al matí, pot quedar algun ruixadet, més tímid, menys important. A la tarda, també, de forma molt puntual. Però, en general, la inestabilitat demà ha d'anar disminuint amb el pas de les hores. Divendres espera un temps tranquil i dominat pel sol, encara amb algunes nuvolades al matí que marxaran ràpidament amb el pas de les hores.
2: I aquesta és la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem parlarem de música amb en Sergi Ferrer, que ens parlarà de la Rita Payés, i també parlarem amb la Judit Jiménez sobre Baruma, una ONG que ajuda molt i que cal doncs, parlar-ne. Fins ara, no marxeu.
4: La xarxa de comunicació local.
14: Ràdio Tordera.
15: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
16: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
17: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
19: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
18: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure.
20: Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
21: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
22: En 7.1 FM.
23: La xarxa de comunicació local.
24: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Vinga, som-hi, seguim en directe. Moment de fixar-nos en les xarxes socials i en les notícies que s'hi expliquen. Sergi Ferrer, bona tarda.
25: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem, com sempre, fent comarca i explicant alguna cosa del Maresme.
25: Doncs sí, parlem de la justícia que ha donat la raó als treballadors municipals de Pineda de Mar en el conflicte pels anomenats dies d'indisposició que permeten als empleats faltar a la feina per trobar-se malament sense haver de presentar una baixa mèdica. Una sentència del Tribunal d'Instància de Mataró estableix que els treballadors poden gaudir de dues jornades consecutives amb aquesta condició i sense que estiguin limitades a dos dies per any.
2: I això, Sergi, potser t'enganxo, que no ho saps, eh? I t'entendré perfectament, però només els treballadors de Pineda poden tenir aquests dos dies o tothom?
25: Entenc que tothom, perquè clar, ja que ha passat per justícia, pel clar, un Tribunal d'Instància de Mataró, és a dir, capital de la comarca, entenc que afecta a tothom.
2: Clar, jo sé que existeixen els dies personals que no s'han de justificar, els pots demanar, però no sabia. Ara tinc dubte, eh? No sé si són diferents els dies personals, però vaja.
25: I també ja depèn de la raó ja, per la qual...
11: Gemma, si és sentència ferma, senta jurisprudència. Per tant, afecta a tothom. A Calella, a Lloret, a Calafell i on vulguis.
2: Uh-huh. Molt bé. Vale. Molt bé, doncs en prenem nota. Va, al món, en clau internacional. Què expliquem, Sergi?
25: Doncs la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, proposa prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i establir restriccions entre els 13 i els 15 anys. La mesura s'inclourà en una futura llei del nen europea que busca protegir els menors dels riscos associats a les plataformes digitals i els seus dissenys addictius. La proposta planteja que entre els 13 i els 15 anys els joves només puguin accedir a les xarxes mitjançant comptes supervisats pels pares i amb funcions limitades.
2: Molt bé, i el tema curiós?
25: Doncs que el neuropsicòleg Álvaro Bilbao explica per què molts nens responen res o no ho sé quan els pares els hi pregunten què han fet a l'escola. Segons l'expert, el problema no és necessàriament que no vulguin explicar-ho, sinó que preguntes generals com què has fet avui o amb qui has jugat o què has fet al pati poden fer-lo sentir com si estiguessin davant d'un interrogatori.
2: Em fa gràcia, Sergi, perquè a mi això encara em continua passant a dia d'avui. Ma mare em pregunta què tal, què has fet a la feina. Res.
25: Sí, s'adaptaria a la feina també, no només a l'escola.
2: També, és com quan no tens ganes de parlar, no? Pot ser.
25: Exacte, vens cansat, no? I et surt sí, dir res perquè és el més ràpid, no?
2: O no sé, m'ha fet molt de riure també. Bueno. Molt bé. Sergi, anem a fer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant?
25: Doncs en comptes de preguntar què heu fet a la feina, si amb qui heu jugat al pati, etc, en comptes d'això, preguntem si prohibiríeu les xarxes socials a menors de 13 anys.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta que formulem avui al programa. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
25: Fins ara.
2: Canviant de qüestions, Carles Saiz és president del Centre d'Estudis Domènec i Muntaner, que organitza un cicle d'actes sobre Marià Serra, històric alcalde de Canet, en el centenari de la seva mort. Dani Grau, ja tenim el convidat.
11: Doncs sí, Carles, bona tarda, què tal, com estem?
26: Bona tarda a tothom.
11: Tot això comença aquest divendres amb una conferència que fas tu mateix a l'Escola Teixits i diguéssim que obre, és el tret de sortida a quatre actes, no?, dedicats a l'alcalde Serra.
26: Sí, de fet és el primer que fem i que dona el tret de sortida, com comentaves, i ho fem doncs fent una conferència homenatge a la figura i al llegat d'aquest metge que va tenir doncs una gran trajectòria pública a Canet de Mar a finals del segle XIX i començaments del segle XX, i per tant el que fem és descobrir o redescobrir la figura d'aquest personatge que dona peu a tota aquesta sèrie d'actes d'aquests propers mesos.
11: El personatge, segons una investigació que vas fer tu, amb, diguéssim, un treball d'històric, mereix aquest cicle. El mereix perquè té moltes arestes, és a dir, va ser una persona molt inquieta, no?
26: És una persona amb un compromís social i cultural important per al poble. Per exemple, a ell li devem doncs, la creació, per exemple, de l'Orfeó canetenc, que seria doncs, el primer orfeó doncs, de Canet. A ell li devem també, per exemple, la creació de la Caixa del Poble, que és el que després va ser la Caixa d'Estalvis, doncs, aquesta que tothom coneix. A ell li devem també, doncs, per exemple, la creació del Foment del Treball, que era com una mena de cooperativa de treball per tal de que els obrers s'organitzessin. Per tant, és un home que, malgrat que socialment doncs, era un burgès, de fet era una persona doncs, que a banda de ser metge era terratinent, tenia moltes propietats, doncs, sempre va tenir doncs, un ull posat doncs, a la condició obrera perquè creia que la millor manera d'evitar conflictes era doncs, intentar ajudar tothom. No? Per això, per exemple, també era soci de l'Ateneu Obrer. Un burgès com ell segurament era l'únic que estava, diguem-ne, associat a l'Ateneu Obrer, no? I a banda de socialment i culturalment, doncs és una persona doncs, que políticament també va tenir doncs, una gran trajectòria dins del que seria el catalanisme polític. Per tant, podem dir que va aportar molta innovació en el poble i al mateix temps doncs, també va arribar a ser alcalde de Canet, ja de manera més tardana, cap al 1912, però va deixar, diguem-ne, un llegat polític important amb tota una sèrie doncs, de bones actuacions al poble que, evidentment, doncs, l'entronitzen com el pare del Canet modern.
11: En aquest sentit, també va tenir la sort de treballar conjuntament amb Maria Serra. Ai, amb Domènec i Montaner, eh?
26: Sí, de fet, el fet de que el Centre d'Estudis Lluís Domènec i Montaner, que ens dediquem a investigar i a difondre la vida i obra de l'arquitecte, sigui el que hagin tomat aquest compromís de tirar endavant tota una sèrie d'actes, hem d'anar, diguem-ne, a justificar-ho d'aquesta manera. El doctor Maria Serra era el braç executor de gran part del pensament de Lluís Domènec i Montaner. No? I, de fet, la gran sort és que un metge de poble, perquè no deixava de que el doctor Maria Serra, el seu camp de treball acabava en el terme de Canet i fins a Sant Iscle de Vallalta, com és que un metge de poble estableix una gran complicitat amb un arquitecte de gran prestigi com era en aquell moment ja el Domènec i Montaner? Doncs, bàsicament, la resposta és perquè tenien un pensament comú, no? I, per tant, la paraula que els unia era l'higienisme i la modernitat. Domènec, des de Barcelona, tira endavant molts projectes doncs, de modernitat, entre d'altres l'obertura en una part de la Via Laietana o, per exemple, el mateix concepte dels edificis que projecta amb grans finestrals per deixar entrar la llum i la ventilació. Per tant, sí, l'entronitzen com un arquitecte higienista. I, per altra banda, Domènec doncs, era una persona que, Serra, que sempre doncs, intentava que les cases on visitava el malalt estiguessin molt ventilades. I això farà doncs, que s'uneixin i acabin projectant el Canet modern amb clavegueres, amb aigua corrent i amb tot un projecte d'espongiment dels carrers per tal de dotar-los de molta més qualitat.
11: Que per principi del segle XX era una autèntica revolució. Gràcies, Carles. Fins un altre, digues. Un segon.
26: No, dic que era una autèntica revolució perquè fins a la República no es va declarar, l'obligatorietat de tot això.
11: Doncs déu-n'hi-do. Gràcies, Carles Saiz. Molta sort amb aquest cicle de quatre actes en relació a la figura de Maria Serra. Adéu.
26: A vosaltres.

0: Seguim endavant amb un nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix noves propostes a la comarca, i avui anem cap a Vilassar de Mar per parlar d'una jove artista de jazz i bossa nova que ha anat agafant molta popularitat aquests últims anys. Sergi.
1: Doncs sí, continuem el viatge per aquesta carretera musical, aquesta llarga carretera, i avui, en comptes de parlar d'una banda, parlem d'una artista. Parlem de Rita Payés.

Rita Payés va néixer a Vilassar de Mar l'any 1999 en una família de músics. Des de ben petita va estar vinculada a la música i va començar a formar-se en el trombó, un instrument que acabaria marcant bona part de la seva identitat artística. Però amb els anys, la veu també aniria guanyant protagonisme fins a convertir-se en una de les seves principals eines d'expressió.

Encara adolescent, Payés va entrar a formar part de la Sant Andreu Jazz Band, la formació dirigida per Joan Chamorro, que ha estat una autèntica escola de talents del jazz català, allà on va coincidir amb músics com Andrea Motis, Magalí, Datzira o Elia Bastida, i va començar a combinar el trombó amb una altra faceta que amb els anys acabaria tenint cada vegada més protagonisme, i ja hem mencionat la seva veu. I hi ha una persona que ocupa un lloc especialment important en aquesta trajectòria, i és la seva mare, la guitarrista Elisabet Roma. Mare i filla van començar a treballar juntes i el 2019 van publicar Imagina, un projecte construït principalment a partir de versions.

A partir d'aquí, la trajectòria de Pallés s'accelera. Arriben col·laboracions amb artistes de procedències molt diferents, com Sílvia Pérez Cruz, Salvador Sobral o una de les més inesperades de la seva carrera, C. Tangana. És, de fet, que aquesta trobada acabaria portant a Rita Pallés als Premis Goya de 2022 i, posteriorment, a la gira de Sin Cantar Ni Afinar del mateix C. Tangana.

Però si alguna cosa defineix Rita Payés és precisament que resulta difícil posar-li una sola etiqueta. El jazz és la seva base, però la seva música també veu de la bossa nova, el bolero, el folk llatinoamericà, la cançó popular i el fado, que és un gènere musical molt emblemàtic de Portugal, amb melodies que expressen el saudade, que és la nostàlgia. De fet, ella mateixa ha explicat que els estàndards de jazz són una mena de casa per a ella, però també ha assenyalat influències tan diferents com la música brasilera, el pop o la música clàssica. Entre les seves referències vocals hi trobem figures com Billie Holiday o Cecil McLaurin Salvant. Escoltem, doncs, una d'aquestes referències de la Rita Payés, en concret aquesta última. Was life, was no pride.

De fet, aquesta barreja d'estils es pot escoltar especialment bé en la seva manera d'utilitzar la veu. Pallés no canta com una vocalista de jazz tradicional ni tampoc com una cantautora convencional. La seva interpretació és continguda, càlida i molt, molt, molt íntima. Mentre que el trombó funciona gairebé com una segona veu, respon a la melodia, crea contrapunts i obre espais per a la improvisació. I aquesta relació entre la seva veu i el seu instrument és una de les característiques que fan que el seu so sigui tan reconeixible.

0: Potser el més interessant de Rita Payés és que no sembla tenir cap necessitat de demostrar res. El trombó, la veu, el jazz, el bolero o la bossa nova apareixen amb naturalitat, sense que cap d'aquests elements hagi de dominar per sobre dels altres. I aquesta manera de fer també es trasllada als seus concerts. Una música que demana escoltar-la amb calma, parar atenció als petits detalls i deixar que les cançons vagin entrant. Una proposta que, sense fer gaire soroll, s'ha anat fent un lloc propi dins del jazz i la cançó d'autor actual. Fins una altra.
1: I arribarem al final del programa avui parlant de la tasca de Baruma. Ja hem tingut l'oportunitat de conèixer en altres ocasions a l'Hora Maresme aquesta ONG, però avui hi tornem perquè tenen novetats per explicar-nos. Ens acompanya de nou la Judit Jiménez, vinculada al projecte, per posar-nos al dia de tot el que estan preparant. Judit, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Doncs explica'ns, abans de tot, com sempre, per situar-nos ràpidament, fes-nos 5 cèntims per qui no conegui Baruma. Quin és, què és i quina és la vostra tasca?
3: Doncs nosaltres som una ONG d'aquí del Maresme que vam néixer fa uns 9 anys arrel d'un viatge del que és el fundador i la seva germana, els fundadors, que van anar a un casament a Senegal, i enmig del casament vam adonar-se'n per uns motius de que va aparèixer un nen molt malferit, molt malaltor i tal, doncs que hi havia una gran crisi sanitària. I no es van poder quedar els seus creuats i en aquell mateix viatge van començar a actuar. Quan van tornar cap aquí van decidir que havien de fer alguna cosa i van començar a construir l'associació. Uh-huh. I la veritat és que bueno, fem molts projectes, ja sabeu, empadurament femení, tasca sanitària, tema de reforma de post de santé, escoles, bueno, moltíssimes coses, evacuació de malalts, de vegades puntualment, i moltes més coses.
1: Ara, de fet, teniu novetats, no?
3: Sí. Malauradament ens hem trobat amb una cosa que ens ha copejat amb força perquè no ens l'esperàvem. A causa del canvi climàtic, que és una cosa que no podem controlar, la temporada de pluges al Senegal, que abans durava molt més, s'ha fet més curta i no hi ha tanta quantitat d'aigua. Llavors nosaltres, en els pous que treballem amb les dones, que és el que hem parlat diverses vegades ja, que és els horts en si, primer fa que les dones puguin treballar la terra, tinguin una seguretat alimentària, perquè clar, del que cultiven poden menjar, i a més del sobrant poden vendre i una mica d'economia. Ens estem trobant que els pous que tenim en els nostres horts s'estan assecant. Per uh-huh. què? Doncs que a causa del canvi climàtic i de la sequera, el nivell freàtic de l'aigua ha baixat i l'aigua hi és, però és uh-huh. més profund. I llavors s'ha d'aprofundir els pous, que ja tenim existents. I clar, no comptàvem amb aquesta despesa i bueno, estem treballant en poder recaptar diners per poder-ho fer.
1: Clar, per fer com aquesta obra, no?
3: Sí, hem d'aprofundir pous, hem de posar bombes solars, hem de fer coses perquè no se'n vagi a Norris tota aquesta feina i, sobretot, posar en risc, que ja s'està posant en risc, la sobirania alimentària de tota una comunitat. Clar. O sigui, molta gent, moltes persones.
1: De quina manera podem doncs, aportar el nostre granet de sorra?
3: Doncs nosaltres hem arrencat amb un crowdfunding a la pàgina web, si entreu al Migrano d'Arena. Només heu de posar Baruma i ja us sortirà crowdfunding, dona per l'aigua, és el crowdfunding de l'aigua, l'hem anomenat, i allà hi ha un vídeo que surt en Denis Fornés, en fundador, explicant molt bé el que ha passat, tot, diverses fotografies, i a més ja està, la gent està responent, però necessitem molt més, ja veuran quan entrin que no hi ha ni de lluny el que necessitem. Clar. Per poder aprofundir els fous. Però la veritat és que bueno, estem contents i, sisplau, la gent que pugui, que per poc que sigui, que no és obligatori donar una quantitat, que és el que es pugui. Uh-huh. El que es pugui, i si volen dir qui són, ho diuen, si no és anònim, no passa res, i és una cosa que ens ajudarà moltíssim. També si entren a les nostres xarxes socials, evidentment, cada dia jo estic refrescant l'enllaç a les històries perquè es pugui donar directament clicant a l'enllaç, o a la biografia de Baruma, hi ha un enllaç on també es pot entrar directament al crowdfunding i sigui més fàcil.
1: Uh-huh. Necessiteu una quantitat molt, molt elevada?
3: A veure, hem engegat amb els companys de Suïssa també, paral·lelament ells han engegat un altre allà, no sabem exactament la quantitat, però nosaltres estem demanant uns 10.000 euros per poder fer, i amb el que aconseguim de tots, doncs, a veure el que podem arribar a construir. Uh-huh. De fet, clar, hem de pensar que és que mengen moltes famílies.
1: Clar.
3: D'això mengen moltes famílies, han hagut d'abandonar parcel·les, en el vídeo que hi ha en el crowdfunding i bueno, i en l'Instagram que el vaig penjar, hi ha el testimoni de les dones i en tot surten dues de les dones que parlen i és el que diuen, no hi ha aigua, no podem regar, se'ns està secant tot, l'altre dia la gent marxa, o sigui, estan abandonant els horts perquè no poden treballar i hem de posar-hi remei d'alguna manera.
2: Clar, doncs ajudar, no?, fer comunitat, dir, encara que estiguem lluny... Es pot ajudar d'alguna manera.
3: Clar que sí. Nosaltres, a veure, és que el fet és que ja és un projecte i ja el tenim instaurat allà des de fa molt de temps. Llavors el que fa molta pena és veure que havíem arribat a un punt que elles treballen, poden tenir menjar, poden tenir una petita economia, superfelices, perquè bueno, ja saps que el tarannà de les persones que allà és molt, molt diferent a nosaltres, que per qualsevol cosa estem amb cara de pruna agra, però allà no, i els veus que estan treballant i tot, i que encara estan lluitant, no us penseu que estan tirant la tovallola, la que encara té possibilitat d'estar allà, i venga, i venga, i veient que se li seca, però venga, i tirant, i seguint, insistint. Llavors, clar, sí que podem ajudar, i tant que podem ajudar. És que és això, ja et dic, no et dic m'has de donar 20 euros, m'has de donar 30, no, el que puguis, el que puguis, és entrar i donar el que es pugui. I ho agrairem moltíssim perquè és que, bueno, ja ho diuen que entre totes les pedres fan el mur, però també totes les gotetes fan en l'aigua, no? És que l'aigua està allà, només l'hem de fer que brulli cap amunt una altra vegada, que pugi.
2: Judit, com sempre, us felicitem per la tasca tan important que feu i bé, doncs animem a tothom que ens escolti a donar doncs, la seva aportació, sigui gran o sigui petita. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé, doncs nosaltres demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos què passa a la comarca al Maresme. Adéu, fins demà.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: En 107.1 FM.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.

0: la dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
1: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos. Entre 12 i 15 persones s'hi han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ha tingut lloc al voltant de les 6. Escoltem la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
2: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs també que els agredits posin aquestes denúncies, però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
1: En plana política, la diputada del Parlament, Laura Vega, ha acceptat ser la cap de llista de la CUP per Barcelona a les properes eleccions municipals al maig. Les assemblees de les organitzacions que impulsen la candidatura CUP i comunistes ja han expressat el seu suport. És un procés intern que acabarà divendres i que es podria proclamar el proper dissabte. I el Mercat Central de Tarragona ha recobrat la normalitat després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i un altre va quedar ferit crític després d'inhalar monòxid de carboni. Els paradistes han fet un minut de silenci mentre els Mossos continuen investigant l'accident. I parlem de Vic, perquè s'ha despertat avui amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals. Entre els noms destacats, Mamaduixa, Caralao, Ginestà i Quimi Portet.
3: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran de 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
4: A veure, parla'm una mica tu.
5: Hola, sóc el López.
4: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
4: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
4: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta?
2: Puc dir oienta?
1: Arnau, apunta, que ho consultarem al TermCat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és al nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista, i això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
3: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme, a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'han nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània.

0: Contemporània Tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu el programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
0: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada en una vintena de col·laboradors del territori i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que soc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, et teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
2: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè de fet el cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
2: No, en absolut no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. I, però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic i el nomenament com a cronista per unanimitat. Jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava, que des de la CUP hasta Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
2: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, arxiu, territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
0: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
2: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, mm-hmm. l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans, per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec, van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys, entre ells personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX, un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevés Gaia, de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys, i quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, jo escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, i sigue pel que sigue, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació, i ell se va negar. Huerta Esclaveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també l'últim que va haver va ser Abelí Artís, Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho. Però, no, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement que, com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
2: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia, li vaig dir, veig que Tortosa en aquests moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta, no em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res, i em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarrina, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia 18 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
0: Coneixes a tothom, no?
2: Exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses, i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vas estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és ho porto dins, el porto a l'ànima.
0: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
2: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen, en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara per exemple un problema de seguretat a Tortosa important, doncs bueno, la gent m'ho explica, potser un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats ciutats de Catalunya. És on l'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té, la, que considera la gent. El problema és de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem bastant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia. I tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes. Escoltar, però no vull que ningú digui mira, et dona la raó a l'esquerra o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antic iniciativa, no?
0: No fer una crònica de part.
2: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
2: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, veure tot lo de l'eclipse, el moviment que hi va haver, la importància que va tindre la veïna ciutat de Roquetes, perquè va ser on la Generalitat va centralitzar la seva presència en l'eclipse, l'arribada de la Volta a Espanya, i tot això són històries que a la gent del carrer els dona importància. Els polítics només se mouen en recursos de si hi ha pressupost, no, la gent del carrer a vegades parla de coses que sembla que tinguen menys importància, però que en realitat és la que tenen, és la que fa l'entramat i el teixit, el que teixís la ciutat i teixís la gent. I en això estem. A veure, escolta, ja m'ha dit, i la companya ha dit que jo tinc 82 anys, no? A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important. I es veuen les coses en perspectiva.
0: Perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove, està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
2: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llig. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, la de periodisme, no la facultat. I ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llegui i que llegui en paper, no a la pantalla, no, davant d'un paper, i que després faci una valoració del que llegi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. No, la gent no llegi, i jo a vegades tinc un net d'11 anys i li dono un paper, dic, llegi este paper i fes-me una valoració, i al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
0: De fet, això va sortir l'informe PISA, no? Que la comprensió lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
2: Sí, també, bueno, és el que hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
1: Perquè el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui. no? L'hem de concebre, sí, així?
2: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Mm. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia, bueno, per suposar, el periòdic El País i el Català, el que llavors era, que també vaig escriure, el Punt, vaig escriure molt de temps, i Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa, vull dir, jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo, saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè l'època nostra, la segona llengua era el francès, i en francès llijo els llibres originals, i llegia Le Monde cada dia, i de veritat, t'enriquís molt, llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia, llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan, ja no ho sé, això, vosaltres els que som més joves ho direu, si ho feu o no ho feu.
0: Aquest és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
2: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa. Perquè és que fan, dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps El Periòdico, l'Avui, i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica, i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres, coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar sobretot les opinions de la gent. Abans a Tortosa hi havia 2 setmanaris, ara només hi ha 1. Jo preferia l'època que n'hi havia 2, jo era director dels 2,
0: Més pluralitat, no?
2: Hi havia 2, un de dretes i l'altre d'esquerres, i clar, era interessant contrastar, veure què passava.
0: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
2: Bueno, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrit les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les està escrites i els amics i companys els hi dono, els hi envio, per a que les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No ho sé, llavors, si anirem bastó o anirem encara a cadira de rodes, o no sé.
0: Segurament que bé com te podem veure ara.
2: No ho sé.
1: Josep, una cosa, em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els 4 que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
2: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Aquesta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals depèn, perquè és una emissora municipal, haurien de fer alguna cosa per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
0: Imagina, ho parlo moltes vegades de com han de ser aquestes converses sobre taula.
1: Doncs au, a veure si colem 2 frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Adeu, bona tarda.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem de... Això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ixter a veure si ens pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ixter, apicultor aficionat, i la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: L'Ambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, i tant. De fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: Què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
2: Doncs sí, exacte, és la sirena del Macelles, i no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits, i bàsicament la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
2: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè... a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
3: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
3: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què al Macelles teniu aquesta sirena?
3: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no? Després del cop d'estat i que comences la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres del Macelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, o sigui, les campanes marcaven les hores. Clar. I marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37, al gener del 37, s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta del Macelles.
2: Llavors el seu ús era social, però també laboral.
3: Sí, bueno, marcava... No només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
2: Uh-huh. I però, escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això
3: sí.
2: amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler, o sigui, van voler que continués al municipi, no que la treguessin.
3: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu al Macelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i efectivament la gent va dir, volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem aquí així.
1: Clar.
3: I llavors, des de llavors, campanes i sirenes simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
3: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
3: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la una, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les dues, dos i mig, a les tres, alguns, i...
2: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
3: Sí, sí, sí, és una cosa que efectivament passava. Eh? Uh-huh. Passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la una, doncs hem de parar a taula... Si toque les 6, pues sortia fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
2: Clar.
3: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit, i ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
2: Clar.
1: Es confon una cosa amb l'altra, no?
3: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si va corrent o com funciona.
3: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que és la van treure o la van apagar durant una breu temporada quan van tornar a posar les campanes el 49, i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
2: I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no, és un fenomen sonor, i concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
3: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els claxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes, jo crec que deuen sonar, bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
3: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxos sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce sonen tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
2: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg, sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí, i l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
3: Clar, sí, al final com a científics, i això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, i que al Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
2: Escolta, Eduard, que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya, o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
3: Doncs és aquí ja m'agafes, ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena, però de totes maneres a tots els pobles cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també, en el sentit que a nivell tímbric sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana, que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi, i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Eduard, em sembla un temasso això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
3: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
2: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
2: Adéu.
3: Adéu.
0: Vale. Heu de dir Rambla 54. Primer tu, va. Rambla.

0: Barra 54.
1: Perfecte, ja ho teniu.
0: I un sopar break.
2: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? Vinga, gràcies, abraçadota.
3: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rable 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els moments d'òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables, que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
4: Anna, una cosa.
3: Digues.
4: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
5: Hola.
4: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
3: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
4: Estaria bé.
3: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem, demà anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
4: Va, que un coc es menja sense gana.
3: Vinga, doncs mirem-ho.
6: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
3: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
7: Hola, què tal? Moltes gràcies.
3: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
7: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys formant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i el Maresme, pràcticament.
3: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Z. De tu, què n'hem de saber?
7: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
3: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem. Aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
7: Bueno, doncs, no m'atreviria tant.
3: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
7: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic lutier de chamisen que hi ha al continent.
3: Lutier de chamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí. que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del xamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
7: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de shamisen depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
8: Aquest concretament és un tsugaru shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
3: Per tant, el shamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
7: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
3: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
7: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del shamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis shamisens.
8: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
7: I no pensis que fabricar un shamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment, en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
3: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el shamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
7: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
8: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs em vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
7: La manera com va aprendre a tocar el shamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el shamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
3: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
7: Sí, sí. El març passat, la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el shamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
8: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del shamisen, no? Perquè, clar, jo toco el shamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no?, tocant sol, i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
3: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del shamisen del José Luque. Saps què és, això que interpreta?
7: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Tsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
3: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
7: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna. Soc la Gemma Bufies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressecoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu potser. Eren 11:45 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant Rambla 54, AUAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei i per fer-ho podem saludar a l'Eric López de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Cimarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que a les Olimpíades s'ho en passa tot, sí, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no? Està la catedral nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Gilardencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins, et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la Paeria o el Paer o la Paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'Uien, Anna, que jo encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va
2: tu
3: costar
2: sí
3: una
2: saps.
3: Mica entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena paer o paera en cap.
2: Sí, no és una cosa només de llei de ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així. Sí,
2: d'aquesta
3: sí.
2: manera. I Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena, o sigui que déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? a un centre comercial tancat. Sí, sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però bé, fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adeu, adeu.
1: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música. La teva ràdio.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Bon dia des de Ràdio Tordera. Avui és dimecres 16 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. La campanya de vacunació de la grip i la Covid-19 es farà a partir d'aquest octubre. Segon titular. Les famílies de Tordera entenen l'impacte de les vagues educatives dels professors i mestres. Tercer titular. Èxit en la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera. Quart titular. El grup polític d'Esquerra valora bé

0: Els professors de Tordera han fet vaga per demanar més ajudes i menys alumnes per fer classe. Molts pares i mares ho entenen perquè volen una millor educació pels fills. Així i tot, algunes famílies els ha costat organitzar-se per cuidar els nens aquests dies. Totes les escoles, però, han tingut professors de servei per atendre els alumnes que s'hi han anat a l'escola. Notícia 3. Èxit en la presentació de la campanya Parlem en català a Tordera. S'ha creat una campanya perquè la gent parli més el català cada dia. Volen que es faci servir amb naturalitat en els comerços i a les entitats. Moltes empreses i escoles del poble ja s'han apuntat a aquesta iniciativa per parlar més en català. Notícia 4. El grup polític d'Esquerra Republicana valora bé la disminució de nens de 0 a 3 anys a les escoles. La regidora del partit polític d'Esquerra, Mònica Dieguez, demana que hi hagi menys nens a cada classe de la llar d'infants. Diu que amb més nens, les mestres els podran cuidar millor i donar-los més atenció. Aquesta millora començaria d'aquí a uns anys i servirà per tenir millors escoles bressol. La regidora també demana que el govern de Catalunya ajudi a pagar els costos de tots aquests canvis. Recordem els titulars del dia. Primer, la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19 es farà a partir d'octubre. Segon, les famílies de Tordera entenen l'impacte de les vagues educatives dels mestres. Tercer, èxit en la presentació de la campanya Parlem en català a Tordera. Quart titular, el grup polític d'Esquerra valora bé la disminució de nens de 0 a 3 anys a totes les classes de les escoles. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: En cita i torna a caminar sense dolor.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
1: Que estoy sufriendo por ti.
0: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
2: Bé, doncs estem en viu i en directe en aquest programa, La Tarda és Record.
3: En viu com sempre.
2: En viu com sempre, esperant a veure si farà una tormenta avui, com deien. Però nosaltres aquí estem a supluig. I aquest programa ja sabeu que es basa en cançons del record. I tenim que saludar, com sempre, el nostre control, en Salvador.
3: Bona tarda.
2: Bona tarda, tingui o s'entretingui. Que ens buscarà les cançons, passarà les trucades. I parlarem de qui tenim per la setmana vinent.
3: Ah, això mateix. Qui tenim?
2: Tenim en Martín Osborne o en José Luis Perales. Heu de votar, com truqueu, amb aquest personatge que us agradi escoltar cantar les seves cançons. Si us agrada en Martín Osborne, doncs hi haurà més cançons de Martín Osborne. I si us agrada en Perales, hi haurà cançons en Perales.
3: És el del toro, eh?
2: Aquest és en Martín Osborne, però ara s'ha trobat amb un problema, no? Tu que saps... Ah, no, ho diríem la setmana que ve, si per cas, que li han fotut una casa a terra, perquè no sempre la tenia feta.
3: Ni idea.
2: Però això en parlarem la setmana que ve. Bueno, això el patrocina el restaurant Caviarral, com sempre, que està en el C46 del mateix nom del Caviarral, de Tordera, i ens patrocina amb una paella d'arròs per dues persones. I avui, com dèiem, tenim la Laura Pausini, que va guanyar per un punt, i també tenim la Mari Trini. Per tant, llegim les cançons primeres de la Laura Pausini. Què et sembla?
3: El que tu diguis, sí. Cavallero.
2: I doncs la primera cançó és La Soledad.
3: Sí, Se Fue.
2: Amores Extraños.
3: Gente Inolvidable, que ja en parlarem si totes les podem trobar.
2: Sí, ho veurem. Víveme.
3: En Ausencia de Ti.
2: Escucha.
3: Si te interesa saber.
2: Inolvidable.
3: I aquí has posat una cosa que Déu-n'hi-do. Diu,
2: digue'm,
3: si vols, digue'm.
2: És en català. Sí. Diu, si vols, digue'm.
3: Aquesta
2: si t'interessa
3: saber.
2: Aquesta
3: n'hi l'he buscat, perquè és tan llarga que he pensat, ui.
2: Digue'm si t'interessa saber.
3: Sí. Bueno,
2: o si t'interessa trucar a la ràdio al 93-764-2893 per escoltar.
3: Pot tocar.
2: Pot trucar,
3: una paella d'arròs.
2: Oh, no, i tu? A veure, tots els hi han anat, a tothom els hi ha agradat. No hi ha cap, ningú, que m'hagi dit no valia res. O sigui que també han tingut que pagar el primer plat, han tingut que pagar la beguda, han tingut que pagar les postres, però han sortit contents.
3: No serà pas obligació demanar primer plat.
2: Ah, no, jo, que jo sàpiga, no. Perquè tinc un company que va anar-hi i em va dir, diu, jo he demanat la paella i després les postres i...
3: I ja està,
2: i el vi,
3: clar,
2: això.
3: Per això.
2: O sigui que no és obligació,
3: però, no és obligació.
2: Segons la gana que tingueu, podeu demaneu. Llavors, què tenim? De la de Mari Trini.
3: De la Mari Trini. Jo no soy esa.
2: Una estrella en mi jardín.
3: Contigo aprendí.
2: Se nos rompió el amor.
3: Como una ola.
2: Cuando me acaricias.
3: Amores.
2: Luna de papel.
3: Y amor de los 40.
2: Y te amaré, te amo y te querré.
3: Ja en parlarem de tot això.
2: Bueno, en parlarem, tu.
3: Sí, sí.
2: Però estem aquí per parlar-ne, no? A veure, si no, la gent poden trucar, opinar, dir-nos quina cantant els agradaria que fotéssim aquí, a veure si no els agraden els que posem, que ens diguin noms, que fem un repte, no? Un repte de qui guanyarà, però a vegades, com que és tan poc el repte que queda, que els posem tots dos.
3: Molt bé, doncs...
2: Com han fet avui i altres vegades. Doncs avui anem per Laura Pausini i Mari Trini.
3: Sí.
2: Tenim la primera cançó, que és que ens l'ha demanat tres persones ja, per WhatsApp, truquen a mi, els hi passo, i així s'estalvien de trucar, perquè si estan treballant, llavors no poden fer-ho, de trucar. I però veig que sí que tenim una trucada, doncs l'agafem i a veure què passa. Hola, bona tarda.
4: A mi.
2: Oh, ets tu? No m'ho hagués pensat mai.
3: No, que en Joan, amb els trons i llams que venen...
2: Viu una tormenta, Joan Chapallí, que aviam, poder no n'escoltaràs cap de cançó. A veure, Joan Chapallí, quina cançó t'agradaria escoltar?
4: Totes.
2: Ah, molt bé, doncs ja està, jo te poso aquí totes, dedicades a tota la teva família i a nosaltres.
4: I a tothom.
2: Ja està, no?
3: Ja està.
2: No tens cap preferència?
4: La de Mari Trini.
3: Ai, mare.
2: Quina t'agrada? Jo no soy esa. O una, sí, una estrella.
4: Posa aquesta. Dia.
2: Sí, vinga, jo, i tant, perquè serà la primera, a més. Va, vinga, Chapelí. Què més?
4: La dedico a tota la meva família i tothom que escolti Ràdio Tordera i vosaltres que tingueu bon programa.
2: Moltes gràcies, sí, i també te la dediquem a tu, vale?
4: I per la setmana que ve, qui hi ha?
2: Ah, qui vols, qui vols? Mira, en Bertín Osborne o José Luis Perales?
4: José Luis Perales.
2: Molt bé, doncs ja té...
3: Ja vol escoltar la nòvia.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc vots.
3: Ja?
2: Cinc vots ja té.
3: Home, és el que ha fet més cançons per aquesta gent romàntica.
2: No, però Bertín Osborne teniu... escolteu que el Bertín Osborne també té una varietat de boleros i canta ranxeres també, eh?
3: Sí.
4: Sí, però és... no gaire de
3: bé. I de vegades per la tele també canta. Saps?
4: Hasta que seu, canta.
2: Sí, suposo, com va al lavabo. Es dutxa, mentre se dutxa i cull el sabó com li cau. Bueno, Joan, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Em sembla que sentim el temps.
3: Sí.
2: Adéu.
4: Adéu.
2: A veure si tenim una altra. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.
5: Hola, Juan.
2: Mira-lo. Ai. Hola, què tal?
5: ¿Me oyes?
2: Sí, eres tú que no me oyes nunca.
5: Y hola, Salvador Román.
3: Hola, hola.
2: Román. A ver, ¿qué canción quieres?
5: Hola, guapo.
2: Hola, precioso. Hola. Dime, ¿qué canción?
5: ¿Me puedes poner la canción que tú quieras?
2: Ah, esta...
5: La primera.
2: Vale.
5: El... De la lista.
2: Ah, La Soledad...
5: Y luego la última.
2: I la última. Marc.
5: Sí.
2: Oh, aquesta és molt difícil, no sé si la trobaran.
3: Aquella... Quina és l'última?
2: Si vols, digue'm si t'interessa saber.
3: Bueno, apuntem aquí i ja en parlarem.
2: Apuntem aquí, Marc, vale?
5: Dedica-la. A la Benita.
2: Sí.
5: A Luis Pi.
2: A Luis Pi.
5: A ti i a Salvador Duman.
3: Ai, molt bé, Marc, gràcies.
2: I la bon matí. En el papa, la mama.
5: De nada, guapo.
2: Ah, sí. Això sí que ho has sentit. Sí. A tu te sent més que mi, eh? Posa'm el volum, que si a mi no me sent.
5: Hoy lo voy a decir a de ver. Es Salvador Duman cada día es más guapo y tú, Juan, también cada día es de más guapo.
2: Ah, vale, vale. Farem un concurs també, farem un repte igual que els cantants.
5: I al papa, ah. I a la mama.
2: Molt bé.
3: I aquí més.
5: I a la Oliveres.
2: Ah, mira, està aquí la Oliveres, digue-li hola.
6: Gràcies,
2: mama.
5: I a... Ahora viene lo bueno, Salvador Dumas.
2: Bon matí.
5: Madrid, a la Aitana, bon matí.
2: Aitana, bon matí. Gala, tio. És Aitana. Ah, no,
3: molt bé, molt bé.
2: Això ja és un altre èxit. Això. És la locutora de Ràdio Santa Susana.
3: Sí, sí, sí, clar, la coneix, clar.
5: Vale.
2: Perquè fa stàping sempre.
3: Vinga, adéu, Marc.
2: Adéu. Bueno, no sé si tenim cap més trucada.
3: Doncs res.
2: Ja has trobat aquella cançó que jo et deia?
3: Quina?
2: Jo no soy ese ni soy aquel.
3: Hosti. No, no, jo no soy ese quan vulguis la...
2: Jo no soy esa, cantarà Mari Trini, que és la que va quedar en segon lloc, però surt primer.
3: Bueno, doncs quan tu me diguis...
2: Endavant, sí. Jo no soy esa, canta Mari... Ai, no, que haig de dir a les dedicatòries. En Salvador Massó l'ha demanat també per dedicar-la a la seva germana, la Julita, i a en Jaume. També l'Anna Fernández la dedica a en Marc Massagué i a les seves amigues. En Francesc Llopart també la dedica a la seva dona, la Maria Àngels del Mau. I també la dedica en Joan i a la Roser i a la Nuri i en... com se diu el seu marit de la Nuri? Me faig un lío amb la...
3: Salvador Molins?
2: L'Enric Llopart.
3: Ah,
2: ai, l'Enric no.
3: És un altre Nuri.
2: Sí. Ah. I també el Chapelí, que ja l'heu escoltat. Va, ara sí. Jo no soy esa, canta Mari Trini. Ai, que m'ha quedat ennuegat. Ara no li entra. Ara sap qui és.
3: Sí, sí, és que no...
2: No hi és. Saps qui és la Mari Trini? És una noia que canta.

0: Bebé, una
1: bebé, trucada, que usted no me ha puesto un micro. Oh, ahora sí. Estic en viu i en directe.
0: Sí. Hola.
1: Hola, bona tarda, amb qui parlem?
2: Hola, bona tarda, joves.
1: Oh, hombre.
0: La Quima.
1: Hola, Quima.
2: Hola, guapos.
1: No, on va això?
2: Mira que plorar, eh? Ja convé que plogui.
0: Sí, que plogui, que plogui.
2: Sí. Bueno, escolta'm, aquesta és una cançó que se titula Mi Soledad.
1: Sí.
2: Que es canta en... Ara no me surt el...
0: Soledat sola, eh? La Soledat.
1: La tenim Soledat sola.
0: És igual,
1: la Soledat.
0: És aquesta la que vol.
1: Sí.
2: Mi Soledat, sí.
1: Sí, la Soledat.
2: No canta el Mario... Ai, bueno, ja no me surt.
0: La Laura Pausini.
2: Bueno, a mi soledat. Sí. Jo estic sola, a vegades estic companyia. Bueno, escolta, Salvador.
0: Mana.
1: Ai, ara.
2: Escolta'm.
0: Mana.
2: Vas demanar una sardana. Bueno, ja ho fas bé. Una sardana que és molt maca, se diu Una noia maca. I me poses... Jo voldria una noia. També m'agrada aquesta sardana.
0: Jo, ai, no sé pas de què me parles, eh?
1: Dels diumenges,
2: no,
1: del diumenge.
2: Però que és una sardana aquí, eh? Que és molt maca, que se titula Una... una noia maca.
0: Tu què vols? A veure...
1: Una sardana.
0: Una sardana per
2: sardana,
0: diumenge.
2: Una noia maca.
0: Mm. Quimeta...
2: Digue-me, Salvador.
0: Què vols, tu? Per diumenge una sardana?
2: Sí, per diumenge, eh?
0: Ai, mare de Déu, quina feina
2: ai,
0: em fotrà.
2: Ai, mare de Déu, santíssima.
0: I el títol exacte i quin és?
2: Mane?
0: Quin és el títol exacte?
2: Mira, Una noia maca.
0: Ah, sí?
2: Ja, que jo voldria una noia, també m'agrada, també és maca.
0: Però això és cantada, jo em voldria una noia.
2: És cantada, també. Bé, també és cantada.
1: Ja buscarem, no?
2: És que truquem noies maques aquí a la Ràdio Tordera.
0: Ai, la Quimeta, com se'ns enrotlla avui.
1: Sí.
2: No, sí, saps per què m'enrotllo? Tu no ho sabeu, eh?
0: No.
2: Se fa malbé les persianes, aquesta gent que no tenen feina, jo dono espai a les persianes. En Llupart té feina de reclar-les.
1: A veus que bé?
2: No ho faig bé?
1: Dos feina, tothom. La gent ha de treballar.
2: Bueno, escoltem, jo vull aquesta. La dedico a tothom que escolta aquest programa. Malen?
0: Molt bé, Quimeta.
2: La Maria. La reina per un dia.
0: I qui vols per la setmana que ve? Qui vols? Qui vols per la setmana que ve?
1: La setmana que ve, qui vols?
2: El diumenge que ve, si pot. Una noia maca.
1: I quin cantant vols per la setmana que ve?
2: Un d'ella. Que truquem a la gent de Blanes, que som... sembla que som molt maques.
1: Mira.
2: Tu, jo no vull cap noi.
1: Ara canviem.
2: Cap noi, ni cap noi.
1: Quimeta, ara canviem. Ara canviem.
2: Va, vinga, anem per feina.
1: Bertín Osborne... No, ai. La setmana que ve tindrem en Bertín Osborne o José Luis Perales. Qui vols?
2: Tots dos, aquest també m'agrada. Bé, no, posem en Lluís.
0: Ah,
2: en
0: Lluís.
1: Vinga, posem en Lluís. Doncs, vale, ja està, Lluís.
2: L'altre també m'agrada, eh?
1: Molt bé.
0: Vinga, Quimeta.
2: Bueno, tothom qui escolta aquest programa i una bona tarda per tothom. Vale?
0: Molt bé, gràcies, vinga.
1: Gràcies
2: per vosaltres.
1: Que vagi bé. I ara tenim una altra trucada. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, que ja me teniu aquí. La Quimeta m'ha passat a davant, eh?
1: La Quimeta. Ara tenim la Quima.
3: Oh. Digue-me. Bueno, mira, jo vull la cançó Contigo Aprendí.
0: Carai.
3: Molt per dedicar-la a tothom.
1: Contigo Aprendí.
3: Sí. Sempre s'ha d'aprendre. Jo estic aprenent molt.
1: Molt bé, Quima.
0: Sempre va bé aprendre.
3: Sí, i mira, i per la setmana vinent en José Luis Perales.
1: Molt bé, doncs vinga,
3: mira,
1: un altre.
3: Que teniu la Maria Dolors aquí?
0: Sí, tenim aquí.
1: La tenim aquí darrere, que s'amaga.
3: m'agrada, no. Mira, Maria Dolors, molt bé que estiguis aquí a l'estudi en companyia d'en Salvador i en Joan. I amb la nostra companyia.
4: Gràcies, Quima, moltes gràcies.
3: Apa, adéu, macos.
1: Adéu. Bueno, doncs ara no tenim cap més trucada. I posarem què? Aquestes Amores Estranyos.
0: Què Amores Estranyos?
1: Aquí no t'he dit, Gente Inolvidable, perdona. Gente Inolvidable, que l'ha demanat la Mercè García per dedicar-la a en Salvador Romans, en Joan Madrid, i a tots els que escolten aquest programa.
0: Carai.
1: I canta Laura Pausini.
0: Sí, jo la tenia aquí.
1: La tenies?
0: La tenia aquí a punt.
1: I se fue, se fue, no?
0: S'ha sentit a tu i a la Quimeta Puig i a la Quima i ha desaparegut.
1: Se fue, se fue, no?
0: Però vaja, aviam si és aquesta...

0: T'ha agradat?
1: A mi molt, la Laura Pausini. Anirem per una altra de les cançons que ens han demanat. Ara sí que és una estrella en mi jardín. És fàcil de trobar, perquè has de buscar una estrella i després deixar-la caure al teu jardí.
0: És fàcil de trobar, dius?
1: Sí.
0: Que una estrella en un jardí?
1: Sí, perquè ara...
0: Jo les veig totes aquí dalt, les estrelles.
1: No, eh? La pots fondre per una cuca de llum.
0: No, com no la vegin a la piscina de casa teva, reflectida...
1: A la piscina.
0: No faràs com aquella, la Bet, que canta...
1: Que canta que ploga, que llueve,
0: que llueve. Que estàs molt lluny, però des d'aquest part veig reflectada la teva llum.
1: Ai, home, aquesta...
0: I en aquesta copa veig tot això que diu la Bet.
1: La Bet, és que sí,
0: sí,
1: home.
0: Pues és això, aquesta estrella.
1: Anys, Perdona, un dia també hem de posar la Bet, també. Ah. És que tu sempre me dones pistes.
0: Jo dono pistes, eh?
1: Ja que jo se demano i ningú diu res.
0: Que has de dedicar-la a algú, aquesta de l'estrella.
1: Una estrella mi jardín, la mà d'en Salvador Massó, per tots nosaltres i tot el que escolta aquest programa. Salvador Massó us la dedica a tots.
0: Ai, que tens Salvador, eh?
1: És que està inspirat, i això de l'estrella.
0: Tremendo, dedicant cançons.
1: Sí, molt. Ai, que no surt. Un, dos, tres...

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació. La campanya es farà
2: particular aquí a Tordera. Ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Molts pares i mares entenen que la reducció de ràtios i la millora de recursos són necessàries per una millora en el sector.
3: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, bueno, ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí. És respectable. El que decidim, sí, se farà. Mira, que lluiti pel que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
1: Èxit rotund en la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera, amb prop de 60 adhesions inicials. La iniciativa que busca fomentar l'ús conscient, natural i quotidià de la llengua al municipi. Pere García, regidor de Política Lingüística.

0: moltíssim i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament.
1: En esports, Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 a Suïssa, va ser escollit millor competidor del torneig, juntament amb l'or en la categoria júnior menys de 63 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
2: Estem esperant un canvi de temps que avui, de fet, ja ens porta nuvolositat abundant aquí a la comarca, de moment sense precipitacions, i esperem que aquestes puguin afectar-nos ja de forma tímida aquest migdia en alguns sectors, bàsicament del sud del Maresme o Serrada Litoral Sud. Poca cosa, tot plegat, haurem d'esperar fins al ben entrada la tarda, per no dir el vespre, per tenir precipitacions més generals. Sembla que no han de ser molt importants aquí a la comarca, algun xàfec doncs d'una certa intensitat, però en conjunt les precipitacions poc abundants, almenys amb els primers mapes que hem pogut consultar aquest matí. A banda d'això, els vents doncs seran fluixos, com molt lleugerament moderats aquesta tarda, variables, situació marítima dominada pel marejol aquest matí, àrees de maró aquesta tarda. Temperatures amb clara tendència a la baixa, tot i que de moment encara han variat poc en relació a les mínimes d'ahir, per exemple, però les màximes sí que seran ja més baixes i de cara a demà també baixaran les temperatures nocturnes. Una jornada, la de demà, en la qual encara tindrem alguns ruixats al matí i el temps començaria a millorar durant la tarda.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
5: Que estoy sufriendo por ti.
4: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
6: Bé, doncs, entre la tarda, record.
7: Bé, doncs.
6: Què tenim?
7: Què tenim? Doncs pues mira, que la Mari Trini és morta i la Laura Pausini no.
6: No, de veritat. Mira, la Laura Pausini és molt jove, va néixer el 74.
7: Home, molt jove, clar,
6: per
7: depèn
6: sí,
7: dels anys que
6: per
7: tinguis
6: mi
7: tu.
6: Sí.
7: Clar.
6: Va néixer l'any 74.
7: 74. Ah. Va ser l'any que va arribar el Cruyff al Camp Nou.
6: Mira, veus quina casualitat, tu.
7: El 1974 va debutar davant del Granada.
6: Sí. Ah, que sa...
7: I va néixer la Laura Pausini.
6: Imagina't tu.
7: Quines coses.
6: Però és una dona que és cantautora.
7: Sí.
6: Les cançons se'ls escriu ella. I a més, ja ha vengut 70 milions de discos.
7: Sí, senyor. Sí, senyor.
6: Home.
7: Avui has fet els deures. I va quedar en el tercer lloc en el Festival de San Remo.
6: San Remo, ja feia uns quants anys, San Remo.
7: Ah, sí, sí.
6: Ara ja no el fan.
7: Però aquesta, la Mari Trini, aquesta va patir molt, pobra noia.
6: Sí, va tenir un accident.
7: Va estar 7 anys al llit.
6: La van operar de la cara.
7: 7 anys al llit, això és per menjar-se ja. Bé, i va morir, ara farà, pues,
6: no massa.
7: 20...
6: No massa, 20 anys, però no
7: 17 anys. Déu-n'hi-do, doncs, Era la Maria Trina Pérez Mirabete Mille.
6: Carai, això, la mare era estrangera, doncs.
7: Va néixer a Caravaca de la Cruz.
6: Múrcia. Però Caravaca de la Cruz d'Espanya,
7: hi ha una
6: no?
7: creu que és la creu de Caravaca.
6: Sí, però d'Espanya no.
8: De Múrcia.
7: Com que no?
6: Caravaca de la Cruz és a Múrcia?
7: Sí, tant.
6: Però no sé.
7: Caravaca
6: home,
7: si
6: jo no la sentia mai que diguessin Caravaca de la Cruz, deu ser. El poble es diu Caravaca de la Cruz?
7: I, a més, hi ha una cosa molt, molt especial amb aquesta dona, perquè va voltar, a pesar de que va morir jove, no?
6: Mm.
7: Va estar a Sant Cebrià de Villalta i a Sant Pol.
6: Uita, aquí mateix.
7: Ah, amigo.
6: I no la vam anar a veure.
7: I no? Bueno, escolta, quina cançó vols posar?
6: Ara m'has deixat tan tallat.
7: T'he tallat?
6: Sí. Em dic que posaríem La Soledat, de la Laura Pausini, perquè l'ha demanat la Quimeta Puig, i també l'ha demanat en Marc. La Quimeta Puig la dedicava a la Maria. I en Marc Massaguer, pues, el seu papa, la seva mama, ja ho heu sentit, els que estava escoltant el programa.
7: Molt bé, doncs mira, La Soledat, aquí la tenim,
6: Molt bé, gràcies.

0: Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Hem escoltat la Laura Pausini. I ara aniríem per una altra cançó, que és una cançó que canta la Maritrini i porta per títol Cuando me acaricias.
1: I qui la dedica? O no qui surts, la demana?
0: Ara no surts per antena, Salvador.
1: Eh?
0: No, ara sí. Surs, no et sentia per antena.
1: Ah, clar, si tens... Molt bé, doncs...
0: Doncs aquesta l'ha demanat en Lluís d'Olot.
1: Carai.
0: Que li agrada molt les carícies, diu, i a la Maritrini també li agradava.
1: També?
0: Sí.
1: I doncs vinga, som-hi.
0: Cuando me acaricias.

0: i continuarem, perquè encara és l'hora.
1: Quines carícies aquesta la Mari Trini.
0: Ui, la Mari Trini és que és una persona que... Bueno, era pobra. Anem per més cançons. He dit que n'hi havia una cançó que li agradava molt. Ah, és aquesta, la Sant Lluís, ja l'hem posat. Doncs ara posarem una que ha demanat la Quima.
1: Sí, però si et sembla, després d'una trucada...
0: Ah, sí, molt bé. Doncs vinga, aviam, doncs, aquí apa. Tenim aquí. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, Maria, ja pensava senyor. Que avui no hi eres.
1: Que ja plou per aquest costat d'aquí, de Tordera.
2: Sí.
0: Ja plou, no?
2: No plou, no plou, tranquils, que no plourà pas.
0: Que viu aquí a la cantonada, ella.
1: Home, tant com la cantonada.
2: Sí, sí, sí, sí, a la cantonada.
0: Un, dos carrers cap aquí, un cap allà, ja està.
1: Sí, sí. Maria, bueno. Aquest en Joan s'enrotlla,
0: No va,
2: sí. Però tu, diumenge passat, vares cantar Sol Solet i tenies que haver cantat
1: jo,
2: Que llueva,
1: jo
2: que llueva.
0: Que llueva, que llueva. Bueno, però saps pensar com jo canto? Al cap de 3 dies plou.
1: Sí, com
2: sí
1: a Madrid,
2: però no.
1: Com plou a Madrid, al cap de 3 dies plou aquí.
0: Avui que som? Dimecres.
1: Dimecres.
0: I diumenge que quan era? Fa 3 dies, avui és el tercer dia. I
1: plourà. Perquè tu mires el temps i ara t'excuses.
2: Doncs avui toca.
0: Clar, Maria, és que no pot ser això,
2: Bueno. Bueno, poseu-me la que vulgueu, que trieu-la vosaltres, i la dedico a la Quimeta Puig, a totes les meves amigues, i a tots vosaltres, i a tots els que escolten la ràdio.
1: Molt bé, Maria,
0: molt bé.
1: Hi ha una cançó.
0: Tens alguna preferència amb la Laura Pausini o la Mari Trini?
2: La que vulgueu, una de ben romàntica.
0: Mira, amor és a les 40, tu.
1: Carai.
2: Ah, bueno, a les 40 i el doble, no?
0: Amor de los 40.
1: Em penso que aquesta no la tinc,
0: No? Doncs
1: bueno. Si tens sort, Maria, te la posarem.
0: Però hi ha amores, també, hi ha amores.
1: També, amor.
2: Bueno, és igual, si no, podem,
0: Maria,
2: en poseu dues.
0: Poso Maria totes.
1: Penso que aquestes dues,
0: les que trobi.
1: Hi ha una cançó molt maca de Maria que la canten a West Side Story, que aquesta sí que és maca.
0: Un dia posarem també tot el temes de pel·lícules.
1: Que diu Maria, Maria, Maria...
2: Sí,
0: Maria,
2: sí,
0: tu,
2: sí.
0: La Maria se'n va, se'n va.
1: La coneixes, Maria, aquesta?
2: Sí, sí.
0: West Side Story, que és que no l'ha vist.
1: I, bueno. Doncs ja la buscarem, aquesta altra, Amores.
2: I si voleu, si teniu temps, no en poseu dues.
0: I aquí portes tu, Martín Osborne i José Luis Perales.
2: Tots dos m'agraden, però mira... En Bertín Osborne.
0: Ah, així m'agrada, home. Que tenen la mania d'en Perales, home.
1: També podem posar-li Amor Mio, de la Mari Trini.
2: Sí.
0: Podem posar-li... Ja diu que li posem dues. Doncs ja està.
2: Com que vaig tard i ja teniu temps, sí. Me'n poseu dues.
1: Molt bé,
2: la
1: Renfe avui,
2: Ben guapos. Vinga, apa,
0: adéu. Adéu, Maria. Doncs vinga, què posem ara?
1: Ah, no sé, tu sabràs.
0: He dit Contigo Aprendí. De la Mari Trini.
1: Contigo Aprendí de la Mari Trini. Molt bé, doncs vinga, Contigo Aprendí.
0: Doncs vinga, l'ha demanat l'equip.

0: I ara sí que ha arribat el moment d'escoltar una cançó que canta la Laura Pausini, que ja us he dit que...
1: Tu ja ho has dit, ha arribat el moment, ha arribat el moment.
0: Sí, és un moment, només, si el senyor ho punxa. Aquest moment ell buscarà i punxarà, que és difícil, però ho farà. Si no, li traï del coll. A veure... la Laura Pausini, no ho han dit en directe, que hi ha 70 milions de discos.
1: En ausència de ti m'has dit. Què m'has dit? En ausència de ti?
0: Sí. L'Àngel Roc la dedica.
1: Doncs aquesta Marc sí que Massaguer, la posarem, eh?
0: La tens o no la tens?
1: En ausència de ti sí que la tinc.
0: Ah, no, però jo encara sóc aquí, eh?
1: Sí, clar, però vinga.
0: Aquí, no me digues a mi que estoy ausente. L'Àngel Roc la dedica a les seves amigues, totes, a nosaltres, i especialment a Marc Massaguer.
1: Sí. Doncs som-hi, que després ve la Publi, eh?
0: Ai, quina por.
1: Doncs vinga.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Mireies, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: La tarda és record.
4: Oh, que maca, eh? Aquesta publicitat ha quedat bé,
5: no?
4: Aquest tros, l'últim, que més el que m'agrada més.
5: Sí, és, això és en forma, eh? És en Glenn Miller tocant en forma.
4: Oh, ostres, tu.
5: I si ara m'enformes del que hem de fer...
4: Mira, la Maria Dolors Oliveres...
5: Sí.
4: La Maria Dolors Oliveres volia dedicar una cançó de la Laura Pausini.
5: Sí.
4: Està aquí viu en directe, la persona t'ha dedicat a un, no? Amores estranyos, has dit, tu volies.
5: Jo amb els Amores Estranyos no vull saber res.
4: També ho hi ha en directe aquí, la Maria Dolors.
5: De la Laura Pausini, Amores Estranyos.
6: Amores Estranyos? Vols dir que no s'havia posat aquesta?
4: Oh, mira. No, encara Amores no l'hem posat. Jo tatxo, eh?
5: És molt estrany, això, eh?
4: Perquè... És molt estrany.
5: Pues mira...
4: La tens
5: tinc,
4: o no?
5: Tinc Amar Completamente.
4: Oh, no, això també la canta la Pausini?
5: Sí.
4: Oi, no te l'has trobat, aquesta?
5: I els Amores Estranyos... Ara en parlarem,
6: eh?
4: Bueno, posem-ne una altra, tu, ja n'hi ha més. Si t'interessa saber, te lo contaré, no?
5: Amores Extraños, Laura Pausini.
4: Sí.
5: Atención, atención, el vuelo 502.
4: Va, fer la dedicatòria.
6: No?
5: Espero que funcioni, sí, si vols dedicar la...
4: Per tota l'audiència. Ja està. Ara, home, això m'agrada més. Doncs vinga, canta Laura Pausini, dedicada directament, en viu i en directe, a la Rosa Dolors Oliveres.
5: Esperem que sigui aquest amor, eh?
4: A veure.
5: I que no sigui gens estrany.

0: Ai, la Laura.
1: No, és que és la Pau Cini, eh? Fem pauses així perquè queda molt bé, eh?
0: Canta bé la Laura, eh?
1: Sí. Ara no saps quina posarem?
0: No ah, que no. Si no m'ho dius, no ho sé.
1: Home, la Maria que... ha demanat Amores. Ah, que tu li has dit que li posaries
0: que no
1: Amores.
0: No l'hem posat, Amores.
1: O Amor de los 40, el que vulguis.
0: Ah, hem dit que seria difícil, eh?
1: Ha dit dues cançons perquè així sí. Estessis content tu.
0: Sí, però...
1: A veure, trobaràs la...
0: És de la Maritrini, eh?
1: Maritrini, sí.
0: Jo tinc Amor mío.
1: Amor mío, de la Maritrini. Doncs posa-li
0: sí,
1: aquesta.
0: Sí, Amor mío.
1: No posa aquesta,
0: posem
1: Maria.
0: Posem aquesta?
1: Sí, parli... ella volia alguna cosa d'amor.
0: Algo doncs ja d'amor, posa pues Amor mío.
1: La posem Amor mío, que la dedica... La...
0: Encara és més, la és més personal, això, encara.
1: Sí.
0: No però... és un amor d'aquells.
1: No, això és directe, eh?
0: Això és directe.
1: Una falta directa.
0: Sí. Molt bé, doncs.
1: Vinga,
0: doncs Amor la Maria... mío. Aquesta cançó de la Maritrini, Amor mío, no?
1: Endavant.

0: Ça donne un bon flamand.
1: Què, estàs a l'aparell ja?
0: Ja sóc aquí, he arribat fa un moment.
1: Si t'interessa saber, te diré el que t'interessa, eh?
0: Ah, digue-m'ho.
1: De si t'interessa saber, res de res, xaval.
0: No? Què has trobat?
1: L'he buscat a 6 llocs diferents i em penso que aquesta...
0: Aquest ordinador està antiquat, ja.
1: No,
0: l'Aura Pessina és molt moderna, va néixer el 74.
1: Està al dia, està al dia.
0: Bueno, doncs mira, busquem una altra, no?
1: Bueno, hablando sola...
0: Pues que,
1: no, ara busquem la Laura o la Trini?
2: Ara
1: quina?
0: La Maria volia una altra cançó. De, la,
1: sí, de qui?
0: Tant li era perquè li agraden totes dues.
1: Totes dues?
0: Doncs la que tinguis. De que parli d'amor. Li agraden d'amor a la Maria.
1: Sí, robar amor, doncs.
0: Vinga, robem-lo, robem-lo.
1: Anem a robar una mica d'amor?
0: Sí, vinga.
1: Doncs...
0: Que n'hi ha que tenen molt.
1: Sí. Ah, també tens raó amb això, eh? I n'hi ha que no en tenen gens.
0: N'hi ha que tenen molt d'amor i n'hi ha que...
1: Ai, nois, quines coses, eh?
0: Aviam com sona.

0: 107.1 FM.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: La tarda és record.
5: I entre la tarda record, en viu i en directe, estem aquí, en Salvador Romans i Joan Madrid, per a complaure les peticions que feu en el telèfon 93-764-2893.
6: T'ha sortit rodó.
5: I ara què?
6: Això.
5: Ara posarem aquesta cançó, Vive-me.
6: Sí.
5: La dedicarem... Bueno, en Marta m'havia demanat dues cançons, deia la primera i l'última. Pues, aquesta és del mig.
6: Vive-me vol dir que dos persones que es deuen estimar li vol dir no et moris, viu-me.
5: No, potser sí.
6: Deu ser això, no?
5: Bueno, ja ho interpretarem, ara com l'escoltem, no?
6: Està bé.
5: Tu, clar, tu vas fer la teva interpretació sense escoltar-la.
6: Molt ben dit, molt ben dit.
5: Després farem la discussió, a veure...
6: L'anàlisi del tema,
5: del
6: Vive-me, no?
5: Va, què haurem pensat, què pensarem d'aquesta cançó, d'aquesta lletra, que l'ha escrita la Laura Pausini, eh?
6: Carai, és que és molt llesta, aquesta noia.
5: I tant. Bé, molt carinyosa, també.
6: Després deus tinguer de fer el sorteig, no?
5: I farem el sorteig després, aviam qui anirà a menjar aquesta paella.
6: Doncs bueno,
5: ha d'anar acompanyat amb dues persones. Però si va sol, es pot menjar dues paelles?
6: Ah, clar, jo sí, suposo que sí, que tingui molta gana i ja hi som.
5: Ja. Ah, també el tàper, és veritat. Pot portar tàper, sí.
6: Vinga.
5: Vinga, escoltem, no? Vive-me.

0: piensa, toma el sentido y siente lo que llevo dentro.
1: Remenen.
2: Hola.
3: Hola, bo. Què tal?
2: Acabat,
3: Estàs aquí,
2: la Salvador? Laura, amb aquest tema...
3: Ara la Pausini, jo això de Vive m'he estat molt, molt bé, la lletra m'ha agradat.
2: 9 minuts per les 7 de la tarda.
3: I hem de fer un sorteig. Per veure qui s'emportarà aquesta paella d'arròs per dues persones, perquè si no em ratifiquen, si dic que és una paella, me diu de què?
2: Sí, clar,
3: si és una paella buida? Doncs no, és una paella plena d'arròs amb condiments, com se diu allò que hi posen?
2: Amb entrebancs.
3: De carn o de peix, amb entrebancs.
2: Sí. Tots els entrebancs,
3: com més n'hi hagi, millor. Com més entrebancs hi ha, més bo és l'arròs.
2: Segur.
3: Sí, sí. Bueno, doncs ara anem per fer el sorteig. Hi ha 13 persones que entren, perquè avui no hem penjat per internet, només són de la gent que truquen i que me diuen per WhatsApp.
2: 13? Ostres, el meu número és el meu número ideal.
3: Sí, jo també em va tocar amb televisor, amb
2: 13. Amb 13, escolta, super.
3: I a casa meva és el número 13.
2: Ja saps que la Laura Pausini, el seu mes favorit és el febrer.
3: Sí, per què?
2: Al febrer li han passat totes les coses més bones d'aquest món.
3: Ah, mira.
2: Clar, és el mes dels gats, no sé.
3: Ah, doncs el setembre és el que m'ha passat coses més dolentes, mira.
2: El setembre? Sí. Clar, els músculs són plens ja al setembre, eh?
3: Sí.
2: No sé.
3: Altres coses són plenes.
2: T'has de dir alguna cosa, no? El 13, la meitat, 6 i mig.
3: El 6 i mig. A veure, 6 i mig no pot ser.
2: Doncs el 7.
3: El 7, va. 1, 2, 3. Mira, en Lluís d'Olot. En Lluís d'Olot haurà de venir d'Olot.
2: Carai.
3: Que em pot convidar a mi a menjar per ell, sí? Ana... Bueno, jo, és un
2: enviat, si no porta ningú... Lluny.
3: Tu. Sí. Això també. Home, sí, Lluís, si m'escoltes, porta'm a patates. I les mongetes.
2: Home, a Olot, les patates del bufet, de categoria top. Patates del bufet, categoria
3: patates del
2: top.
3: Bufet. Sí. Ah, bueno, ja. Si m'escoltes, ja ho saps, vas a portar tu per barris una mica de tot, no? I després anirem a menjar la paella.
2: Ens queden 7 minuts.
3: 7 minuts que podem posar... aquesta se fue no l'hem posat, se fue de la Pausini.
2: Que fue?
3: Que se fue. Se va anar, marxar, se fue,
2: se fue?
3: Marxa. Se fue, se fue, se tu fue, cariño fue. Con ella, se fue,
2: pues
3: se
2: fue. Pues aquí també deu haver marxat, perquè...
3: Ah, tampoc no la tens.
2: No sé, ara t'ho diré, perquè se fue, se fue.
3: Sí, mira, aquí ho tinc,
2: Intentaré... L'has de dedicar a algú?
3: Home, jo la posaria a tota l'audiència en general i que s'animin a trucar, o a demanar-nos, o a votar també el cantant. Ah, per què? Qui ha guanyat? No, ningú m'ha preguntat qui ha guanyat, avui.
2: Ah, qui ha guanyat?
3: José Luis Perales.
2: Ah, jo podré escoltar la nòvia així, segurament,
3: sí, sí,
2: avui, no?
3: No la canta José Luis Perales, la nòvia.
2: Com que
3: em
2: no?
3: Em sembla que estàs equivocat.
2: Com que no?
3: Fem apostes.
2: Jo l'he sentit per ell,
3: No,
2: Blanca Radiante va la nòvia.
3: Aquesta no la canta ell? No.
2: La canta en Luis Perales, no. Caballero. Potser la canta algú més.
3: La va venir a cantar un senyor a Tordera.
2: Ah, bueno.
3: I no portava ni orquestra ni res, portava tocadiscos que la gent el van xiular i li van deixar ni cantar. Aquell és el que la cantava. I tothom el van a veure per escoltar cantar la
2: nòvia. Mira que la busco
3: i també la canta en Guardiola. En Josep Guardiola també la canta. Però en Perales no l'he escoltat mai. Bueno, millor.
2: Si és una creació seva.
3: Bueno, doncs ja la buscarem i la posarem primera dedicada a tu. La setmana que ve, si té la nòvia, sortirà.
2: No pateixis, que ho tinc claríssim,
3: Sí? Jo
2: no. I tant que sí.
3: Jo no, bueno.
2: Otra cosa guanyarà? No sabré. Otra cosa no.
3: Otra cosa no. Però... Bueno, a veure qui guanyarà. En Martín Osborne, posarem cançons d'ell i triarem mexicanes, que a les mexicanes els agrada bastanta audiència. I triarem en Martín Osborne amb mexicanes i triarem en José Luis Perales.
2: Fes-ho bé,
3: amb la nòvia.
2: Que ningú es queixi, fes-ho bé.
3: Si vol fer queixes,
2: tenim temps d'escoltar Se Fue i acomiadança.
3: I escomiadança, sí, escomiadança.
2: A veure, Se Fue.

0: tindrem temps ni d'acomiadar-nos, val més que ho fem ara, eh?
1: No, vinga, jo volia fer-ho, eh? Tu no m'has deixat.
0: Fem-ho ara.
1: Tu no m'has deixat, eh? Jo volia fer-ho.
0: Clar, vinga, doncs, perquè això va que vola, ja.
1: Doncs adeu-siau, amics, esperem la setmana vinent.
0: Voteu.
1: Voteu sempre que pugueu.
0: Sí.
1: Que, la setmana que ve sí. Tindrem... Eh? No, qui concursarà la setmana que ve?
0: Borne o, no, o Perales. Luis Perales.
1: O Perales.
0: Molt bé, doncs ja fantàstic.
1: Encara teniu temps
0: de votar, no? Sí. Adiós.
1: La setmana que ve, adéu-siau. Adéu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació, una campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Estem parlant de la grip i la Covid-19. La Núria Roura és directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Molts pares i mares entenen que la reducció de ràtios i la millora de recursos són necessàries per una millora en el sector.
3: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, bueno, ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí. És respectable, el que decidim, sí, se farà. Mira, que lluiti per el que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
1: Èxit rotund en la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera, amb prop de 60 adhesions inicials, una iniciativa que busca fomentar l'ús conscient, natural i quotidià de la llengua al municipi. Pere García, regidor de Política Lingüística.
4: Ens arriba a la ciutadania de Tordera a reivindicar la nostra llengua, posar-la en pràctica i utilitzar-la en el nostre dia a dia.
1: La regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. En l'entrevista amb els polítics, la regidora destaca que la mesura permetria millorar l'atenció als infants i reclama que vagi acompanyada de recursos i finançament.
5: A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament.

0: activats en diversos punts del país. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
1: Estem esperant un canvi de temps que avui, de fet, ja ens porta nuvolositat abundant aquí a la comarca, de moment sense precipitacions, i esperem que aquestes puguin afectar-nos ja de forma tímida aquest migdia en alguns sectors, bàsicament del sud del Maresme o Serrada Litoral Sud. Poca cosa, tot plegat, haurem d'esperar fins al ben entrada la tarda, per no dir el vespre, per tenir precipitacions més generals. Sembla que no han de ser molt importants aquí a la comarca, algun xàfec doncs d'una certa intensitat, però en conjunt les precipitacions poc abundants, almenys amb els primers mapes que hem pogut consultar aquest matí. A banda d'això, els vents doncs seran fluixos, com molt lleugerament moderats aquesta tarda, variables, situació marítima dominada pel marejol aquest matí, àrees de maró aquesta tarda. Temperatures amb clara tendència a la baixa, tot i que de moment encara han variat poc en relació a les mínimes d'ahir, per exemple, però les màximes sí que seran ja més baixes i de cara a demà també baixaran les temperatures nocturnes. Una jornada, la de demà, en la qual encara tindrem alguns ruixats al matí i el temps començaria a millorar durant la tarda.
0: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada, i avui a la segona part de l'informatiu, com ja avançàvem, l'estrena de la nova temporada de l'entrevista amb els polítics, avui amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Díguez. Comencem.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El cap Tordera informa que ja es pot demanar hora per la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. La campanya s'iniciarà el 19 d'octubre per als col·lectius prioritaris, persones de 80 anys o més, població en atenció domiciliària, persones que viuen en residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre s'iniciarà la campanya per la població general, en especial atenció a persones de 60 anys o més. Els punts de vacunació serà l'esplai de la gent gran cada dilluns de 2:15 a 1 del migdia i de 4:15 a 7:15 de la tarda. Ho detalla la directora del CAP Tordera, Núria Roura.
1: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai. És convenient que la gent demani hora, val? I se'ls programarà, però serà a baix a l'esplai de la gent gran. Sempre diem, però, que aquelles persones doncs, que han de venir aquí al CAP per qualsevol altra gestió, evidentment se'ls posarà la vacuna aquí al CAP i ja no se'ls farà baixar a l'esplai.
0: Podeu demanar cita a través de La Meva Salut per telèfon o presencialment al mateix CAP Tordera. L'inici del curs escolar 26-27 a les escoles i instituts públics de Tordera s'ha vist marcat per una nova jornada de vaga educativa convocada pels sindicats per protestar contra la falta d'entesa amb el Departament d'Educació i reclamar més recursos, la reducció de ràtios i el suport a l'escola inclusiva. Per a molts pares i mares, la coincidència de les aturades amb les primeres jornades de classe o amb les seves pròpies jornades de treball suposa una situació complicada de gestionar a l'hora de compaginar la vida familiar i laboral. No obstant això, una part significativa de les famílies comprèn la protesta i considera que les reivindicacions són essencials per aconseguir una educació pública de qualitat.
2: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, m'ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí. És respectable, el que decidim, sí, se farà. Mira, que lluiti pel que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
0: Paral·lelament, encara hi ha un sector de la població que no comparteix el moment o la forma d'executar aquestes protestes a l'inici del curs. Moltes famílies reiteren el seu respecte cap al dret a vaga.
3: Claro que afecta, m'entiende, a la família, pero hay que ponerse en sus zapatos también, m'entiende, en su lugar. Son temas que hay que darle importancia, ¿sabes? Hay que escucharlo.
0: Mentre durin les jornades de protesta, els centres educatius del municipi mantenen fixats els serveis mínims dictats per la Generalitat per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat en els dies de vaga.

0: Sota la premissa que una llengua es manté viva amb l'ús de cada conversa, la campanya Parlem en Català, presentada fa uns dies, s'enfoca a l'aprenentatge, sinó a la pràctica quotidiana sense imposicions. Per fer-ho possible, s'ha impulsat la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, un text adaptable a qualsevol organització que recull 6 compromisos pràctics. Acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fent-la present en la comunicació pròpia, facilitar que qui l'aprengui i la pugui practicar, aprofitar la pròpia activitat com a oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. El regidor de Política Lingüística, Pere García, considera que són compromisos prou amplis per tal que tothom s'hi pugui acollir.
1: La idea dels compromisos acabava sent la voluntat de trobar uns compromisos prou amplis perquè tothom s'hi pogués afegir i els pogués dur a la pràctica, no? Doncs des d'una entitat, des d'un comerç, doncs poder acollir en català aquella persona que t'arriba, no? D'entrada, no? Llavors, ja intentar tenir aquesta conversa, aquesta complicitat amb aquesta persona. Fomentar, doncs, les experiències, doncs, d'aprendre el català, difondre el català, i, evidentment, doncs, també era superimportant la voluntat de fer xarxa i que no et sentis sol en la defensa de la llengua, sinó que és una voluntat compartida a nivell de municipi.
0: La presentació oficial la setmana passada es va dur a terme en una sala plena de la biblioteca, posant de manifest la gran resposta del teixit local. Amb només 5 dies ja s'han sumat a la carta 59 organitzacions, entre empreses, comerços, entitats i centres educatius. Així ho valorava Pere García.
1: Doncs d'entrada fem una valoració molt positiva de la presentació d'aquesta campanya, de la campanya Tordera Parlem en Català, perquè busca la complicitat, no? La complicitat, doncs, dels diferents sectors, dels diferents àmbits, de les entitats, del comerç, i creiem que és la manera, doncs, d'arribar a més gent, que tothom se senti aquesta campanya seva, de fer-lo també amb el màxim consens polític i, per tant, doncs, arribar a la ciutadania de Tordera, reivindicar la nostra llengua, posar-la en pràctica i utilitzar-la en el nostre dia a dia.
0: El període d'adhesió continua obert per a qualsevol col·lectiu o institució que vulgui participar-hi a través del formulari habilitat per l'Ajuntament a www.tordera.cat. La regidora d'Esquerra Republicana a Tordera, Mònica Dieguez, ha valorat positivament la proposta del Ministeri d'Educació per reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. En l'entrevista amb els polítics, Dieguez considera que la mesura respon a les reivindicacions que des de fa temps planteja el col·lectiu de professionals del sector. La proposta planteja una reducció significativa del nombre d'infants per aula. A I2 es passaria de 8 infants actuals a 4, a I1 de 13 a 6 infants i a I2 de 20 infants a només 8. Segons la regidora, si finalment s'aprova, la mesura suposaria un canvi important en la manera d'entendre l'educació dels infants de 0 a 3 anys. Dieguez ha recordat que aquesta etapa és un espai educatiu fonamental, on els infants desenvolupen els primers vincles, el llenguatge, la motricitat, les capacitats cognitives i l'autonomia. En aquest sentit, defensa que reduir les ràtios permetria als professionals disposar de més temps per atendre individualment cada infant, detectar possibles dificultats i reforçar la relació amb les famílies.
2: A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer-lo, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament, per acompanyar les emocions, per acompanyar el desenvolupament de l'autonomia i el seu foment, i per construir un vincle de confiança amb l'infant. I també més temps per les famílies, perquè l'educació, el primer cicle d'educació infantil, quan són tan petitonets, no s'entén sense aquest vincle de confiança entre escola i família. I això és educació de qualitat. I realment això és el que hi ha darrere del debat de la baixada de ràtios. Ara el repte serà convertir una bona proposta en una realitat i fer-la amb planificació, amb recursos i amb el compromís de totes les administracions implicades.
0: La regidora també ha remarcat que la proposta arriba després de les mobilitzacions i reivindicacions dels professionals del sector que reclamen més recursos i una millora de les condicions laborals. Ara bé, Díguez subratlla que es tracta encara d'una proposta que es planteja començar a desplegar de manera progressiva a partir del curs 27-28. Considera que la seva aplicació requerirà més personal, reforçar les plantilles, ampliar espais, invertir en mobiliari i material pedagògic, així com més recursos per als infants amb necessitats educatives específiques. Per aquest motiu, reclama una corresponsabilitat entre les diferents administracions i que la reducció de ràtios vagi acompanyada del finançament necessari. Díguez defensa que els ajuntaments que gestionen moltes llars d'infants no poden assumir sols els costos d'aquestes millores.
2: Si aquesta proposta avança, el que haurem de fer és que totes les administracions hauran d'assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca. L'Estat l'haurà d'acompanyar en el finançament corresponent. La Generalitat, que també té les competències en matèria d'educació, també n'haurà de liderar el desplegament. I els ajuntaments, que gestionen moltes llars d'infants, han de poder aplicar aquestes millores sense que això posi en risc altres serveis municipals. Aquí hem de ser conscients que les polítiques educatives no poden recaure únic i exclusivament de les administracions locals. Per això dic que necessitem una corresponsabilitat real. I en definitiva, el que ara toca és treballar bé aquesta proposta, dotar-la de finançament i de recursos i fer-ho amb responsabilitat.
0: La regidora d'Esquerra considera finalment que invertir en educació dels primers anys de vida és una inversió de futur i una eina per avançar cap a una societat més igualitària, preparada i cohesionada. Una entrevista que podreu escoltar íntegrament a la segona part d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Durant el primer cap de setmana de setembre, el club taekwondo més Tordera va tocar el cel amb una exigent competició a Suïssa, el Swiss Open E2. L'expedició tordarenca va demostrar un nivell competitiu d'èlit internacional liderada per l'actuació d'Héctor Pavón, que es va proclamar campió de la competició. Pavón es va alçar amb la medalla d'or en la categoria júnior de menys de 63 quilos després d'un campionat impecable. El camí cap a l'esglaó més alt del podi no va ser fàcil. El tordarenc va haver de superar quatre exigents combats contra els representants de les seleccions de Tunísia, Itàlia i Ucraïna, a banda d'un combat amb un altre club de Madrid. El seu impressionant rendiment sobre el tatami no només li va valer el títol i sumar 20 punts vitals per al rànquing europeu, sinó que l'organització va reconèixer amb el guardó a millor competidor júnior de tot l'Open. Héctor Pavón ha assegurat que ha estat possiblement el millor campionat de la seva carrera, però remarcant que aquest èxit no és fruit de la causalitat, sinó d'una preparació exhaustiva de sense descansar aquest estiu.
2: Les sensacions van ser boníssimes i per començar la temporada crec que no hi havia una millor manera. A sobre, amb aquest or de Suïssa i els 20 punts que em dona pel rànquing europeu, aconsegueixo ficar-me al top 10, que era un dels objectius que tenia de cara a aquest últim any a la categoria júnior. I pues, aconseguir-ho, i a sobre només començar la temporada, ja em dona com aquesta motivació que potser de vegades falta per seguir endavant, pues, aquesta motivació l'aconseguir des d'aquest or.
1: L'alegria de la delegació tordarenca va ser doble gràcies a la magnífica actuació d'Ainhoa Martínez. La tordarenca va aconseguir una molt merescuda medalla de bronze al torneig paral·lel, el Swiss Challenge, competint en una competició a la categoria cadet femení de menys de 47 quilos. En aquest sentit, l'entitat subratlla el mèrit que suposa plantar cara als millors atletes i equips del món, ja que molts d'ells eren seleccions nacionals pures. Així doncs, amb aquests dos podis, l'entitat tordarenca engega una temporada exigent i plena de competicions.

0: Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona visiten Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica i la contractació pública. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
1: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona. Ho expliquen Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
2: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta. O vaig amb la ment oberta de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments, moltes vegades per desconeixement de que existeixen aquests fons o bàsicament perquè no tenim el múscul tècnic per poder accedir i que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
3: Per nosaltres conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus en molts altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
1: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
0: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens amplia informació Maite Polo.
4: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
5: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
4: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: Anem a parlar de la previsió del temps. Hi ha diversos avisos per alerta de tempestes, pluges intenses en punts de Catalunya. Sembla que les pluges intenses no arribarien al Maresme. Tot plegat us ho amplia a continuació en Joaquim Serra.
6: De mica en mica es va aproximant aquesta línia frontal que ens porta un canvi de temps d'entrada ja amb nuvolositat força abundant aquí a la comarca des de primeres hores del matí, tot i que de moment sense precipitacions, i abans del migdia ja podríem tenir un primer ruixat a l'extrem sud del Maresme i també punts de la serralada litoral, bàsicament del sud de la comarca. Creiem que poca cosa, puntuals. Aquesta tarda encara podrem tenir clarianes entre el migdia i la tarda. Per tant, la temperatura avui, tot i que baixarà en relació a la jornada, i tampoc experimentarà una baixada important fins a última hora del dia. I de cara al vespre, justament vespre, primeres hores de la nit, és quan les precipitacions s'anirien generalitzant en forma de tempestes, localment d'intensitat forta, però sembla que poc abundants en conjunt. Per tant, unes precipitacions que seran pluges benvingudes, bàsicament perquè fa molt de temps que no plou de forma important i sobretot de forma més general aquí a la comarca. Avui tornem a tenir precipitacions més aviat irregulars. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, força variables al llarg del dia d'avui i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb petites àrees de maró aquesta tarda. De cara a demà, de matinada, podem tenir algun xàfec intens a prop de la costa. Durant el matí de demà continuarà la nuvolositat abundant amb risc de ruixats irregulars, sempre més probables al centre i sud del Maresme, mentre que durant la tarda fins i tot tindrem clarianes. De tota manera, com que encara hi haurà aire fred a l'alçada, és possible que a la matinada del divendres puguem tornar a tenir algun aiguat a la franja costanera de la comarca. Tot això amb unes temperatures que, com dèiem, avui lentament van a la baixa, demà farà més fresca que avui, les temperatures s'hauran normalitzat plenament i de cara a divendres es mantindrà la mateixa situació, fins i tot amb temperatures nocturnes una miqueta més baixes. De cara al cap de setmana tornarà l'estabilitat i les temperatures que pujaran una mica, sobretot de cara a diumenge.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Iniciem setembre, nova edició del cicle d'entrevistes amb els polítics amb Mònica Dieguez, regidora d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà. Benvinguda a l'entrevista.
2: Gràcies, Lluís.
1: Coneixíem fa uns mesos que la cap de llista d'Esquerra, Marta Peset, decidia no presentar-se com a cap de llista de cara a les properes eleccions municipals. M'agradaria conèixer la seva opinió, sobretot de la figura de la Marta i també el fet que l'Assemblea hagi escollit ja l'Àlex Gispert com a persona qui serà el cap de llista de cara a les eleccions. Una miqueta com valora aquest traspàs?
2: D'acord, Lluís. De fet, sí, és imprescindible començar parlant de la Marta Peset, i no només per la seva trajectòria política, sinó per tot el que ha representat a nivell humà, tant dins d'Esquerra com pel poble de Tordera. Han estat molts anys de dedicació intensa, tant siguent el cap de llista del projecte, però també com a consellera comarcal, però sobretot estan sempre al costat de la gent del poble, escoltant i treballant amb rigor. La Marta ha fet política des del compromís més profund, des de la proximitat, des de la generositat. Ha dedicat una gran part de la seva vida al servei públic. I això deixa una empremta que va més enllà de qualsevol càrrec o de qualsevol legislatura. Ella va ser sincera, a més, ho ha dit ella públicament, que després de tants anys liderant el projecte d'Esquerra Tordera, hi ha un desgast i un cansament que és absolutament normal. I són naturals. Tots sabem que liderar un projecte polític és una responsabilitat molt exigent, i encara més quan s'ha fet durant tant de temps, perquè porta ja molts anys la Marta amb aquesta intensitat. Ella també veu que ara encara un nou procés electoral demana una energia enorme. Ja ha sigut quan, bueno, amb una energia a nivell personal i a nivell polític, és que no només és a nivell polític, a nivell personal també. I ella, clar, ha sentit que potser sí que era el moment de parar, de respirar i de fer un pas al costat. I em sembla que a mi això no la fa pas més petita, tot el contrari, l'engrandeix, perquè saber quan és el moment de donar pas a una nova etapa també és una mostra de lideratge, una mostra de responsabilitat i de posar el projecte per davant de qualsevol interès personal. I és en aquest context quan entra l'Àlex Gispert per assumir el repte de liderar aquesta nova etapa. L'Àlex és una persona amb molta empenta, amb il·lusió, amb moltes idees i amb molta capacitat de treball. Però sobretot és una persona molt vinculada al teixit associatiu del poble. I sobretot ell comparteix els valors republicans que, bueno, que tots compartim.
1: Regidora, alguns parlen de que l'Àlex Gispert és el substitut de la Marta Peset, i em sembla que a vostè aquesta paraula no li agrada gens.
2: No, la veritat és que jo no parlaria mai de substitució, Ara m'explico. Per mi l'Àlex no arriba per substituir ningú. L'Àlex el que fa arriba per recollir un testimoni que és col·lectiu i a més molt valuós, un testimoni que evidentment la Marta ha liderat durant aquests darrers anys amb una intensitat i amb una dedicació exemplar, però que també és fruit de tots els grups municipals que ens han precedit i també de les persones que des de la secció local i de l'executiva estan dedicant hores, esforços i il·lusió a construir aquest projecte col·lectiu. És que, Lluís, normalment es parla dels càrrecs electes, dels regidors o les regidores, que al cap i la fi som la cara visible dels partits polítics. Però, clar, darrere de tot això hi ha una executiva, hi ha una secció local viva, formada per militants, per simpatitzants i per persones compromeses que estimen el poble, que debaten temes, que prenen decisions, que organitzen activitats, que parlen amb els veïns del poble i que treballen cada dia perquè el partit estigui connectat amb la realitat del municipi. La secció local és, en tots els sentits, és l'ànima del projecte. Sense aquesta feina constant, silenciosa i generosa, jo crec que cap partit polític seria possible. Per això dic que jo, l'Àlex, no arriba per substituir ningú. Arriba per recollir un llegat que és col·lectiu. I no en tinc cap mena de dubte, estic segura que sabrà fer créixer el projecte i li sabrà donar una mirada renovada. Això sí, sense perdre mai les arrels que ens han fet ser el que som. Al cap i a la fi, jo crec que això és una opinió molt personal, això és el que defineix Esquerra, que hem entès sempre que les persones són molt importants, però encara és més important el projecte col·lectiu, perquè mira, Lluís, les persones anem passant, ara estic jo, ara estàs tu, però el compromís i l'estima pel poble, això és el que perdura, això no se'n va, això queda, és que és l'ànima de tot, és l'amor pel poble. I jo crec que precisament aquesta capacitat per poder fer relleus amb naturalitat, amb respecte, amb gratitud, és el que demostra que nosaltres tenim un projecte madur, cohesionat i preparat per seguir treballant pels tordrencs i tordrenques, perquè mira, al cap i a la fi això és el que ens ha mogut sempre, no? Treballar amb humilitat, escoltar la gent del poble, intentar posar un gra de sorra per fer un Tordera millor per tothom.
1: Bé, regidora, parlem d'educació, si li sembla, i d'aquesta proposta del Ministeri que hem conegut fa pocs dies de reduir ràtios al que és el primer cicle d'infantil.
2: Sí, és una proposta.
1: Una proposta. Doni'ns detalls d'aquesta proposta, perquè no se n'ha parlat molt i crec que pot ser interessant.
2: Sí, la proposta que ha portat el Ministeri per reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil, és a dir, del 0-3, és una molt bona notícia per tot el sector, perquè a més va en el sentit de les reivindicacions que des de fa molt de temps està fent el col·lectiu, no? És important posar-la en valor, aquesta proposta, perquè estem parlant d'una reducció de ràtios molt significativa. S'està parlant que de llar zero, que actualment tenim aules amb 8 infants, n'hi hauran 4. De llar 1, que hi ha aules de 13 infants, n'hi hauran 6. I a llar 2, que les aules són de 20 infants, n'hi hauran 8. Clar, la diferència és abismal, i si realment aquesta proposta s'aprova, jo crec que representarà un canvi molt important en la manera d'atendre i d'entendre els infants del 0-3. I és important, Lluís, perquè és que feia molt de temps que no es plantejava una proposta d'aquesta envergadura, i ja tocava posar el focus en un cicle que moltes vegades ha estat invisibilitzat, quan realment és una etapa fonamental a la vida de les persones. Però tinguem-ho clar, és una proposta. Es parla que s'ha de desenvolupar a partir del curs 27-28 i a més de forma progressiva. Es començaria per llar zero, òbviament, i s'aniria pujant, no? Ara suposo que s'haurà d'obrir un procés de debat, de negociació i de concreció del desplegament.
1: Regidora, una proposta que no sé si arriba després, doncs, de les reivindicacions precisament del col·lectiu, de que és difícil poder desenvolupar la seva feina amb les eines actuals.
2: Sí, està clar que aquesta proposta no arriba pas del no res, no arriba després de molt de temps de jornades de vaga, de manifestacions o concentracions, perquè és que les professionals i els professionals ja han dit prou. Han posat damunt de la taula primer la importància del 0-3, la importància educativa del 0-3, però també la necessitat de dotar-la de recursos i, òbviament, de millores de les condicions laborals. I això no només ho han fet pensant en les seves condicions laborals, que òbviament també són importants, s'han de dignificar, però ho han fet pensant en els infants i en la qualitat educativa que es mereixen, perquè una cosa hem de tenir molt clara, que les llars d'infants, i ho sempre dic, que a més no són guarderies ni són pàrquings, són el primer espai educatiu de les persones. És on els infants comencen a construir els seus primers vincles afectius, comencen a desenvolupar el llenguatge, la motricitat, les capacitats cognitives, l'autonomia, comencen a entendre el món que els envolta, comencen a relacionar-se amb els altres. A més, és que cada aprenentatge, cada vincle i cada experiència té una importància enorme. Per tant, això dic sempre, que el 0-3 es mereix una mirada educativa de primer nivell. Per aquest motiu, des d'Esquerra també vam presentar fa uns mesos una moció en suport a les reivindicacions del personal del primer cicle d'educació infantil. I això ho fèiem perquè creiem fermament en el valor i la importància de l'educació al 0-3, i perquè volíem donar suport a les seves reivindicacions, i precisament una d'aquestes reivindicacions és la baixada de ràtios.
1: Estem parlant molt, regidora, de baixar ràtios, però què significa per al col·lectiu el fet de baixar la ràtio de les aules?
2: Bona pregunta, Lluís. Bona pregunta. És important explicar què pot significar aquesta baixada de ràtios, perquè no estem parlant de números, estem parlant de persones. A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer-lo, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament, per acompanyar les emocions, per acompanyar el desenvolupament de l'autonomia i el seu foment, i per construir un vincle de confiança amb l'infant. I també més temps per les famílies, perquè l'educació, el primer cicle d'educació infantil, quan són tan petitonets, no s'entén sense aquest vincle de confiança entre escola i família. I això és educació de qualitat. I realment això és el que hi ha darrere del debat de la baixada de ràtios. Ara el repte serà convertir una bona proposta en una realitat i fer-la en planificació, amb recursos i amb el compromís de totes les administracions implicades.
1: Regidora, respecte a tot això que estem parlant, entenc que hi ha una corresponsabilitat institucional, no?
2: Sí, sí, la corresponsabilitat institucional és imprescindible, perquè és clar, baixar les ràtios també ens pot suposar que s'hagi de contractar més personal i reforçar plantilles, però també avançar cap a equips més estables, reduint la temporalitat i garantint els referents educatius per a cada infant. Aquí la clau, Lluís, és entendre que si volem mantenir el mateix número d'infants a les escoles, però el que fem és reduir grups, necessitarem més grups i, per tant, més professionals. També pot significar que s'hagin d'adaptar o ampliar espais, que s'hagi d'invertir en mobiliari nou i en material pedagògic i en recursos destinats a infants amb necessitats educatives específiques, o també s'hauran de disposar més hores de coordinació pels equips educatius i, òbviament, s'haurà de continuar apostant per la formació contínua dels professionals. També pot comportar un increment dels costos en el funcionament dels centres, clar. És més despesa en neteja, en manteniment, en subministraments, en cuina i en altres serveis bàsics que garanteixin un bon funcionament. I en aquells municipis on les llars d'infants ja estiguin al límit de les seves capacitats, com pot ser la llar d'infants al Niu de Tordera, potser aquestes s'haurien d'ampliar instal·lacions. Mira, al cap i a la fi, els pilotatges ja existeixen, estan soterrats, només s'han de treure. Això, o bé buscar la fórmula per poder aplicar aquesta reforma sense que afecti a les places educatives públiques. Per tant, tot això té un cost econòmic que no podem ignorar. Per tant, si aquesta proposta avança, el que haurem de fer és que totes les administracions hauran d'assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca. L'Estat l'haurà d'acompanyar en el finançament corresponent. La Generalitat, que també té les competències en matèria d'educació, també n'haurà de liderar el desplegament. I els ajuntaments, que gestionen moltes llars d'infants, han de poder aplicar aquestes millores sense que això posi en risc altres serveis municipals. Aquí hem de ser conscients que les polítiques educatives no poden recaure únic i exclusivament de les administracions locals. Per això dic que necessitem una corresponsabilitat real. I en definitiva, el que ara toca és treballar bé aquesta proposta, dotar-la de finançament i de recursos i fer-ho amb responsabilitat. I Lluís, ara és que et diré una cosa que sempre dic, que sempre te la dic, em sembla a mi, a cada entrevista, que invertir en educació no és una despesa. Probablement sigui la inversió més intel·ligent que pot fer una societat, perquè tot allò que fem bé durant els primers anys de vida ho recollirem després en forma d'una societat més igualitària, més preparada i més cohesionada.
1: D'acord, i amb tot això, el regidor, hem començat el curs amb vaga escolar. Vull dir que continuen les mobilitzacions, sembla que les coses no s'acaben d'arreglar.
2: Sí, la veritat és que hem començat el curs amb vaga i jo crec que això ens hauria de fer reflexionar. A veure, jo respecto absolutament el dret a vaga. A més, entenc i comparteixo les reivindicacions dels mestres i els professionals de l'educació. Crec que la meva última entrevista va ser molt clara i molt específica en aquest tema. Però sí, és que si ara mateix encara estem així és o perquè alguna cosa no s'ha fet bé o s'han quedat qüestions pendents. Per altra banda, també penso que el govern hauria d'haver aprofitat millor l'estiu. Si ja era sabut que hi havia un conflicte obert i que hi havia temes que no eren de l'agrat de la majoria del sector, jo crec que valia la pena seure's amb tranquil·litat, negociar i intentar arribar a un acord abans de començar el curs escolar. I amb això no vull dir que la vaga es podia haver evitat, ni molt menys, però sí crec que s'hauria d'haver intentat fins al final. Des d'Esquerra Republicana defensem una educació de qualitat i pública, i això també passa per dignificar els professionals que la fan possible. I de fet lliga molt amb això que acabem de parlar de l'educació del 0-3. Si volem millorar l'educació, necessitem recursos, però també necessitem donar-li valor a les persones que la fan possible.
1: Seguim endavant, regidora, perquè des del seu partit van presentar també fa uns plens una moció respecte al sistema de cures lliure i universal. Bé, m'agradaria conèixer una miqueta el contingut d'aquesta moció.
2: Sí, nosaltres quan vam presentar aquesta moció al juny ho fèiem amb una idea molt clara, i és que les cures han de ser un dret i no poden continuar sent una responsabilitat que recaigui principalment sobre les famílies. I el juliol, precisament, es va aprovar la reforma de la Llei de la Dependència. I és important perquè coincidim amb moltes de les demandes que nosaltres incorporàvem en aquesta moció. Parlem de reforçar el sistema de dependència d'una major corresponsabilitat de l'Estat en el seu finançament, de reforçar l'atenció domiciliària, la teleassistència, l'assistent personal, i d'avançar cap a un model més centrat en la persona i més flexible. És que no només podem pensar en quina prestació se li dona a una persona, sinó hem de pensar com vol viure aquesta persona. Perquè si una persona vol continuar visquent a casa seva, al seu barri, al poble, amb la gent que estima, hem de poder posar tots els recursos perquè això sigui possible i perquè aquesta persona pugui mantenir el màxim de temps possible la seva autonomia. Ara bé, que el juliol s'hagi aprovat la reforma de la Llei de la Dependència, sí, és molt bona notícia, però ara cal desplegar-la i fer-la realitat, perquè, guaita, Lluís, els drets han d'anar acompanyats de recursos. Per exemple, si volem reduir les llistes d'espera, necessitem personal suficient. Si volem agilitzar les valoracions, necessitem equips ben dimensionats. De fet, sí que és cert que el govern va anunciar una partida econòmica per poder destinar tot això. Ara hem de mirar realment a sobre terreny si s'està reduint tot això. Però aquí també tenim un tema que no el podem oblidar ni ens el podem despistar amb això. I és que si volem millorar l'assistència domiciliària, necessitem un SAT amb recursos i amb condicions laborals dignes. De fet, sobretot aquestes darreres setmanes, el sector ja està en peu de guerra, ja s'estan començant a mobilitzar per demanar condicions laborals dignes. I amb tot això, aquí, al món local, hi tenim un paper molt important, perquè moltes vegades som els primers que detectem que una persona gran necessita ajuda o està sola, o que una família necessita suport, o que una persona cuidador o cuidadora ja està arribant al límit. Però els ajuntaments no poden assumir tots sols el cost d'un sistema que és responsabilitat de totes les administracions. Per tant, necessitem una corresponsabilitat. En la nostra moció també posàvem l'accent en la persona cuidadora, amb els cuidadors i cuidadores, perquè quan parlem de cures no parlem sols d'aquella persona que els rep. També hem de parlar de qui cuida, dels professionals i de les famílies, que moltes vegades assumeixen una càrrega enorme i que moltes vegades aquesta càrrega encara recau de manera desigual sobre de les dones. Clar, aquí tenim deures a fer, eh? Per això, en la moció parlem de suport, parlem de conciliació, parlem d'espais de respir, parlem d'acompanyament, parlem de formació, parlem de condicions laborals dignes. I en aquí també hi ha una paraula que a mi m'agradaria destacar, que és la paraula de prevenció, perquè no volem un sistema que actuï quan una família ja no pot més. Volem un sistema que arribi abans, que detecti les necessitats, que doni suport a les persones cuidadores i que ajudi a mantenir l'autonomia al màxim de temps possible. És que està clar, Lluís, que a veure, una llei és molt important, però un dret només és real quan una persona el pot exercir. Per tant, necessiten recursos i toca fer-ho efectiu. I al cap i a la fi aquesta és la manera com Esquerra Republicana té mirar les cures i té la manera d'entendre-ho. Volem un sistema que sigui públic, que sigui digne, que sigui universal, que sigui de proximitat, que sigui de qualitat i ben finançat, i que posi la persona al centre i que no deixi cap família sola quan hi ha un moment de necessitat, perquè tots i totes ens hi podem trobar. I al final és que parlar de cures també és parlar de quin tipus de poble i quin tipus de societat volem ser. I nosaltres volem un Tordera que cuidi, volem un Tordera que acompanyi, volem un Tordera que protegeixi i que no deixi ningú enriure.
1: Regidora, parlant d'un altre dels temes d'actualitat que han sigut aquests paràmetres de PFAS detectats a l'aigua de Tordera que van provocar que se recomanés no consumir aigua durant força temps aquest estiu en diversos punts del terme municipal. Com valoren vostès tot el que ha sigut l'acció de govern respecte a aquesta problemàtica?
2: Clar, primer de tot sí que hem de celebrar que l'aigua de Tordera torna a ser actualment apta a tot el municipi pel seu consum. Ara bé, la nostra feina com a oposició sí que és cert que no és mirar cap a una altra banda quan les coses s'han arreglat a correcuita i hem de demanar explicacions. De fet, ja les estem demanant, eh? A veure, Lluís, la normativa sobre els PFAS es va canviar a principis d'any i era més que sabut que l'exigència en el seu control seria molt més exigent. Clar, veient les analítiques prèvies, potser sí que ens hem de preguntar si ens hi podíem haver anticipat abans amb això. Perquè és que quan parlem de salut i parlem de l'aigua de la nostra gent, l'administració hauria d'anar un pas per endavant, o dos. Malgrat tot, nosaltres ja ho vam dir, que no volem confrontacions, però sí que volem posar l'accent en la paraula prevenció, perquè prevenció no és esperar a tenir un problema sobre de la taula per poder actuar, sinó que ens hi hem d'anticipar, hem de saber què està passant, què podem fer, d'on prové. I precisament en aquest sentit també, bueno, és rellevant, les informacions que ens va fer arribar l'alcaldessa l'altre dia, de que ens explica que s'ha demanat a l'ACA que valori d'aturar temporalment els permisos d'abocament a la llera del riu Tordera, precisament per poder investigar amb més garanties a l'origen d'aquests compostos. I crec que, clar, això sí que va en bona direcció, perquè també hem de dir que està clar que si una empresa té els permisos al dia i té l'autorització d'abocament i compleix realment amb els protocols i les condicions establertes, no es pot assenyalar sense cap mena de prova. Per això nosaltres demanem a l'ACA que investigui fins al final i hem de saber on està el problema també per poder atacar a l'origen. Això és importantíssim i, òbviament, també per demanar responsabilitats. I després tenim l'altra part, no?, que és la de garantir una solució estable en aquesta problemàtica, no?, per tenir l'aigua de boca apta. Si els filtres de carbó, que és el que s'està parlant, són necessaris, s'han d'aplicar, però nosaltres sabem que aquests filtres de carbó és un cost elevat. Per això demanem que l'Ajuntament esgoti totes les vies de finançament possibles, especialment les subvencions de l'ACA, i que no se'n deixi passar ni una per afrontar això, perquè una actuació com aquesta requereix afrontar-la aprofitant el màxim de recursos i d'ajudes públiques disponibles. Per tant, crec que, Lluís, la nostra posició és prou clara. Nosaltres no volem alarmisme ni volem criminalitzar ningú, però sí que volem informació. Volem saber si això es podia haver evitat, volem saber d'on venen els PFAS, volem saber que realment quin és l'origen i qui en sigui responsable que afronti les conseqüències. Volem que es prenguin mesures i que això no torni a passar, i que si pot ser, aquestes mesures s'han de finançar tant com pugui ser amb ajudes supramunicipals.
1: Regidora, anem acabant. Hem passat una festa major de Tordera doncs molt participativa, amb molts actes. No sé quina valoració en fan.
2: La valoració de la Festa Major és positiva, sincerament. A veure, hem d'entendre que la Festa Major és sobretot també una manera de fer poble, perquè és quan sortim al carrer, quan ens trobem, quan compartim i quan fem comunitat. També crec que és important posar en valor activitats com la cursa del cors, o el concurs de castells de sorra, o el pubillatge, entre d'altres, perquè formen part de la memòria de moltes generacions de tordarencs i tordarenques. Per tant, crec que s'han de seguir mantinguent i cuidant. I aquest any sí que m'agradaria poder destacar la recuperació de la baixada de carretons, que quins records que en van portar, perquè de petits em sembla que més d'un hi va participar, i també el Ball del Fanalet, perquè és important poder recuperar i mantenir activitats que també formen part de la nostra història i també de la nostra manera de viure la Festa Major. També ens ha semblat molt encertat que la nostra dansa, que enguany fa 50 anys, fes el pregó, perquè és una manera de reconèixer una entitat que durant mig segle està contribuint a mantenir la cultura popular de Tordera, però també la cultura popular catalana. I en aquesta mateixa línia, també quin regalàs la sardana que va composar el tordarenc Carles Llopart, amb motiu d'aquest 50 aniversari. Això jo ho trobo molt important, perquè a part de mantenir la cultura, també n'estem creant. Clar, per mi la Festa Major viva és una Festa Major que sap mantenir les seves tradicions, però també sap evolucionar. I al mateix temps també és important que hi hagin propostes per a tota la gent, que tothom pugui trobar el seu espai i que tothom la pugui gaudir, que tothom la pugui viure amb respecte, amb llibertat, amb igualtat i també amb moltes ganes de participar. I des d'Esquerra Republicana pensem i creiem que la cultura popular, que les entitats i que la participació ciutadana són eines de cohesió social. I aquí sí que a nosaltres ens agradaria molt fer un agraïment a totes les persones que l'han fet possible, no? Als voluntaris i voluntàries, a les entitats, als treballadors i treballadores municipals, a les associacions, a la nostra policia municipal, a Protecció Civil, SEM, bombers, etc. No m'agradaria deixar-me ningú, eh? Però clar, tots han fet molt bona feina i és veritat que sense ells la Festa Major no es faria. De fet, aquests darrers dies també hem sabut que la Generalitat de Catalunya ha reconegut la Festa Major de Sant Bartomeu amb el reconeixement del Cu de Festa. Clar, aquest reconeixement és per tothom, perquè una Festa Major no només la fa l'Ajuntament, la fa tot el poble. I si aquí hi hem de fer una crítica, que òbviament serà constructiva, és que creiem que hem d'anar avançant en la presència de les dones a sobre dels escenaris. Si volem una Festa Major que sigui més representativa de la societat, creiem que hem de seguir treballant perquè en els escenaris hi hagi més presència de dones artistes. En definitiva, Lluís, nosaltres ens quedem amb una valoració positiva, però sempre amb aquesta voluntat de seguir avançant i de seguir millorant.
1: Doncs ho deixem aquí. Regidora, moltes gràcies, com sempre, per el seu temps, i ens retrobem en una altra entrevista.
2: Gràcies, Lluís, per convidar-me.
1: Fins a la propera. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Well, just to prove you do, you can cry.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els afectats per l'esborrany de l'L9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les properes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, l'advocada i representant del 90% dels afectats, després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa unes setmanes preveia arribar a un acord aquest mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de final d'any, tot i que calcula que el cas continua serà obert fins a mitjans de 2027. Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei de mesures urgents per pal·liar la crisi migratòria a Ceuta, dotat en 309 milions d'euros. Ho ha fet amb els vots a favor de tots els grups, excepte els de Vox, que han votat en contra, i Junts, que s'ha abstingut. El paquet preveu destinar 21 milions a serveis essencials, 90 a reforçar la seguretat, 110 a l'acollida de menors i atenció humanitària, i 80 en ajudes directes. Correspon, atenció, a l'equivalent del 16% del PIB de la comunitat autònoma. De la ciutat autònoma, volem dir. I la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arriben els medicaments eficaços contra la malaltia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre'l a hores d'ara. El dilluns vinent és el Dia Mundial contra l'Alzheimer. Es calcula que el 2% de la població pateix alguna demència. Escoltem la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
4: És important invertir recursos en totes aquestes àrees i la coordinació entre administracions. No ens podem permetre que passi ni un sol dia des de que s'aprovin aquests fàrmacs a que els podem traslladar directament a la població.
3: I l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en el nou equipament esportiu, que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, espais per a entitats i un bosc. La proposta guanyadora, càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove menor d'edat per presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien tingut lloc al cap de setmana en el marc de la celebració de la Festa Major. La noia els va denunciar l'endemà.

Bona tarda, bon vespre. Són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 16 de setembre. Ja tornem a ser aquí, a punt d'iniciar aquest show diari, avui amb un programa que us explicarem més endavant què ve. Parlarem una mica sobre el que va passar ahir al partit del Real Madrid, farem una miqueta prèvia en aquest partit que jugarà d'aquí a poqueta estona d'aquest Barça Racing de Santander, i també repassarem una mica d'actualitat esportiva general en l'àmbit de Pilota d'Or, que ahir també ho vam parlar amb en Pau. Atents i atentes, perquè això només ha fet que començar. Benvinguts i benvingudes al Show dels Esports.

Vinga, va, doncs, si recordeu, per introduir-vos a una mica de què anirà aquest programa, si recordeu, dilluns us vaig comentar que el dimecres seria una mica d'espai d'entrevistes. I és que avui teníem una entrevista, però que finalment, fins a última hora, no ha pogut concretar-ho i no ha pogut ser. Per tant, avui sí que ens trobem una mica més buits, però repassarem una mica també tot el que vam parlar ahir amb en Pau, perquè ho tinguem més frescos, perquè alhora també, sí que és veritat que a banda d'aquest partit contra el Real Madrid, que ara sí que sabem resultats, vam parlar sobretot una miqueta el que venia siguent fins ara doncs aquesta temporada del Barça i del Real Madrid, després d'haver tancat el mercat de fitxatges i també de tancar les seves respectives plantilles, i també doncs d'altres equips com el Girona, l'Espanyol, que també van fer la seva. Per tant, avui tindrem aquest recordatori una mica, tot i que vam tenir-ho ahir fins i tot, i també una miqueta de l'Otmarresa, que vam tenir-ho dilluns, un petit resum doncs d'aquests moments que vam viure en aquest inici del Show dels Esports després de la tornada de vacances, com també amb l'Otmarresa, perquè anirà enllaçat en el programa de divendres que farem aquesta prèvia amb en Guillem Ferrer, l'entrenador del Club Futbol Tordera, perquè ja comença la Lliga aquest proper cap de setmana. Per tant, tot això i més avui aquí en el Show dels Esports, amb un dia, amb un dimecres de fortes pluges. Per tant, vigileu, quedeu-vos a casa, sintonitzeu la 107.1 de l'FM, però si encara no ho heu fet i ens esteu escoltant dins a la www.radiotordera.cat, també salutacions, perquè només el show només ha fet que començar. Vinga, va! I vinga, va, anem a escoltar una mica d'aquesta notícia d'esportiva d'actualitat tordarenca per posar-nos també en sintonia.

0: Parlem de taekwondo i parlem d'Héctor Pavón, que va ser campió del Swiss Open E2. Va ser escollit millor competidor del torneig juntament amb l'Ora en la categoria Junior Men 65 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Durant el primer cap de setmana de setembre, el club taekwondo Més Tordera va tocar el cel amb una exigent competició a Suïssa, el Swiss Open E2. L'expedició tordarenca va demostrar un nivell competitiu d'èlit internacional, liderada per l'actuació d'Héctor Pavón, que es va proclamar campió de la competició. Pavón es va alçar amb la medalla d'or en la categoria júnior menys 63 quilos, després d'un campionat impecable. El camí cap a l'esglaó més alt del podi no va ser gens fàcil. El tordarenc va haver de superar 4 exigents combats contra representants de les seleccions de Tunísia, Itàlia i Ucraïna, a banda d'un combat amb un altre club de Madrid. El seu impressionant rendiment sobre el tatami no només li va valer el títol i sumar 20 punts vitals per al rànquing europeu, sinó que l'organització el va reconèixer amb el guardó com el millor competidor júnior de tot l'Open. Héctor Pavón ha assegurat que ha estat possiblement el millor campionat de la seva carrera, però remarcant que aquest èxit no és fruit de la casualitat, sinó d'una preparació exhaustiva sense descansar durant tot l'estiu. L'escoltem.
1: Les sensacions van ser boníssimes i per començar la temporada crec que no hi havia una millor manera. A sobre, amb aquest or de Suïssa i els 20 punts que em dona pel rànquing

0: rànquing europeu, aconsegueixo ficar-me al top 10, que era un dels objectius que tenia de cara a aquest últim any a la categoria júnior, i pues, aconseguir-ho, i a sobre només començar la temporada, ja em dona com aquesta motivació que potser de vegades falta per seguir endavant, pues, aquesta motivació l'aconseguir des d'aquest or.
1: L'alegria de la delegació torderenca va ser doble gràcies a la magnífica actuació d'Ainhoa Martínez. La torderenca va aconseguir una molt merescuda medalla de bronze al torneig paral·lel, el Swiss Challenge de Sant Galen, competint en la categoria de cadet femení menys 47 quilos. L'entitat subratlla el mèrit que suposa plantar cara als millors atletes i equips del món, ja que molts d'ells eren seleccions nacionals pures. I així doncs, amb aquests podis, l'entitat torderenca engega una temporada exigent i plena de competicions.

I anem a fer una miqueta de prèvia d'aquest Barça Racing, perquè els de Flick volen allargar la ratxa del Camp Nou. El conjunt blaugranà s'enfronta a l'equip cantabre en la sisena jornada de Lliga, al Camp Nou. Els culers busquen un nou rècord. El Barça rep el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga, on els blaugranes volen ampliar la seva ratxa de victòries en el campionat domèstic. El conjunt de Hansi Flick continua invicta aquesta temporada. Els culers van sumar la cinquena victòria del curs contra el Llevant amb aquell 2-4 d'aquell passat diumenge, tot i que els nervis finals, Adeyemi va fer el definitiu quart gol a la ciutat de València per donar els 3 punts al Barça i continuar al capdavant de la classificació de la Lliga. Els blaugranes afronten aquest partit amb un rècord històric a l'abast. Si els de Flick superen els cantabres, el Barça encadenarà 7 victòries consecutives en totes les competicions, el millor inici de temporada de la seva història. La ratxa inclouria els 6 partits de Lliga, l'estrena i l'estrena Champions contra el Feyenoord. Per la seva banda, el Racing de Santander aterra al Camp Nou després de 14 anys. L'equip càntabre va tornar a primera i ara es troba en un bon moment després d'haver guanyat a l'Alavés per 2-1. L'equip de José Alberto està situat a mitjana taula amb 2 victòries, un empat i 2 derrotes. Ara vol donar la gran sorpresa de la jornada al Camp Nou. Partit que podreu seguir, doncs, a partir de 2:15, un cop mitja horeta després d'haver acabat el programa d'aquest show diari, del show dels esports. Anem a parlar del partit d'ahir que va viure el Madrid. Abans de recordar de buscar, el Barça pot fer història fent la millor arrencada de tota la seva història, l'arrencada de temporada, tant sumant els partits de Lliga com el de Champions. Anem a parlar ara sí del Real Madrid en aquesta victòria in extremis que va viure contra l'Elche ahir per 2-1. Vinga, va.

Parlem d'aquest partit, però sobre la intrahistòria de la polèmica de les samarretes en suport a Ceuta. La iniciativa està vinculada a l'Associació Valenciana, que presideix un expresident del Real Madrid. El Real Madrid es va imposar al camp de l'Elx amb un gol en el temps afegit, que va donar 3 punts als de Mourinho. La victòria del conjunt blanc, però, va quedar força esquitxada per una polèmica de caire polític amb Mbappé, Vinícius i Konaté com a protagonistes. I és que el Real Madrid va sortir al camp, i com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta en suport als habitants de Ceuta en plena crisi migratòria a la ciutat autònoma espanyola. L'elàstica duia un missatge de "tots som cavalles", que és com es coneixen els veïns ceutís. Una acció que va sorgir a través d'una iniciativa de l'Associació Valenciana d'Empresaris, curiosament dirigida per l'expresident del Madrid, Vicente Boluda. El passat 10 de setembre, l'Associació Valenciana d'Empresaris va traslladar als clubs del País Valencià la possibilitat de portar el missatge de suport a Ceuta, a la samarreta. I els clubs, després d'obtenir el vistiplau de la Lliga, ho van mostrar. També ho van fer els dels seus rivals, en el cas del Betis contra el Villarreal i el Real Madrid contra l'Elx. Però no així el Barça contra el Llevant, un fet que ha recordat el mateix club blanc en un comunicat explicatiu. La premsa de Madrid es gira contra els tres futbolistes. La reacció és beligerant. A la premsa del Madrid no li ha agradat la posició dels tres futbolistes davant una acció de l'Associació Valenciana d'Empresaris. I el Madrid s'ha vist obligat aquest mateix dimecres a fer un comunicat per defensar els seus jugadors. Cadascú té les seves opinions i les seves sensibilitats, i així ha de ser. La petició de l'Elx de lluir aquestes samarretes va ser acceptada pel club, i al vestuari hi ha opinions, sensibilitats i visions de la realitat. Javier Tebas, el president de la Lliga, ha dit aquest dimecres que li sembla malament l'actitud dels tres futbolistes del Madrid, ja que era un acte institucional i un acte de club, i no un acte personal on calgui donar una opinió. Abde, aquí també va sortir esquitxat. En aquesta mateixa samarreta la va lluir Abde amb els seus companys del Betis abans del partit contra el Villarreal i el Betis. En aquesta ocasió ha suposat crítiques per al marroquí a les xarxes socials. Fins i tot posen en dubte si ha de seguir jugant amb la seva selecció nacional. L'ex del Barça va piular a les xarxes que el gest no tenia un missatge polític ni cap menyspreu pel Marroc, sinó que era una acció de suport per a la població de Ceuta, independentment de la seva nacionalitat. El futbolista va insistir en la importància de les seves arrels i l'amor cap al seu país.

0: Vinga, va, i per acabar aquesta actualitat general, anem a repassar una mica els favorits d'aquesta Pilota d'Or 2026. I és que 5 noms entren en escena i la cursa per guanyar la Pilota d'Or 2026 ja està en marxa en poc menys de 12 mesos. Amb Lamine Yamal, Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé entre els grans favorits per al premi. El millor futbolista del món ja comença a posicionar-se en la cua per la Pilota d'Or 2026. Aquesta edició es presenta especialment molt disputada, amb factors com el títol de la Champions del PSG, el Mundial guanyat per Espanya o les dades individuals entre els grans golejadors. Mbappé va ser el primer en postular-se per al premi i va admetre que, a parer seu, hauria de ser per ell. Poc després, Lamine Yamal també va entrar en el debat i va assegurar que ell hauria de ser el guanyador en una batalla amb el francès. La cursa s'escalfa a mesura que s'acosta la gala del 26 d'octubre a Londres. L'equip, l'organitzador del premi, ja ha assenyalat 5 grans candidats amb una porta molt reveladora. Lamine Yamal, Mbappé, Kane, Dembélé i, atenció, Leo Messi. Són els 5 noms que ha publicat avui, just avui, l'equip aquest matí. Lamine Yamal, campió de Lliga i Mundial, busca la seva primera Pilota d'Or perquè torna a estar entre els màxims favorits per guanyar. Amb 19 anys, el de Rocafonda ja suma la tercera nominació de guardó com el millor futbolista del món. Tot i la lesió que el va deixar cau a la part final de la temporada de clubs, l'extrem del Barça va signar una gran temporada de Lliga, la Supercopa d'Espanya i el Mundial 2026 amb la selecció espanyola. El seu caseller, amb l'equip blaugrana, hi ha 24 gols i 18 assistències. Lamine ja comença a escalfar la cursa i busca convertir-se en el jugador més jove de la història en guanyar una Pilota d'Or, superant a Ronaldo Nazario. Kylian Mbappé, el gran golejador del Real Madrid, que lluita per la Pilota d'Or. D'altra banda, segons Lamine Yamal, Kylian Mbappé és el seu gran rival en la batalla per la Pilota d'Or. Tot i això, l'any del francès no ha estat precisament bo pel que fa als títols col·lectius. Mbappé no ha guanyat cap títol amb el Real Madrid ni amb la selecció francesa. En paràmetres golejadors, el madridista sí que ha pogut signar una gran temporada. En 44 partits amb el Real Madrid, Mbappé va fer 42 gols i 7 assistències. A més, durant la Copa del Món es va convertir en el màxim golejador històric dels Mundials, desbancant a Leo Messi al capdavant. Harry Kane, protagonista d'un gran any amb el Bayern de Múnich, i és que l'anglès també apareix entre els candidats per guanyar la Pilota d'Or, després de completar un gran any amb el Bayern de Múnich. L'anglès ha estat una de les peces claus del conjunt bavarès, que ha tornat a dominar el futbol alemany amb la Bundesliga, la Copa i la Supercopa alemana. En l'àmbit individual, el davanter ha mantingut els seus grans registres golejadors amb el Bayern, 61 gols i 7 assistències en 51 partits. A més d'arribar a les semifinals del Mundial amb Anglaterra, l'ha situat entre els futbolistes que aspiren al guardó. Ousmane Dembélé vol assegurar la seva Pilota d'Or consecutiva, i és que Dembélé arriba a la cursa de la Pilota d'Or com un dels grans favorits i amb l'opció de repetir el premi. El francès ha estat una de les figures del PSG, que ha aconseguit conquerir la Champions i completar una temporada històrica amb la Lliga i la Supercopa Europea i Francesa i l'Intercontinental de la FIFA. A més, Dembélé ha tingut un paper important amb la selecció francesa. Pel que fa a les xifres, el davanter ha estat decisiu durant tota la temporada amb 20 gols i 11 assistències i ha aparegut especialment en els partits més exigents. El seu rendiment amb el PSG l'ha consolidat com un dels principals rivals d'Mbappé en França. Finalment, Leo Messi, el gran líder d'Argentina al Mundial 2026. La portada de l'equip ha sorprès amb la presència de Leo Messi. El gran argument de l'argentí és el seu paper en el Mundial 2026, on va tornar a ser un dels grans referents amb l'Argentina, amb 8 gols. El capità argentí va assumir de nou el lideratge de la selecció en una altra Copa del Món. Després de conquistar l'anterior Mundial del 2022, Messi aspirava a repetir l'èxit i ampliar encara més el seu palmarès, però l'Argentina va caure a la final contra Espanya. Ara amb 39 anys i ja retirat de la selecció argentina, el 8 vegades guanyador de la Pilota d'Or busca tornar a situar jugar-se al cim i competir amb una nova generació de futbolistes pel reconeixement com el millor jugador del món. I ara sí que sí, amb totes aquestes notícies d'actualitat general comentades i llegides, anem a fer una passa al costat per donar pas al que, com comentava al principi, avui era torn d'una entrevista, en aquest cas a Héctor Pavón, que hem llegit la notícia d'actualitat local, que ha estat campió del Swiss Open E2, però que finalment no s'ha pogut gestar bé. Per tant, ja l'escoltarem més properament aquí a Ràdio Tordera, perquè s'acosten moltes competicions i ja l'escoltarem per aquí a la casa, eh? Però, per tant, avui a última hora no hem pogut omplir gaire bé el programa, per tant, anem a posar una mica del que vam tenir amb en Pau Serrano, amb aquesta secció, que l'escoltarem i veurem també com han començat les lligues al Barça i el Real Madrid. Vinga, va, anem a fer una passa al cantó i passem amb en Pau Serrano.
1: cada dia. Rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, anem a començar aquest dimarts, ara sí que sí, i ahir també us vam avançar doncs, tot el que tindríem en el dia d'avui aquí, en el show dels esports, ja per segon dia després d'aquesta tornada de vacances, i és que els dimarts, com us deia, com us vaig comentar ahir, tenim amb nosaltres en Pau Serrano. Bona tarda, bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, sort, estic molt bé, i com sempre, que ja feia temps que no ho deia, preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: No, és que ja tornem a estar aquí, hem tingut, sí que és veritat, aquesta aturada per vacances, però durant l'estiu també t'hem anat escoltant amb aquesta secció una mica més de Mercato, no? Però avui tornem al que teníem la temporada passada, aquest final de temporada amb aquesta secció, de repassar una mica l'actualitat del futbol, no?
1: Sí. Comentarem bàsicament com la temporada passada, partits, curiositats i partits importants que no ens podem perdre.
0: Pau, però t'hem deixat d'escoltar una mica aquest estiu amb aquesta aturada de vacances, però tot i això, aquest cap de setmana t'hem estat escoltant, oi? Aquestes retransmissions que ja ho vam veure també a final de temporada, però t'incorpores com a membre fixe ja de les retransmissions d'aquí de Ràdio Tordera, en una temporada on el Club Futbol Tordera comença just aquest cap de setmana.
1: Exacte, estic molt, molt content perquè per retransmetre els partits del Tordera i sobretot perquè m'hagueu afegit al grup de
0: només faltaria. Només faltaria, sou la nova fornada, la nova generació que serà el futur d'aquesta casa. Anem a parlar una mica de tot el que parlarem en avui. Suposo que de mica en mica l'actualitat. Digue'm alguns temes dels que parlarem avui i ara et tiro algunes preguntes.
1: Doncs bé, bàsicament parlarem sobre els partits més importants o dels equips més propers que tenim, curiositats sobre gairebé totes del Barça i de la pilota d'or i partits que no ens podem perdre entre avui i demà.
0: Clar, perquè avui i demà hi ha jornada de Lliga, perquè d'aquí poc hi ha aturada de seleccions, aquestes aturades, 20 dies durarà aquesta aturada, gairebé 3 setmanes, sí que és veritat que junten dues, però ostres, aturar la competició 20 setmanes, tornem al mateix debat de sempre, no? Què n'opines tu d'aquestes aturades de seleccions?
1: A mi no m'agraden perquè més que res sempre es lesionen jugadors importants per qualsevol equip i em molesta bastant. I de la selecció espanyola tampoc soc gaire favorable.
0: No, i mira que, sobretot, el tema de lesions, Rafinha, vaig escoltar, recorrerà mig món en aquesta pròxima aturada de seleccions. Té un partit a Austràlia, després té un a la Índia, després ha de tornar a Austràlia per jugar un altre partit, o sigui, déu-n'hi-do els trajectes amb avió que haurà de fer Rafinha en aquests 20 dies. I bueno, ja ho comentarem, però Frick, ja assegura't que aquest partit de demà ja hi haurà rotacions. Abans de parlar sobre tot el tema que ens has comentat, Pau, anem a fer una mica de repassada de com ha acabat tot, de què ha passat en aquestes setmanes que no hem estat aquí. S'ha acabat el mercat, el Barça ha fet una plantilla. Què et sembla tu aquesta plantilla que ha fet el Barça?
1: Espectacular. Espectacular. No hi ha una altra paraula. Han fitxat el millor pivot del món per darrere de Pedri i més Adeyem i sigo mateix, no sé si ho vam arribar a comentar, que crec que té molt de potencial i ara qualsevol altre que me n'estic oblidant, però crec que ho té un equip per guanyar-ho tot.
0: I els primers partits del Barça, què t'estan semblant?
1: Un espectacle. O sigui, l'altre dia vaig estar a mirar el partit del Barça-Levante, vam guanyar 2-4 i no em vaig quedar conforme, em vaig quedar amb falta de celebrar algun golet més.
0: No, no, és que ara porten una mitjana de 4 gols per partit.
1: És una barbaritat, eh?
0: Creus que, o sigui, realment ens estem mal acostumant,
1: perquè acostumant, sí.
0: no és normal marcar 4 gols per partit, i sí que és veritat que a mi em deixa una mica de, ostres, els gols que et marquen te'ls podries estalviar, no?
1: Sí.
0: Perquè són gols que són errors de la defensa,
1: sí.
0: Errors que comets a darrere, però ostres, ens estem mal acostumant i quan vingui un partit que costi més, patirem.
1: Sí, de fet, parlant sobre gols, em sembla que vaig llegir que era el millor inici golejador del Barça des de la temporada 2011-2012, que bé, també era una molt bona època. Però sí, tornant al tema de que ens estem mal acostumant, perquè quan vingui un partit fort, jo crec que no el patirem, que no és que el golejarem, però sí que li podrem combatir.
0: Sí? Creus que ho podem treure suc, d'aquests partits? Jo crec que la complexitat arriba en aquest mes d'octubre, que si no m'equivoco, com l'any passat passava,
1: Sí.
0: és Betis, PSG i Madrid en menys de dues setmanes. El 18 d'octubre contra el Betis, el 20, dos dies després, contra el PSG,
1: sí,
0: i el 24 contra el Madrid. És a dir, en molt pocs dies tens aquests tres partits de màxima exigència, que suposo que serà el primer test, no?, real que tindrà. Si és veritat, ara t'has enfrontat contra equips que, bueno...
1: mitja taula.
0: Mitja taula, sí, que has pogut guanyar. El que menys has golejat ha sigut l'Atlètic de Bilbao per un 2-0, però en portaria 0.
1: Sí.
0: Ostres, de moment, amb aquests partits que portem, qui t'està semblant millor jugador?
1: Rafinha,
0: eh?
1: No tinc cap altre jugador que he pensat. Rafinha i punt.
0: Clar, perquè tothom deia, ostres, sense el fitxatge de Julián, el Barça necessita un nou, necessita un nou. Ara Rafinha jugant de nou, ostres, crec que sorpresa a tothom, no?
1: Sí. 8 gols i 3 assistències en 6 partits, 11 gols i assistències en total, màxim golejador de les 5 grans lligues, sense ser davanter. O sigui, és increïble.
0: Creus que el Barça pot confiar en Rafinha com a davanter centre aquesta temporada i utilitzar-lo sempre allà davant, tot i tenir les alternatives, ja sigui de Dejemi, de Gordon o del propi Gabriel Jesús, que també va arribar a les últimes hores de mercat?
1: Sense cap dubte. De
0: sí,
1: fet, vull que jugui tots els partits i que s'emporti la bota d'or.
0: I Gordon de titular, a l'esquerra?
1: Gordon és que porta uns partits que potser no t'està rendint tan bé, perquè de cara a porteria la definició s'ha de millorar, i a Dejemi, que ja vas veure el gol que et va marcar l'altre dia, o sigui, agafa la pilota al mig del camp, se'n va de 2 o 3 i marca un golaç.
0: Jo t'he dit que Gordon m'encanta.
1: A mi també, però és això, trobo que li falta gol.
0: Pot faltar gol, però quantes assistències porta Gordon ja? Ostres, en porta moltíssimes, i en clau joc col·lectiu, en clau pressió, està ajudant moltíssim a l'equip, ja dèiem, i com a revulsiu. Ostres, crec que encaixa moltíssim, perquè la potència que té en arrencada, en resistència, en aquests sprints, és molt bona, i sortir de revulsiu quan ja han passat uns minuts i la defensa està cansada és on pot treure el seu suc, que és el, sí, que està passant ara amb l'autèntic golaç que va marcar també contra el Feyenoord i aquest passat cap de setmana contra el Levante. Jo crec que demà hi haurà rotacions, pot ser, sí, que deiem i jugui de titular, ja veurem,
1: sí,
0: ja veurem, no? En comparació contra el Madrid, ara en parlarem, ara entrem a la teva,
1: tranquil,
0: que has portat. Però el Madrid, que ha fet també... Diries que ha fet un bon mercat?
1: Sí, ha fet un gran mercat, però si no sap encaixar bé les seves peces, no li sortirà bé el puzzle.
0: T'has vist algun partit per això del Madrid?
1: Ara que recordi, algun m'hauré vist.
0: Però, clar, jo t'he vist que no he vist gaires, i m'han sortit això d'algunes jugades així de clips per xarxes socials,
1: sí,
0: i tal... però em vaig estar veient el Champions contra l'Inter de Milán.
1: Sí, jo també.
0: Clar, ostres, que sí, que són molt bons jugadors, però no hi ha control de pilota en cap lloc.
1: Sí.
0: O sigui, era un partit, poso un aquell, perquè ara m'estaran escoltant madridistes i envio una salutació cordial a tots els madridistes que m'estiguin escoltant, però que se m'entengui. Parlo d'aquell partit perquè és l'únic que m'he vist, eh? Ostres, veia un partit de bojos, un partit que podria acabar 7-6,
1: sí,
0: guanyant per tots costats, sort de Courtois, perquè
1: sí,
0: si no l'Inter hagués marcat molts més. Ostres, passes que no anaven enlloc, pèrdues de pilota absurdíssimes, sense control, bàsicament sense control, un partit ni del Madrid ni de l'Inter, eh? No hi havia control de pilota enlloc.
1: Els hi falta un mig.
0: Crec que és una cosa que necessita millorar, perquè si no aquest Barça el veig molt potent, tant a mig,
1: sí,
0: del camp com en defensa com en atac, i pot sorprendre amb aquestes pilotes absurdes que perden. El Barça ho sap aprofitar moltíssim.
1: Sí, sí, sí, és un perill letal pel Madrid si Gordon, Rafinha, Lamine se'n van a pressionar i, què és això, Camavinga fa una mala passada enrere, estàs mort. No pots fer res.
0: Veurem. No et parlo, ara estic en l'om de la mint, no et parlo, perquè ara amb tu parlarem de la pilota d'or.
1: Sí.
0: Però anem a començar. Quin és el, sí, primer, sí, tema que vols tractar? I així ja comencem una mica, perquè ens hem enrotllat aquí parlant,
1: sí,
0: de... Bueno, clar, hem estat aquesta setmana sense veure'ns.
1: Sí, sí.
0: Ens havíem de posar també l'actualitat. Sí, sí, sí.
1: Comencem per l'estimat Arsenal del nostre company Marc Tresserres, que ens ha demanat, que guanya 0-2 al Sunderland amb gols de Guimarães i Bukayo Saka a l'últim minut. No puc comentar res d'aquest partit, no me l'he vist.
0: Mira, jo et comentaré una cosa d'aquest partit, eh? Em va fer bastanta gràcia, la veritat. I és que l'Arsenal ha,
1: sí,
0: fitxat a Guimarães, que venia,
1: sí,
0: del Newcastle. El Newcastle i el Sunderland estan a menys de 10 quilòmetres de distància.
1: Uh-huh.
0: I és la rivalitat històrica que tenen els dos,
1: sí,
0: clubs. però una rivalitat històrica no només en clau futbol, sinó en clau política, en clau social, en clau humanitària. Són rivals, però extrems.
1: Clar.
0: És a dir, un té un pensament i els altres tenen un pensament. Són rivals que es porten malament no només amb el futbol, sinó
1: en tots els sentits.
0: En tots els sentits. I Guimaraes, els anys que va estar en el Newcastle, va entendre aquesta rivalitat a la perfecció.
1: Sí.
0: I quan va marcar, va fer la celebració de que el Sunderland era molt petit.
1: Ah, sí, això ho he vist, era que molt va marcar petit, un golaç.
0: I, de que el
1: sí,
0: sí. I que el Sunderland no tenia res a fer, i tot i que no jugava amb el Newcastle, doncs Guimaraes va entendre a la perfecció.
1: Clar.
0: I a més va publicar a les seves xarxes socials que un cop ets el Newcastle, sempre seràs el Newcastle.
1: Uau.
0: I que entén perfectament el que va significar la seva estança a Newcastle i també aquesta rivalitat històrica contra els Sunderland. O sigui, aquesta celebració té molta història darrere, que ho podeu veure, ho podeu buscar a les xarxes socials o a qualsevol lloc i veureu que és una rivalitat històrica i que Guimaraes, tot i que no juga amb el club, ho va entendre a la perfecció i va aprofitar que jugava contra el rival històric del Newcastle doncs per picar-lo una miqueta més.
1: Jugadors així, tot i que se'n vagin de l'equip, sempre l'estimaràs, la veritat.
0: Sí, sí, oi tant, oi tant.
1: Vinga, doncs continuem ara amb el Barça, que golesa 4-2 al Llevant, patint una mica els últims minuts degut a aquests dos gols d'Ivan Romero i Brugué.
0: Vas patir?
1: Els últims minuts, la veritat, no gaire. O sigui, vaig notar aquesta sensació de, ostres, aneu amb compte, jugueu amb cap. Però patir, com patiria en unes semis de Champions.
0: Home,
1: no?
0: Home, això per suposat. És que jo t'he de dir que la segona part vaig com pràcticament desconnectar. En el moment que Lamine va marcar el gol de penal
1: ja
0: en el 48, vaig dir, ostres, 0-3 una altra vegada.
1: Sí,
0: vull més gols.
1: Jo també vaig quedar així.
0: Però sí, marca el primer gol, que dius tu, ostres, el primer gol, quin error de la defensa.
1: Sí.
0: Amb aquell gol. El segon, quina sort, també una mica s'emporta la pilota per davant.
1: Sí, sí, Marc Bernal que s'adorm.
0: Clar, bueno, sí que dius, ostres, 2-3, compte que ja veuràs que se'ns complica perquè estaven apretant molt. Però és això que no pateixes gaire, no estàs
1: clar.
0: Tens, no t'aixeques del sofà, no et vols sentar. No, tenia bastanta tranquil·litat
1: sí.
0: I, de fet, és això que vas agafant el mòbil, xerres amb els amics que estàs veient el partit, no estàs centrat realment. Crec que això també és el que comentava al principi, ens mal acostumem.
1: Clar.
0: Veient jugar al Barça d'aquesta manera, i sí que el Levante, òbviament, jo crec que també el Barça va desconnectar,
1: sí.
0: També moltes vegades, suposo que vas guanyant tan àmpliament, desconnectes, però em va agradar molt, perquè vas escoltar les paraules que va dir Flick a la roda de premsa?
1: No.
0: Va dir que realment el primer gol era culpa de Flick, o sigui que era culpa seva, perquè es va voler esperar a la finestra de canvis, no el va fer, alguns canvis que hauria d'haver fet abans perquè ja els veia cansats, va admetre les culpes, i el segon va dir, bueno, el segon és un error de defensa que
1: sí.
0: Es pot corregir. Però realment veure Flick tan autocrític quan vas guanyant tant amb una victòria tan avoltada i també sapiguent els errors que comet un i que comet l'altre, ostres, m'agrada veure-ho, perquè és un entrenador que sap on falla ell, on falla l'equip i sap com corregir-ho. I no ho hem comentat, un fitxatge del Barça, que no juga, sinó que és el preparador físic.
1: Ah, sí.
0: Que va fitxar nou en l'estat de Hansi Flick.
1: L'he sentit.
0: Que, ostres, jo crec que també una mica de l'èxit va gràcies a aquest home, aquest
1: sí,
0: senyor, que està ficant els jugadors tan a to que et poden aconseguir doncs, fer aquests autèntics partidats i aquesta preparació física per ja les primeres 5 jornades sortir a rebentar tot. I primer gol de Xavi Espart amb la samarreta del Barça. Pau,
1: estic molt content per ell.
0: Déu-n'hi-do, un jugador
1: sí, sí.
0: Que en principi era lateral dret però migcampista però també lateral dret i ara està jugant
1: lateral
0: esquerra per sobre de Cancelo i de Valde, que Valde suma 0 minuts. Però tu veus jugar Xavi Espart i quan ataca, tu vas veure on agafa la pilota, semblava un extrem.
1: Un extrem
0: i que s'interra cap al mig, dona la sensació que Flick li digui, bueno, Xavi, tu mentre estiguis en defensa jugo per on vulguis en atac.
1: Clar.
0: Ostres, sembla que tingui moltíssima llibertat. Sembla que tingui moltíssima llibertat en clau ofensiva.
1: La té.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, ara parlant del preparador físic, és Benjamin Kugel, que es veu que també va participar en el Mundial de 2014 d'Alemanya.
0: Mira.
1: Que això que van acabar guanyant. Continuem, doncs, amb els partits. Aquest cop seguim amb el Madrid, que guanya 4-1 al Rayo en el Santiago Bernabéu en un partit, et diria, una mica enganyós. Enganyós més que res per la segona part, perquè la primera part el Madrid ho va fer tot, va fer la feina, la segona part és com que es van relaxar més i el Rayo va estar dominant més.
0: Home, ara el Madrid, que un cop acabi el programa, mitja horeta després, juga, eh?
1: Sí.
0: Juga contra l'Elche.
1: Sí.
0: Ah, bé, bueno, crec que serà victòria fàcil.
1: Sí.
0: Comentar aquest partit, jo t'he dit que aquest partit no el vaig veure, eh? Si va marcar Mbappé de penal en el 14, després carreres en el 17 i anant a la mitja part. Amb un 3-0, ostres.
1: Clar.
0: El Rayo ho té molt complicat i més jugant en el Bernabéu. Però, ostres, Camello del Rayo, que porta una ratxa golejadora,
1: sí,
0: magnífica. I ara que Luis de la Fuente haurà de treure la llista per aquest peron de selecció, és un dels noms que està sonant més com a possible novetat en aquesta llista.
1: Sí.
0: Sergi Camello com a davanter, ja que la selecció espanyola no té com un davanter pur.
1: Clar.
0: És a dir, veurem, hem d'estar pendents també d'aquesta, bueno, de si de qui va convocat o no, però victòria clara del Madrid 4-1. Veurem avui quan acabi el show, jugarà contra l'Elche, i el diumenge el Madrid ho té molt complicat, té unes setmanes molt complicades perquè es ve a l'Atlètic de Madrid.
1: Uf, un derbi.
0: Aquest diumenge ja a 4:45, a les 4:15, jugarà contra l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, i déu-n'hi-do, abans d'anar-se
1: de peron
0: de seleccions, doncs té aquest derbi i al tornar li ve el Villarreal i la Roma.
1: Uf, partits també complicats, eh?
0: Sí, no, i després se li vindrà el Barça, juga contra el Sevilla, el Leipzig i el Barça. T'he de dir que aquestes setmanes ho té més complicat el Barça, el calendari,
1: sí.
0: Eh? Però sí que és veritat que aquest repte que té el Madrid contra l'Atlético aquest diumenge també és d'anar molt en compte.
1: Bé, també s'havia d'anar en compte la setmana del Barça, no sé si te'n recordes, fa 2 anys que havien de jugar contra el Sevilla, Bayern i Madrid.
0: Sí, per això t'ho dic.
1: I van golejar a tots els partits.
0: Mira, jo he dit l'any passat, sí, però em volia referir a fa 2 anys. Sí, aquell partit, me'n recordo.
1: Quina setmana.
0: Com si fos ahir.
1: Jo també.
0: Tenia molta por, però, ostres.
1: Jo també.
0: Vam acabar tot a la perfecció.
1: Increïble.
0: Toquem fusta. Espero que aquest any igual, eh?
1: Sí. Seguim amb l'Atlètic de Madrid, que va jugar el partit més enganyós de la jornada, et diria. Guanya 0-3 a la Real Societat a Anoeta. I bé, els 3 gols en els últims
0: 5 minuts, pràcticament.
1: Sí.
0: Amb els últims 10, perquè sí que és veritat que l'últim va ser en el 95,
1: sí.
0: O sigui, amb el temps afegit, i la primera va ser en el 84 a penal. Però també, déu-n'hi-do. Veurem aquest Atlètic de Madrid i com evoluciona amb aquest paper de Julián, que bé, veurem. Crec que donarà també molt a parlar, que hi ha vegades que juga, hi ha vegades que no. Veurem com ho fan.
1: Sí, de fet s'ha fet molt viral a les xarxes socials una imatge de Julián de quan anava perdent l'Atlètic de Madrid contra l'Atlètic Club, em sembla, contra el Villarreal, que es veu que el Xolo estava molt enfadat i per darrere sortia en Julián rient-se.
0: Sí, contra l'Atlètic de Bilbao va ser.
1: Sí.
0: Contra l'Atlètic de Bilbao, primer a la banqueta i després quan estaven al camp.
1: Sí,
0: És a dir, ostres.
1: Diu molt d'un jugador.
0: No, jo crec que al final això acabarà bé. Bueno, depèn...
1: Bé per quin equip, el Barça o per l'Atleti?
0: No, jo crec que l'Atlètic al final li acabarà de... ho oblidaran.
1: Sí.
0: Jo crec que ho acabaran oblidant. Però... T'he de dir que si el Barça torna al gener per Julián, depèn com sigui, ostres, l'afició no podrà... Jo sóc de l'Atlètic i no podria permetre veure jugar un jugador en el meu camp que ja ha dit 2 mercats de fitxatges,
1: sí,
0: que vol marxar. Això seria molt dur.
1: Jo és que no sé si cal que vengui Julián al gener. És que el rendiment de Rafinha és...
0: Sí, és molt
1: increïble.
0: Bo. És molt bo. Veurem què acaba passant. Estem parlant de molt endavant i encara queda moltíssim.
1: Seguim, doncs, amb el Girona, que perd 1-2 contra el Castelló a l'últim minut, malauradament, i em sembla que anaven 12ens a la classificació de la Lliga Hypermotion.
0: Sí.
1: Sí?
0: Bueno, 13ens. Sí, 13ens. Bé, no tenen un bon inici. El Castelló, que està, bueno, brutal, igual que el Sabadell.
1: Sí, el Sabadell compta, eh?
0: Que ha pujat aquesta temporada, va 11è i déu-n'hi-do el paper que està fent. I el Girona, que bé, sí que és veritat que va vendre pràcticament a tots els seus jugadors, però també nous fitxatges que va portar, per exemple, Ethan González, un jugador que atenció, crec que no ho sabràs, però va jugar aquí a Tordera.
1: Què dius?
0: Va jugar aquí a Tordera, Izan González. És blanenc, diria. Ui. És blanenc. Va jugar... va anar a les categories inferiors també del Girona. Després el van cedir cap al Granada, que va jugar la temporada passada a Granada també a segona divisió. Va jugar espectacular i aquest any doncs, l'han recuperat i està jugant també amb el Girona. Però també... si no m'equivoco, bueno, fitxeta de Carles Pérez,
1: sí,
0: ex-blaurana també, si no m'equivoco, ara, mira, no trobaré el nom per aquí, però, ostres, Unai Hernández?
1: Unai Hernández, aquest em sembla que està jugant al Al-Ittihad,
0: No.
1: L'ha fitxat.
0: Que, clar, va jugar, era del Girona, que també va jugar per aquí Tordera, és malgratenc.
1: I va jugar al Barça, és veritat.
0: Estava d'aquí Tordera.
1: És amic del meu entrenador, sí.
0: Del Girona va fitxar per la cantera del Barça, ho feia molt bé, de fet, no sé si va tenir fins i tot minuts
1: a primera divisió,
0: amb el primer equip.
1: El filial sí, va jugar molt.
0: Però se'n va anar a l'Etihad, ha estat un parell de temporades,
1: sí.
0: S'ha fet milionari segurament, i ara ha tornat a anar al Girona, després de rescindir el contracte, i ja torna a estar aquí a Catalunya, però mira, són dos jugadors que ens queden a prop de casa, eh?
1: Sí, quin orgull d'equip al Tordera. Seguim amb l'Espanyol, que guanya 0-2 a Osasuna amb un gran Roberto Fernández, la veritat, marcant un doblet, marcant els dos gols.
0: Mira, un altre jugador que sonava per aquesta nova convocatòria de Luis de la Fuente en aquesta aturada de seleccions.
1: No ho veig tan malament, eh?
0: Doncs mira, és un dels que sona, un dels noms que sona per entrar a la convocatòria juntament amb Camello, que serien les dues novetats de la llista.
1: Sí. Seguim amb el Tordera, que malauradament perd 0-4 Copa Catalunya i queda eliminat. El quart, que portava mig juvenil, com va dir l'Ota a la retransmissió, i que el juvenil està... em sembla que havien pujat a Nacional i no es pot fer res.
0: No, mira, de fet, amb l'Ot vam parlar ahir en el programa, vam fer una actualització també del Tordera, ja vam parlar bastant, però vull que em diguis tu com vas veure el partit, perquè ja estaves en allà. Com el vas veure?
1: En primera part va estar als primers minuts... domini total del quart, després el Tordera va pujar una mica més la intensitat, seguien igualats fins a l'últim minut que va marcar el quart, un gol d'aquells que baixa l'ànima, i la segona part, doncs, bueno, una mica raros estaven els àrbitres, perquè trobo que no va estar tan bé la seva feina, al igual que es van equivocar assenyalant algunes grogues, però bueno, jo no sóc qui com per debatir això. Però sí, un domini total del quart, i tot i que jo crec que el Tordera es podria haver estalviat alguns gols i podrien haver marcat algun encara que fos.
0: No, sí. Veurem. Jo crec que el quart va ser totalment superior, eh?
1: Sí,
0: totalment
1: sí.
0: Superior, no hi havia res a fer, un equip que ha pujat a primera catalana, Déu-n'hi-do, enhorabona, però és per primera vegada en la història que el Tordera doncs, pot jugar un partit de Copa Catalunya més com a local, que això no havia passat mai. Per tant, una coseta més a la vitrina honorífica d'aquí del Club Futbol Tordera, que comença temporada aquest cap de setmana.
1: Contra l'Sporting Vidrarenca.
0: Què n'esperes tu d'aquesta temporada?
1: Jo crec que serà una gran temporada, tot i que hi haurà partits molt difícils. Acabem de pujar a segona catalana i jo confio en que ens ho passarem molt bé.
0: Objectiu, quin és l'objectiu que tu creus? No t'estic dient el que té el Tordera, perquè, bueno, però que tu creus que hauria de tenir el club.
1: Doncs mitja taula cap amunt i, si m'apures molt, play-offs, tot i que no crec.
0: Mira, l'Ot va dir que si la temporada li respectava les lesions i tot, el Tordera té plantilla per arribar a play-off.
1: Sí. I és que jo crec que el mateix. Té grans jugadors i, a més, amb els fitxatges tan bons que han fet, com és Carlos Rodríguez, que el vaig veure al partit contra el Ronin, i m'encanta, o sigui, és un extrem de molta qualitat, jo crec que poden arribar.
0: Veurem què passa aquesta temporada, sí. Aquest cap de setmana, per això, el dissabte, a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Tordera i també per YouTube, doncs podreu veure també amb en Pau també narrant aquest...
1: No, aquest cop no.
0: Ah, mira.
1: La meva mare no em deixa.
0: Bueno, també les coses familiars s'han de respectar.
1: Sí.
0: No pateixis. Tindràs partits, però sí que l'Ot Manresa, l'Elisabet Sopí i en l'Agustí, doncs, que estaran allà, aquí al camp municipal, doncs, per retransmetre aquest partit i que el podeu gaudir dins a casa. Continuem.
1: Seguim. En aquest cas acabem els partits i seguim amb algunes curiositats, com és que el 2029 ja s'ha confirmat que la final del Champions es jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Correcte. És la notícia que hem llegit avui just per començar el programa, aquesta notícia que
1: sí.
0: El 2029 ja s'ha fet oficial, ja ho havia demanat el Barça feia molt temps, però que jugarà al Camp Nou. Per tant, aquest any és a Madrid, en el Metropolitano, el 2028 és a Múnich, a l'Allianz
1: sí,
0: Arena, i el 29 al Camp Nou. Ja saben les tres sedes d'aquests propers 3 anys. No t'agrada? No queda bonic dir Madrid, Múnich i Barcelona? Les tres Champions? Arribar fins a la vuitena del Barça?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Esperarem primer, poc a poc, és aquest any.
1: Sí, és la prioritat. També comentar que la final del Mundial, si no m'equivoco, jugarà a Marroc.
0: Sí? És
1: sí.
0: Oficial?
1: Estava mirant la tele i sembla ser que ja està pràcticament tancat.
0: Mira, no ho sabia.
1: Seguim amb el Barça, que té el millor inici de Lliga des de 2012, em sembla, també, guanyant 6 partits, que si guanya el 7è seria el millor inici dels últims anys. El Barça somia amb la Champions, ja ho va dir Flick a la roda de premsa de l'altre dia contra el Feyenoord. Rodri diu que dir-li no al Madrid no va ser fàcil i que amb la trucada a Mourinho li va dir que li agraïa molt bàsicament la proposta que li havien fet, però que al Barça li convencia més.
0: Home, clar, a nivell de joc
1: tu diràs. Li encaixa més al Barça, Rodri. Mm-hmm. Aquí entrem amb un debat que diu Lamin es considera pilota d'or per sobre dels 5 nominats que avui hi ha, bueno, els 5 preferits, per dir-ho d'una manera, que avui ha dit l'equip, que són Messi, Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal i Ousmane Dembélé.
0: Per tu qui l'hauria de guanyar?
1: Per mi qui l'hauria de guanyar? Que, home, és que em tiren molt els colors, eh? Però crec que l'hauria de guanyar Lamine Yamal? No ho sé. Entre Lamine Yamal i Kane estic. Messi un altre any, no. Messi és impossible que el guanyi. O sigui, gran mundial i tot, però jugo als Estats Units.
0: No, Messi no guanyarà. Estic completament segur. Posaria la mà al foc. Però bé, què et sembla a tu? Jo he escoltat moltes opinions. És que aquest debat és un... Ara t'estic fent preguntes, però aquest debat és un debat que podríem fer en una tertúlia només parlant de la pilota d'or i quan s'acosti ja ho farem. Però hi ha molta gent que diu, ostres, Lamine amb 19 anys no pot dir soc la pilota d'or, me la mereixo. Tu què n'opines de que ho digui així obertament?
1: Home, tan obertament com va dir l'altre dia a Movistar, que va ser creo que me lo merezco yo, va dir, home, això jo crec que no es pot dir, seria una mica egoista per la seva part, tot i que pugui ser veritat, però pot dir alguna més relaxat com jo crec que tinc prou nivell com per guanyar-la. No tan directament.
0: No, hi ha moltes opinions diverses, sí, per això t'ho he preguntat.
1: I tu, què en penses?
0: Mira, no volia intentar esquivar-ho. T'he de dir, jo crec que la pot guanyar, Sí que és veritat que jo en aquest cas no ho hagués dit així com ho va dir ell, o potser m'ho hagués dit més com ho dius tu, però alhora crec que estem en un món del futbol que si uns ho diuen, per què no ho pots dir tu?
1: Clar.
0: I per què només es diu que ho has dit tu i no l'altre? M'entens?
1: Sí.
0: És a dir, si ho estan fent tothom, per què només es diu que un... Ostres, ha dit, m'ho mereixo, i no es diu que l'altra persona també ho ha dit?
1: Sí.
0: Clar, sí, són preguntes que llencen a l'aire, i que fan reflexionar. Repeteixo que jo no hagués dit el que va dir Lamine, però alhora, mira, Laporta va defensar, i és que va dir que estava ben dit, estem en una societat, i que Lamine, sobretot, en clau declaracions, a mi m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim perquè és el Barça. Si fos d'un altre equip, estaria rabiant. Però és el que hem patit els culers molts anys amb Cristiano en el Madrid perquè parlava i ningú li deia res. Ara és al revés, és el qui té el Barça, el Madrid rabia i el critiquen.
1: Sí.
0: Bueno,
1: mai se sap.
0: Hi ha un nom. Això se li diu un nom, que prefereixo no dir-ho per aquí, però bé, tothom jo crec que ja ho sap. Dos ho fan i només se'l critica un.
1: Sí.
0: 2 + 2. Per tant, bueno, que ho deixin, que segueixin fent el mateix i que espero que la gent segueixi rabiant amb les coses que faci Lamine.
1: També una altra curiositat.
0: Mentre mantingui els peus a terra.
1: Sí, que no se li posi gaire.
0: Exacte.
1: També una altra curiositat és que l'altre dia a la roda de premsa del partit de Champions del Madrid contra l'Inter, a Mbappé li van preguntar si algo sobre la pilota d'or també relacionat, si creu que se l'hauria d'emportar ell per sobre de Rafinha i Dembélé. I diu algo tipus, i per què no, si llevo más goles que ellos dos juntos. clar, referint-se a que si marques més, tens més probabilitats. Pot ser que sí, però l'altre dia van publicar les normes, que és estadístiques individuals, estadístiques col·lectives i el fair play, que per això Vinicius no la va guanyar.
0: Veure, a mi, si la guanya Mbappé, a mi m'haurien d'explicar moltes coses i deixaria de tenir credibilitat, perquè no ha guanyat absolutament res. Pots haver marcat tots els gols que vulguis, però per això hi ha un premi, que es diu Pilota d'Or. Bota d'Or, perdoneu.
1: Sí.
0: Per tant...
1: Que se l'emportarà Harry Kane.
0: Bueno, potser, no ho sé, si ha marcat més gols, sí, però he marcat més gols que ells dos. Molt bé, té. Bota d'Or.
1: Una xapa.
0: Bota d'Or, si vols.
1: Sí, sí.
0: Però la Pilota d'Or engloba moltes coses, moltes. Apareixen moments decisius, premis guanyats, òbviament rendiment individual. Dos d'aquestes tres, Mbappé no les té.
1: I gairebé tot això la
0: Mbappé
1: no té.
0: Apareixen moments decisius, on apareix al Mundial Mbappé, on apareix Mbappé a la Champions amb el Madrid quan més se'n necessitava, on apareix Mbappé quan el Barça el va vacunar, podria veure,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí.
0: No ha aparegut, òbviament, en rendiment individual. És un dels millors del món. Dels millors.
1: Sí, per no dir el top 1.
0: Sí, però per endur-se una Pilota d'Or, encara, aquesta temporada, crec que no se la mereix. Potser se la mereixia alguna altra temporada.
1: Sí.
0: I no se la van dur. Això ja hauríem de parlar. Però aquest any, crec que no. Jo crec que li arribarà, eh? Òbviament li arribarem a fer una Pilota d'Or.
1: D'aquí uns anys, sí, sí.
0: Òbviament. És un dels millors futbolistes del món actualment. Però crec que aquesta temporada no és la seva.
1: Bé, tot i que té, em sembla, 28 anys per aquest any, ja està en el seu punt àlgid de la seva carrera, ja aniria tocant que guanyés alguna, però ja arribarà.
0: Arribarà, jo crec.
1: Comentar, un partit que no ens podem perdre d'aquí mitja horeta, si no equivoco, el Elx Madrid.
0: Sí, que... ara quan acabem el programa, d'aquí mitja horeta,
1: sí,
0: doncs que començarà aquest Real Madrid.
1: Té totes les paperetes, sí, per guanyar el Madrid, però
0: sí, sí,
1: mai se sap.
0: Exacte.
1: Mai se sap.
0: Imaginem-nos.
1: Un David contra Goliat.
0: I tant. Quins partits més aquesta setmana? Perquè fins a la setmana vinent, dimarts, no ens tornarem a veure.
1: Tenim el Barça Racing i l'Atleti Osasuna, que el juguen demà. Mm-hmm. La veritat. Bé, partits al final que s'han de veure, perquè és el que diem. Un David contra Goliat. Mai se sap què pot passar.
0: I al cap de setmana, l'Atlètic de Madrid contra el Madrid,
1: contra
0: aquest derbi el diumenge,
1: sí.
0: I també el Barça jugarà el dissabte a les 9 contra el Sevilla, allà a Sevilla. Són els dos resultats que haurem de repassar la setmana vinent. Pau,
1: sí,
0: moltes gràcies per
1: a tu,
0: venir.
1: Jordi.
0: Espero que t'hagi agradat aquesta tornada. Hem xerrat de moltíssimes coses.
1: Sí.
0: En xerrarem més la setmana vinent. Moltes gràcies, Pau. Que vagi
1: a tu,
0: molt
1: Jordi,
0: bé.
1: Ens veiem.

Vinga, va, fins aquí arribem a aquest show diari d'avui, dimecres 16 de setembre, amb un programa que, com us comentava, al principi sí que hem llegit actualitats del dia d'avui, però després hem hagut d'improvisar amb la secció que vam tenir d'en Pau Serrano, doncs per tenir també continguts en el dia d'avui i no deixar-vos sense programa actualitzat, perquè avui, el dimecres, la intenció és que hi hagin entrevistes, cada dimecres hi hagi una entrevista, ja sigui a jugadors, a esportistes, a juntes, a qualsevol persona d'àmbit esportiu, doncs per parlar sobre tot els temes d'actualitat en el seu àmbit. Per tant, nosaltres fins aquí arribem en el dia d'avui. Demà continuem amb més i millor. Demà arriba una tertúlia, però potser no la que espereu, o sí. Qui ho sap? Ho veurem demà. Ens veiem demà més i millor, demà dijous, a punt per més show dels esports. Que passeu molt bona nit d'aquí mitja horeta, que comença el Barça. A gaudir-lo!

0: 107.1 FM.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
0: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Sense 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Rura. Els bombers han rebut mig centenar d'avisos per les pluges d'aquesta tarda part del territori català. Entre les 3 i les 6 n'hi ha hagut una trentena i una altra vintena entre les 6 de la tarda i les 8. La majoria de serveis han estat per acumulacions d'aigua i caiguda de branques. Les comarques gironines són també les que han recollit més aigua, amb 58 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva, 49 a Banyoles o 48 a Cassà de la Selva. Precisament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim de l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir, atenció, retenir un volum equivalent a 148 piscines olímpiques, l'aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram. En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment per als propers 3 anys, que pensa quadruplicar els recursos actuals. Escoltem Laia Bonet, que és la primera tinent d'alcaldia.
3: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
2: I el Congrés ha reprovat per tercera vegada el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que el cessi. En aquesta ocasió, la cambra ha aprovat per 184 vots a favor i 149 en contra, més 11 abstencions, la reprovació. Inclòs una moció, això sí, sense efecte jurídic, se li retreu l'evident, diu, desprotecció de les fronteres i l'abandonament de Ceuta. El text ha rebut el suport de PP, Vox i UPN, però també el dels socis d'investidura, com Junts i Esquerra, mentre que Bildu, Podem, Compromís i Coalició Canària s'han abstingut, PSOE, Sumar i PNB hi han votat en contra. I la col·laboració entre l'Hospital del Pallars, el Museu de la Conca d'Allà i l'Institut Català de Paleontologia ha portat al centre hospitalari a fer un tac d'una vèrtebra de dinosaure trobada a un jaciment d'Orcau al Pallars. Es tracta d'una vèrtebra d'un dinosaure de coll llarg anomenat Abditosaurus, l'últim gegant del Pirineu que va viure fa 70 milions d'anys. Darrer punt, el tema del dia del cinema, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà a Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a la millor pel·lícula internacional.
1: Ràdio Tordera.

0: 107.1 FM.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: En 107.1 FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Som pendents de les pluges. Protecció Civil ha enviat a 2:15 un és alert al Barcelonès i Maresme per risc d'inundacions sobtades. La tempesta elèctrica ha arribat amb força al Barcelonès Nord i ha provocat talls de llum intermitents a diversos districtes de Barcelona i afecta a centenars de veïns. També s'han tallat per inundacions la Ronda de Dalt en sentit nord i afectacions a la línia 5 del metro. Aquesta tarda el xàfec s'ha localitzat especialment al nord-est del país i a Girona, amb intensitat, per exemple, a Fornells de la Selva, en 57 litres. A hores d'ara hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent superiors a 90 km per hora, així com masclafits i tornados al Baix Llobregat, al Garraf i al Baix Penedès. Continuarà les properes hores, estan afectades fins a 20 comarques, per tant, molta precaució. Canviant de tema, el president Salvador Illa ha volgut agrair els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60 del segle passat i que van participar activament en la construcció dels seus barris. Ho ha dit aquest vespre durant l'acte institucional de celebració de la Diada de Catalunya-Extremadura, que ha tingut lloc a Mèrida. Illa ha dit que hi ha moltes coses que uneixen Catalunya i Extremadura i que cal mostrar-ho per a aquells que volen enfrontar els dos pobles.
3: És mucho, como ha quedado demostrado en este acto, lo que une a Catalunya i a Extremadura. Es necesario hacerlo explícito, es necesario explicarlo y es necesario mostrarlo. Porque aún hay algunos que pretenden enfrentarnos, pero no lo van a conseguir. Nada ni nadie puede negar esta realidad. Cataluña le debe a Extremadura una parte esencial de lo que es y viceversa.
2: Illa s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha deixat clar que no dona suport al nou finançament. El president ha llançat un missatge a favor d'acollida dels migrants poc abans de reunir-se amb ella, que governa, recordem, amb l'extrema dreta de Vox. I Mossos i agents de seguretat privada contractada per Adif reforçaran aquesta nit la vigilància a la zona de l'estació de França per evitar robatoris de coure. De fet, agents de la policia científica han fet avui una inspecció ocular a la zona per investigar els robatoris. Els últims dies s'han incrementat els casos de sustracció de coure en aquesta zona. I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí o Joan Brossa. Darrer apunt, el Barça juga amb el Racing hores d'ara des de 2:15. De moment, el Barça guanya per un gol de Joao Cancelo.

indiferents. Són, o els oferirem, els 6 concerts per a flauta, cordes i continu, opus 10, d'Antonio Vivaldi. Són 6 concerts publicats a Amsterdam cap al 1728 i en ells Vivaldi demostra una vegada més la seva capacitat extraordinària per convertir la música en imatges i sensacions. N'hi ha 2 d'especialment conegudíssims. La Tempesta di Mare, el primer, on la flauta sembla lluitar contra les onades, i El Gardelino, el tercer, on la flauta evoca el cant d'un petit ocell, el pinsà. I tenim també La Notte, el segon, molt més misteriós, amb els seus fantasmes i el son. Però jo diria que el més bonic d'aquests 6 concerts és que Vivaldi aconsegueix una cosa molt difícil: fer música elegant, virtuosa i alhora molt fàcil d'imaginar. La flauta parla, corre, canta, juga amb les cordes i de vegades sembla de vegades que es respiri. Per això, si avui tenim uns minuts, deixeu-vos portar per Vivaldi. No cal saber música per gaudir només, cal escoltar-la i deixar que la imaginació faci la resta. Hi ha una nota curiosa, és molt curiosa, i no sabem per quin motiu devia fer-ho, que el concert La Notte és diferent dels altres 5 concerts perquè té 6 moviments amb episodis titulats Fantasma i Sono, mentre que els altres només en tenen 3. Ho deixarem aquí, doncs. Escoltarem ja tot seguit aquesta famosa gravació d'Antonio Vivaldi dels 6 concerts. L'única cosa a dir és que, curiosament, a la gravació, no sé per quin motiu, comença per el concert número 3, el Gardelino, que és en re, i el Gardelino és aquest que jo els he llegit, doncs, que se sent el cant del pinsà. Escoltem, doncs, el concert número 3, el Gardelino, que consta de 3 moviments.

Bé, fins aquí ha sigut això, el concert, com els he dit, de que no anaven. Aquest era el número 3 i ara escoltarem el número 2, que és la Note.

per ser i tot pres, si arriba una gesta, la casa que vull que la mar la vegui.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 16 de setembre. Les tres paraules del dia són vacunació, català, campió. Vacunació. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació a Tordera i comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Campanya. Èxit rotund. En la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera amb prop d'una seixantena d'adhesions inicials. I la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. Campió. Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 de Suïssa de Taekwondo, va ser escollit millor competidor del torneig, juntament amb l'or, en la categoria júnior de menys 63 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació a Tordera, una campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Núria Roure és directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Avui, 16 de setembre, és el Dia Mundial de la Preservació de la Capa d'Ozó. Avui a Sant Corneli i Sant Cebrià. Falten 39 dies per al canvi d'horari el diumenge 25 d'octubre. Aquella matinada haurem de retardar els rellotges una hora. I falten 26 dies pel proper festiu, el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui dimecres, matí, entre poc i mitja nuvolat amb possibilitat de xàfecs a la tarda. Temperatura avui entre els 18 i els 27 graus. Demà dijous, algun plogim al matí. Cel entre mig i molt anuvolat de cara a la tarda i ja sense precipitacions entre 19 i 25 graus. A més, avui hi ha previsió de pluges i tempestes fortes de diferents punts de Catalunya amb avisos meteorològics actius. La dita setembre, el que no sembres, no ho esperes. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa 5 anys, recordem, un fort ruixat que va deixar més de 63 litres en mitja hora al nostre poble.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem i hem arribat amb molta il·lusió al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a

0: per ahir l'has de preparar com a mínim 6 mesos, 7 mesos. Anar-te'n a la biblioteca a Versailles, anar-te'n a una... Primer, saber on vols anar. Segona, anar-te'n a una llibreria especialitzada a Barcelona i comprar els llibres corresponents d'aquell país o, país o països que vulguis veure. Entrar també del que pots veure a cada puesto. Quan tens tot això, després te'n vas a l'agència de viatges, mirant que sigui una agència de viatges que sigui de la teva confiança, que no et trobis que pagues i pos no viatges i coses d'aquestes, que per desgràcia en aquests moments doncs, està passant bastant contínuament, i bueno, i és posar-li la gent de viatges, dir-li, bueno, jo vull fer aquest viatge i voldria anar a veure això, això, això i això, i això.
1: Anem per pams. Primer, hem de triar un país.
0: Clar.
1: O un lloc per anar a visitar.
0: Sí, sí, un país, lògicament.
1: Clar, si anem i comprem llibres que ens expliquen allà on anem a veure,
0: sí,
1: quasi és més fàcil reconèixer o saber el que vas a veure, que quan vas allà no tens la sorpresa de veure-ho.
0: Bueno, és el que t'estic dient. O sigui, si saps, pots saber el fons del que vas a veure.
1: Sí.
0: Realment en gaudeixes més encara.
1: Sí?
0: Sí, perquè és clar, ara t'ho imagina't que et portin, no sé, a Vesuvio, a Nàpolis, va anar a veure doncs, totes les figures aquelles que hi ha, bueno, figures, humans que hi ha calcificats i tal.
1: Sí.
0: Imagina't que tu no sàpigues res. Bueno, vas allà i, com els japonesos, faig la foto i a fer punyetes i ja me'n vaig. En canvi, si has llegit alguna cosa, saps el per què i el com, de per què va passar i com va passar, etc etc. I és això, és que el tema sempre és aquest.
1: Sí, sí.
0: No sé, vés-te'n al Vaticà per dir alguna cosa, no sé. Si no te n'has entrat una mica, mira, oi, que és maco això, quin tros de marbre aquí, sí, és molt maca aquesta imatge.
1: El problema o la sort d'avui dia és que si entres per internet fas hi ha visualitzacions d'aquestes que pots veure tot a pèls i senyals.
0: Estàs fent un viatge virtual.
1: Sí, un viatge virtual, que en diem.
0: Sí.
1: I llavors què?
0: No, però no és
1: els que tenim problemes a caminar i tot això, dius, escolta, amb aquest viatge el tenim perfecte, eh?
0: Bueno, hi ha postos que una persona, hi ha unes limitacions també, esclar.
1: Sí,
0: si te'n vas a un posto que hagis de fer una excursió i caminar 2 o 3 hores en pujada, bueno, ho puc fer-ho, no ho puc fer-ho, busques un altre posto que sigui pla o que t'hi portin amb un cotxe. O sigui, però per això et dic, si te n'enteres, sabràs per endavant si allà hi pots anar-hi per les teves possibilitats o no hi pots anar-hi.
1: Sí, sí.
0: Si vols anar al Machu Picchu, si has tingut un atac de cor, no hi pots anar-hi al Machu Picchu. Ni a Cuzco. Bueno, ja no pots anar a Perú. Sí, oblida aquest país perquè és perillós per tu. Has de buscar altura, estirant molt llarg de 1.500 metres d'altura.
1: Sí, sí.
0: Tot això és la preparació que tu et fas al viatge. Que tu pots veure per internet, que pots veure vídeos d'internet i tal, encara et fa més il·lusió el anar-hi personalment i conèixer el que has vist en una pel·lícula.
1: Com ho veus natural, és millor.
0: Clar, tota la vida això. I, clar, i això representa doncs, que després, quan tu ja has decidit el que vols anar a veure, pots deixar-te aconsellar per la gent de viatges, o tu ja vas per la teva.
1: Ja direm, ja avançarem. Llavors, com comprem aquests llibres del país que volem anar a visitar o el que ja ens ha fet il·lusió i ho hem triat ja més o menys, aquests llibres també ens diuen si ens hem d'envacunar, no ens hem d'envacunar, si ens ho expliquen tot el que es fa falta. Quina classe de diners...
0: Quin tipus de temperatura hi ha en el moment que tu hi has, perquè et dirà
1: i
0: un quadro de gener, desembre,
1: sí,
0: etcètera. No?
1: També et dirà quan és el millor temps per anar a visitar.
0: Clar, exacte. Sí. Posem, no sé, per dir-te un exemple, tu te'n vas a Àfrica i te'n vas a Tanzània, i la millor època de Tanzània és febrer o març, perquè a part d'anar a veure tots els parcs nacionals i anar a veure les feres, etc., tens la possibilitat de veure la migració dels mius en el riu Mara. Clar, després ve el problema. T'agrada veure la matança que hi ha allà d'animals o no t'interessa veure-ho?
1: És llei de vida, no?
0: Però em refereixo que
1: ja.
0: És això. Després hi ha persones que diuen, oh, és que jo vaig a Àfrica, però escolti'm, jo no vull veure com un lleó mata. Escolti, no vagi a Àfrica. Per
1: no, és llei de vida.
0: És la llei
1: del més fort.
0: Tens, el preparar-ho amb antelació i llegir-ho, vas matisant i dius, no, doncs aquest país no m'interessa per això, per això, però l'altre ho provés allà.
1: I has triat més o menys, o més que no pas menys, el lloc que vols anar. Llavors, a quina agència de viatge hem d'anar? No cal que diguis el

0: l'OMS, sinó digues què és el que hem de trobar amb una agència perquè ens prepari un viatge i tingui les seues garanties.
1: El primer de tot és que hi hagi un bon professional.
0: Com ho sabrem?
1: Raonant. Tu ja t'has enterat a través de llibres. Si veus que amb la persona que estàs, el teu interlocutor que tens davant, està divagant totalment, dius, aquest tio és que no té la més punyeta idea del que estem parlant. Canvia. Canvia perquè és que et sortia malament. Lo que, per sort, hi ha molts puestos i hi ha bons professionals que sabran interpretar-te ràpidament el que tu vols. Després hi ha dos vertents. Ja, quan has trobat ja el professional de l'agència de viatges, després hi ha dos vertents. O pots anar amb un viatge organitzat per un majorista, que n'hi hau 10, 15, 20, 25, depèn, o bé fer-lo individualment.
0: O sigui, què recomanes?
1: A veure, econòmicament, el de majorista. Ara, per anar a veure un país bé, sols. Perquè després dius, vull aquí, doncs això m'interessa, doncs aquí m'hi quedo 3 hores més. En canvi, el guia, amb un grup, dius, ha passat media hora, vinga, anem, perquè és que hem d'anar a veure l'altre. Vens? O sigui, vas molt més a la teva. I a més, com que tu ja t'ho has llegit, ja saps que això t'interessa i allò no t'interessa. Vol dir que això t'ho deixes i t'estàs més temps en un altre posto que t'interessa més. Va? És que realment, si vas a fer un viatge per veure paisatge, és una història, i si vas a veure, vas a fer un viatge, diguéssim, cultural, és una altra història. O sigui, te'n vas a la Capadòcia, a Turquia, allà t'ho han d'explicar, perquè si no veus quatre pedres, diu, bueno, adéu, siau, ja les he vistes, ja en tinc prou. Però en canvi, si t'expliquen el que és, lògicament t'interessa molt més.
0: Ja, ja.
1: Tens...
0: Bé, ja tenim el professional que ens explica el viatge, com ha de ser, com, què hem de fer, els hotels, etc. La garantia perquè una companyia sigui garantissable, és a dir, que quines, vull dir, no totes les companyies tenen el mateix prestigi que altres. No, què hem d'anar a buscar?
1: A veure, anem a veure. La història sempre és la mateixa. Amb una agència petita hi pot haver un gran professional.
0: Sí, per això t'ho dic.
1: I amb una agència gran hi pot haver un patata.
0: Sí.
1: Jo prefereixo més sempre anar amb una agència petita. O sigui, primerament, una agència que et mereixi la confiança. Que tinguis confiança en una persona determinada dins d'aquella agència de viatges. Això, per mi, és indispensable. Si vas amb una de gran... Pues vale, donant el número 32 i quan acabi aquell et posant amb aquell com et podríem posar amb l'altre. A menys que coneixis algú i dius vull parlar amb fulano de tal. O sigui, la persona que t'està tenent i que et prepararà l'idea que tu li donaràs ha de saber-la tant o més bé que tu. Perquè si no, malament pot muntar un viatge si no sap el que toca.
0: Però si tenim una companyia de que té problemes econòmics de l'igual, i que no això, perquè això ha passat,
1: ui, ja
0: que
1: passant.
0: Com estàs, vas agafar l'avió i diuen, no, s'ha acabat aquí. Llavors què fem?
1: Sí, bueno, t'han fotut les vacances en l'aire.
0: Les vacances i els calés.
1: Els calés encara possiblement recuperis alguna cosa. Possiblement. Però les vacances ja te les han fotut en l'aire. Vol dir que, és clar, has de buscar una agència que, a part de la confiança que tu li tinguis, doncs que sàpigues que és una agència més o menys solvent, que és una agència que porta anys i que la seva trajectòria ha sigut sempre doncs decenta, en aquest sentit. Perquè, i fugir d'aquestes agències de que, bueno, oiga, si quieres usted a la Capadocia por 700 euros 8 dies. Merda. Merda, així és clar. O sigui, duros a quatre pessetes no se'n poden.
0: No se'n poden.
1: Algo passarà. A tu et fotran amb una pensió que no tindrà aire condicionat. Els cotxes, en comptes d'anar amb quatre rodes, n'hi ha amb dos. Jo que
0: llavors serà una moto, eh?
1: Sí, bueno, no, però són cotxes encara.
0: Ja.
1: O que no podràs posar els peus a terra perquè no té fondo el cotxe. En fi, qualsevol cosa d'aquestes. Que no et vindran a buscar a l'aeroport, que l'hotel tindrà trenyins i tindrà de tot. Això és el fotut.
0: O sigui. Per això que és difícil, eh?
1: No, home, difícil potser en un principi, però quan ja tens més o menys una amistat amb una persona, que ja t'ha fet un o dos viatges i que has vist, doncs que sap per on va.
0: Però estem parlant de persones que, com tu, que estàs acostumat a viatjar. Però nosaltres som inexperts. Dintre de tot hem fet amb l'Inserso. Però llavors, com ho fem, això? Vull dir,
1: si tu tindràs algun amic, segurament, o conegut, o un conegut que coneixem un altre conegut, que aquest tio està inflat de viatjar i que sap per on va... I que et va
0: per això t'ho pregunto.
1: I aquest va a una agència de viatges, però dius, escolta, on puc anar per fer això? Sí, a veure, també diferenciem una mica el dir, me'n vaig a Palma de Mallorca o a Canàries, o me'n vaig a Austràlia, o me'n vaig a Turquia, a veure, o me'n vaig a l'Àfrica. O sigui, aquests viatges ja mereixen una mica d'atenció i que la persona que t'ho estigui fent sàpiga, a veure... Tampoc ho sap tot, el professional.
0: Ja.
1: No, tampoc ha estat a tot el món i a tot arreu, on ha estat a postos. Però que, bueno, que sap interpretar el que tu vols, i després ell, mitjançant el seu corresponsal, mitjançant a internet, o mitjançant el que sigui, indaga una mica el que tu vols, s'ho mira una mica, i et munta el viatge d'acord amb les teves necessitats o amb els seus gustos, en aquest sentit. O sigui, jo et posaria un exemple. Un tio vol anar a la Patagònia. La Patagònia la pots fer de moltes maneres. Pots anar a la Patagònia a fer trekking i pujar muntanyes i t'ho passes de conya, molt bé. Pots fer una Patagònia doncs anant a veure doncs els principals puestos i tal, i anar a veure doncs, no sé, el Pirito Moreno i anar a Rio Gallegos, etc, i anar a veure doncs els glaciars, etc, i després tens l'altre, que és veure els glaciars i fer un creuer per l'Àrtic. Tots són preus diferents, o sigui, estic parlant d'un viatge que 15 dies pot costar 7.000 euros o 8.000, a un viatge que em pot costar 1.500.
0: Sí, sí.
1: Clar, després ja depèn de la teva disponibilitat, la gent de viatges et dirà, escolta, el professional, quan es vol gastar vostè? Pues jo em vull gastar 3.000 euros per persona. Vale, pues mira, quina categoria hotels? Jo vull anar a hotels de 4 estrelles, de 5 no, perquè són més cars, de 4. Vale, pues molt bé. I et munta tot el tema. Què vol? Un cotxe. Bé. Amb xòfer? Sí. Amb guia? Val. Que parli espanyol? Sí. Vinga, doncs ja està. I a partir d'aquí, tu munta. Ell ho demana en els seus corresponsals, al país corresponent, li envien el viatge, l'agafa, el mira, el prepara, veu que està bé i el presenta al client. Si el client diu sí endavant, doncs llavors ja el prepares i ja està.
0: Per tant, fer un viatge d'aquests vol dir... que no has d'anar allà i dir sí a tot i de cop.
1: No,
0: has d'estudiar-ho molt.
1: Jo diria una cosa, que no és estudiar-lo, és mirar-ho, mirar el que vols fer, i cuideu que gaudeixes amb anticipació del que veuràs al cap de dos o tres mesos. Mm. Però, esclar, allò ho recordaràs. Això és com un llibre i una pel·lícula. Veus la pel·lícula i si llegeixes el llibre tu passes de conya. O al revés. Si llegeixes el llibre i veus la pel·lícula, doncs pot dir, potser la pel·lícula no és tan bona com el llibre.
0: Ara en parlarem amb l'Abel, que és el tècnic de les pel·lícules. D'aquí una mica en parlarem. Cal fer sempre seguro de viatge, com és un viatge així?
1: Sí. Quan són viatges que vas molt lluny i poden haver-hi problemes, que no són, no és que siguin conflictius, però que pots, no sé, et pot picar una serp, et pot trencar una cama, pots... Sí, sí, perquè el seguro... A veure... Si t'estàs gastant 5.000 euros en un viatge o 4.000, el seguro val 100 euros, és la xocolata del lloro. I aquí t'hi entra el seguro, t'hi entra si abans de sortir et poses mal el seguro d'anul·lació, t'hi entra el seguro de repatriació, si estàs molt fotut t'agafen un avió i et porten aquí, etc.
0: I si mores t'enterren aquí.
1: I si moren també et porten cap aquí i t'enterren. O sigui, és... no té importància el valor del seguro
0: per
1: els serveis i les prestacions que et dona el seguro.
0: Va bé sempre anar ben preparat.
1: Sempre. I portar, sobretot, segons on vagis, un botiquín amb...
0: Una farmacioleta
1: amb el que tu creus. Més ben dit, si tu vas a Àfrica o te'n vas a Àsia o el que sigui, països una mica... no conflictius, però països que pots agafar qualsevol cosa, te'n vas al clínic... i allà hi ha el doctor Corachan, que és una de les eminències d'Europa més importants en quant de medicina tropical. I el tio et dirà, escolti, on va vostè tal posto? Doncs miri, em portis això. O sigui, és un tio molt amable, és molt, molt maco. I vas a la farmàcia, ho compres i ho fots dintre la farmàcia. Sí, per poder, si tens restrenyiment o si tens diarrees.
0: I sobretot aquella la conversió per beure aigua que no és potable per fer-la potable, no?
1: No, no, aigua embotellada i vallcatrana.
0: Oh, sí, però si estàs enmig del desert i en comptes de durar dos o tres dies duren més...
1: Els cotxes porten aigua embotellada. Sí. Porten aigua embotellada.
0: Van, i ben, sobretot, van ben preparats.
1: I sobretot, per el que et diuen és, escolti, vostè vol aigua embotellada, però no se li corre fotre's un cubata amb glaçons de gel, perquè els glaçons són de l'aixeta. Vol dir que si per una banda se la fot amb botella i l'altra se la fot de l'aixeta, la pot enganxar igual.
0: Sí.
1: Vol dir que glaçons nada, i si és calent et fots. Tens?
0: Bé, veus el cubata a casa i...
1: No, te'l pots veure allà, però que sigui de nevera, la tònica o la Coca-Cola sigui de nevera, i si no està prou fred, doncs mira, la batxiga Déu.
0: Mm-hmm.
1: Però no vigilar també... A veure, els menjars, les carns, no, o sigui, menjar-les supercuites, no menjar-les les vermelles, ni volta i volta, perquè allò té microbis, canvi cuita, no té cap microbi, les verdures ben fetes, no mengis amanides, no se t'ocorri menjar-te un tartar per dir alguna cosa. O sigui que...
0: Molt bé. Anem a fer inversions, que dèiem abans, i si cas, quasi ja haurem parlat dels viatges d'avui.
1: Vinga.
0: Moltes gràcies, Toni, i fins una altra.
1: Fins l'altra setmana.
0: No, però jo no hi seré jo.
1: Ah, bueno.
0: Vinga, moltes gràcies.
2: Ara i aquí.

0: Doncs bé, sí que ja són un quart d'una i que nosaltres doncs tenim ja aquesta estona radiofònica amb la que tenim en Miquel Grimal, com ja l'hem saludat, i amb ell fem i visitem salts i gorgs a cop de pedal. A cop de pedal, eh? A cop de pedal, a cop de pedal, Miquel.
1: Sí, sí, aquí no hi ha una altra via. Se surt de Tordera i es torna a Tordera amb el mateix medi.
0: Molt bé. Sí que t'agraïm moltíssim doncs, totes aquestes imatges que ens van passant els nostres companys, els apengen per al Facebook, i la gent poden visualitzar doncs, aquests llocs que segurament no coneixeríem si és que tu no ens els passes. Jo realment, ja m'ha desentrat mig de setmana, com ja estic tranquil, me'ls torno a remirar, eh?
1: I en queden uns quants, eh?
0: Queden uns quants, fantàstic.
1: Sí, no...
0: Avui ens parlaràs de... Aquest jo l'havia sentit anomenar, però no l'havia vist mai.
1: És molt famós, eh?
0: Sí.
1: Can Toni Gros.
0: De la foradada de Can Toni Gros.
1: Exactament.
0: De Can Toni Gros sona molt, no?
1: Sí, queda entremig de Rupit, sí? Que és un altre poble emblemàtic, i a l'Esquirol o Santa Maria de Corcó.
0: Molt bé.
1: Queda
0: mig. Quant de temps des d'aquí a allà?
1: En bicicleta?
0: Sí, en bicicleta i en cotxe, va.
1: En cotxe no tant, perquè tens vies i pots, sí. Pots venir per Olot o pots venir per Vic, que sí. És el normal, però en bicicleta, és clar, no pots agafar vies ràpides, has de fer per carreteres, clar. Normalment, algunes de molt mal estat, i molts de colls, perquè el d'avui, com la setmana passada, la Ria de Sorreig, som a Osona, i per arribar a l'alçada de Roda de Ter, que és el mateix de la setmana passada a la Ria del Sorreig, per arribar a Manlleu. Aquí, la d'avui, no has d'arribar a Manlleu, però sí que has de fer el mateix camí. Què vol dir? Arbúcies, Coll de Rabell, Espinelves, Coll del Buc, Coll de Romagats, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, on te va néixer mossèn Cinto Verdaguer, Roda de Ter... I aquí, doncs, la carretera, la comarcal 153, que ens porta pel Coll de Condreu fins a la Vall d'en Bas o Olot.
0: Escolta'm, Miquel, de tots aquests pobles, que més o menys doncs, sí que tots coneixem, a quin ens recomanes tu, com mentre fem l'itinerari en cotxe, deixem-ho així, pararies? És a dir, jo em pararia aquest poble, perquè aquest poble, a banda d'anar a veure el Gorg, és el que considero que és el que és més maco.
1: En cotxe tens moltes possibilitats.
0: No, sí. digue'n un només, va.
1: No, a veure, Espinelves, qui és que no ha estat a Espinelves? És un poblet petit,
0: sí, però,
1: l'església però... és molt... A part de que es fa la Fira de la Veta al
0: sí,
1: desembre,
0: sí,
1: de Nadal...
0: Quina, tothom sembla quina per aquestes dates,
1: és un prou, eh? Coneix jo, i si vas per la banda de Vic o passes per Viladrau, o dintre la ciutat de Vic, que don molt, molt, molt, molt de marge. I al costat tens Manlleu, que és una altra joia. És una ciutat gran, amb monuments. A veure, don. I a més, aquí tenim un altre vessant. Ja comença al costat de Roda de Ter, les masies de Roda, doncs que hi ha el Pantà de Sau. Passa
0: el Ter. Tant, és preciós tot això,
1: aquí hi ha la vall de Fusimbanya... hi ha a Sant Pere de Casserres, que això és una altra història, hi ha un monestir preciós, fa un meandre al riu Ter allà, que és diguéssim el final del Pantà de Sau, ve amb uns penya-segats, és molt maco, i allà també hi ha una zona, hi ha un poble que pertany, perquè el que tocarem ara, Can Toni Gros no és poble, és el terme municipal de l'Esquirol, pertany a l'Esquirol. Rupit i Pruit sí que és un altre terme municipal, però Can Toni Gros és, pertany al terme municipal de l'Esquirol.
0: I, a veure, per què es diu Can Toni Gros, aquest saltant? Que és que hi ha una masia per allà a la vora? És que
1: Can Toni Gros no ho sé tant, perquè, esclar, el terme, com que pertany doncs, a l'Esquirol sí, perquè antigament hi havia hagut un hostal que es deia l'Esquirol. El que passa que també es diu Santa Maria de Corcó perquè hi ha un agregat que era del Corcó. I per això té els dos noms, aquest poble.
0: El Corcó és un poble, també, no?
1: Sí, bueno, és un nucli amb una església, amb una ermita, sí. I doncs va agafar del nom d'aquest terme.
0: Estan obertes aquestes ermites que se vas comentar, Miquel?
1: Normalment no solen estar obertes. Pot ser que alguna masia del costat o tens d'anar a un centre a buscar la clau. Mm-hmm. Hi ha llocs que sí, que te la deixen, però hi ha llocs, si està en bon estat, perquè igual està tancat, perquè l'estat doncs, pot ser que no estigui gaire bé i sigui una mica perillós. Mm-hmm. Hi ha de tot, eh? Et trobes de tot.
0: Miquel, fins aquí aquest punt d'on avui volem arribar, doncs amb aquest salt i aquest nom de que a mi me sona
1: sí,
0: molt.
1: També se li diu el Molí de la Foradada, o la Roca de la Foradada.
0: On hem de deixar el cotxe, si volem anar en cotxe?
1: És molt fàcil. La comarcal, aquesta 153, doncs passat a Roda de Ter, i si vinguessis d'Olot, per exemple, que vas a la Vall d'en Bas i dius, va, tornaré per Vic. Doncs a la comarcal 153, que Antoni Gros queda al costat de la carretera. A l'altra banda, hi ha la serra, doncs hi ha diverses serres, i una és la de Cabrera, perquè això hem de posar que estem entre el Cabrerès i el Coll Sacabra.
0: Això està tot senyalitzat, perquè si anem o no? Sí, o t'has d'orientar una miqueta també?
1: No.
0: I consells portar un mapa, doncs...
1: la carretera, has de prendre la carretera i els rètols dels pobles. Allà t'hi diu que Antoni Gros queda al costat. Hi ha un asfaltat, que entres a dintre el que és el nucli, el poble,
0: sí.
1: I on hi ha el camp de futbol, hi ha un camp de futbol, doncs allà hi ha una via molt ampla, allà sí que ja està indicat, el camp de futbol hi ha un aparcament per vehicles molt gran, o sigui que no, normalment no ha d'haver-hi problema, i a partir d'allà el camí ja s'estreny, però hi ha rètols i ja te va indicant.
0: Ah,
1: el que passa, que ara estem parlant, la imatge que tinc és del 2018, octubre del 2018, hi havia molta aigua.
0: Preciós,
1: ara jo sé que en aquests moments la cosa deu estar molt justeta, eh?
0: Bueno, però deu saltar aigua d'aigua també, no?
1: A veure, la riera, està a la riera de les Gorgues.
0: Sí.
1: És una riera que va al pantà de Sau. A Sant Martí Sescors.
0: Sí.
1: D'acord? Doncs aquesta riera, és clar, es nutreix de molts de torrents que surten dels cingles de Iats, que al costat de Cabrera.
0: Uh-huh.
1: Tot això són vessants de 1.300 metres d'alçada.
0: Bueno, déu-n'hi-do, doncs,
1: Vull dir, recull molta aigua. Se sol que durant l'any es manté bastant bé, però és clar, també té certes mancances. Uh-huh. Aquest salt, si no baixa molta, com tots, no té la seva espectacularitat, no? Però bé, dona molt d'això.
0: Però el lloc es veu preciós, també,
1: sí,
0: Miquel.
1: Sí, doncs aquest camí ara, jo com hi vaig anar, però ara fan pagar una entrada de 2,5 euros, normalment, per accedir-hi.
0: Però aquí, com fan pagar, ja has d'anar a peu o en bicicleta?
1: Sí, sí, sí,
0: cotxe,
1: sí.
0: Ja?
1: Aquí el cotxe l'has deixat abans, a l'aparcament.
0: Aquí,
1: res, són 20 minuts, eh?
0: Sí.
1: No sé si el resta... Perquè, clar, teòricament està prohibit el bany. Abans s'hi banyaven, jo com d'allò s'hi banyaven, però ara no és possible, o almenys està prohibit. Bueno. No sé si hi ha molta vigilància
0: però
1: o el que sigui.
0: Però es veu prou gran, perquè s'hi pugui banyar la gent. Doncs
1: sí,
0: bueno,
1: és que hi ha una gorga, a part del salt, una gorga. Doncs l'últim rampa de baixada, perquè té un desnivell bastant considerable, si ha plogut, has de vigilar molt perquè rellisca.
0: Ah.
1: Jo en aquest vaig deixar la bicicleta a dalt, no la vaig baixar fins a baix,
0: primer
1: perquè no em semblava pertinent, perquè no has d'anar fins a baix, has d'anar a peu, lògicament, la deixes a una banda abans de l'última baixada, i com que havia plogut abans, era molt relliscós. Vull dir, el camí, però es fa bé, amb canalla i tot,
0: es fa bé. 20 minutets, tu dius.
1: Sí,
0: no,
1: des del camp de futbol,
0: bé.
1: Des de l'aparcament, 20 minuts hi ets, I llavors, esclar, és com una espècie, bueno, és molt maco, és un... És, diguéssim, un amfiteatre, d'alguna manera, de rocam.
0: Sí, sí, sí.
1: El nom de la foradada és escaient total, perquè està dintre, doncs, aquesta espècie de rocam, la gorga està tancada, el salt té, és considerable, té 15 metres de baixada.
0: Escolta'm, Miquel, ara ha plogut, aquests dies, potser pot estar bé,
1: Pot ser que s'hagi animat i que baixi.
0: No acabes de veure-ho clar, no acabes de veure-ho clar.
1: El que passa que no sé si en aquests moments baixa prou aigua, però bé.
0: 15 metres, propers. Has dit, d'alçada?
1: Sí.
0: Són
1: i
0: metres,
1: llavors li diuen foradada perquè una part de la roca, el seu vessant doncs, dret, a la dreta, hi ha un gran forat que dona a l'exterior.
0: Ah.
1: L'altra part no pots pujar, perquè hauries d'escalar-ho.
0: Sí.
1: No hi ha accés. I aquí sí que pots passar per aquest forat, és un gran forat, I per allà el maco, si es pot, bueno, es veu tranquil·lament en la fotografia que vaig passar i el vídeo, que ja entra la llum del sol.
0: Oh, que maco.
1: En certs moments...
0: Ha de ser una hora determinada, això, Miquel.
1: Sí, en certs moments el sol com va aquella basal i a l'alçada, doncs entra la llum solar perquè il·lumina el gorg, il·lumina l'aigua.
0: No, ser...
1: Això ho vaig aconseguir a l'octubre en les imatges.
0: Sí.
1: Jo ho dic esmentar-ho perquè es pot veure i és un lloc preciós, eh? Jo dic que és molt maco perquè em va encantar.
0: És preciós.
1: Jo coneixia, però hi havia anat mai, eh? Coneixia de feia anys.
0: Sí. Bueno, és allò que vas veient els noms, no?
1: Revistes que ja han donat, doncs, han fet reportatges.
0: Sí.
1: És un lloc molt, molt, molt maco. El que passa que, clar, ara les queixes, que abans hi podies anar lliurement i ara està controlat, no sé, i, és clar, hi ha molta gent que es queixa perquè, és clar, si no hi ha aigua, perquè han de pagar doncs aquesta entrada? Crítiques, però bé, és que això ens ho hem guanyat. O ens ho hem guanyat, per desgràcia, perquè no tenim la consciència de que no es pot anar allà a menjar. Clar, la gent que porta allà fan pícnic, no es pot fer pícnic en aquest lloc.
0: Fes
1: en un altre lloc.
0: I tingues cura.
1: Exactament. Vols posar els peus a l'aigua? Vol menjar allà? No, això no es pot fer. I banyar-se, a veure... això podria haver-hi la seva...
0: Home, això podria ser, Miquel, allò que diu un número determinat i si en surt un, n'entra un altre.
1: Ja ho
0: no?
1: solen com fer, ja ho solen fer, però clar, també ho has de reservar prèviament,
0: clar.
1: Ho has de
0: a l'hivern també, vols dir, Miquel?
1: A l'hivern no crec. El que passa que no sé si hi ha també control o no.
0: Vull dir, això potser és...
1: Normalment... solen fer en aquests llocs, és el que no tinc informació, no?, en aquests moments, però que sí que està delimitat i està controlat. I ja dic, és a la Riera de les Gorgues, aquesta riera té bastanta aigua, passa més avall, perquè el poble, la capital, doncs, del terme municipal, doncs, a l'Esquirol, passa per l'Esquirol i va sortir fins al final amb una cua del pantà de Sau, que és un que bueno, hi ha més salts i gorgs,
0: sí, n'hi hem parlat
1: i
0: de tot això.
1: I això, un altre tema...
0: Miquel, i en aquest, per exemple, que hi ha tanta aigua, hi ha algun tipus de peix? Hi ha algun tipus d'exemple? És que hi veig tanta natura, hi veig tanta claror amb aquesta foradada, amb la llum. A veure, hi ha algun tipus de vegetació diferent?
1: És espectacular, és molt espectacular.
0: És tot igual, de fet.
1: Sí, i el color de l'aigua... Esclar, en dies que hagi plogut molt de cop, no, perquè l'aigua, ja sabem que està una mica barrejada, però com està més tranquil·la i al saltant l'aigua, doncs tot és molt net, és més transparent. A veure, jo normalment no solo veure gaire fauna, vull dir, no veig peixos ni res. Potser sí que n'hi ha, però això sí que no... Normalment no he observat que hi hagi peixos, que almenys que es vegin, no? Que es puguin considerar.
0: Molt bé,
1: considerar.
0: Miquel, doncs hem donat un suggeriment més per la nostra audiència, que veiem que els va seguint molt, vull dir, amb mainada i tot. Jo, a veure, sí que sempre ja comentes tu el tros que hi ha des d'allà on s'ha de deixar el cotxe.
1: Sí, però aquest d'avui és bastant fàcil, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que
0: 20 minutets,
1: està bé. A més, dic, res, 20 minuts un quart, 20 minuts per baixar i un quart i 20 minuts o una mica més per pujar, que dius, costa una mica més, no? Ja dic que està regulat, està ben, i el que hem d'expressar, que és a partir d'ara. Si plou una mica més, suposo que també serà molt millor.
0: Sí.
1: I ja dic, és en un entorn, bueno, és que estem en un entorn, el Cabrerès i el Collsacabra, d'on per anar, a més, jo dono una opció, que llavors es pot agafar el cotxe, baixar,
0: sí?
1: I com que primer hem de passar, perquè el poble de l'Esquirol està una mica interior,
0: sí.
1: No està ben bé a tocar la carretera, però està molt a prop. Hi ha una carretera que arriba fins a Tavertet, és una altra...
0: Doncs és fantàstica, fa el cotxe...
1: 12-13 quilòmetres des de la carretera que deixem, la principal, la comarcal 153, estàs a Tavertet.
0: Fantàstic.
1: I després el Penya-Segats, embassament tota la vall de Sau... les guilleries, allà tens una vista.
0: De totes maneres, Miquel, tot això per poder-ho fer en un dia, no, eh? Si ha de ser anar a veure aquest gorg que ens has comentat ara i anar a Tavertet i s'ha acabat la història, eh?
1: Bé, en bicicleta sí que no don per més, eh? Ja dic, en bicicleta el màxim que pots fer és tornar doncs aquest que havia, doncs havent vingut de Roda de Ter, com si diguéssim, de Vic, i llavors fer la Vall d'en Bas Però, esclar, tallant per Coll de Condreu, el Santuari del Far, i baixar clar, cap a Mer. Això és una altra història.
0: Molt bé, doncs nosaltres ens quedem amb en Miquel, que vagi pedalant, però que ens vagi explicant aquests indrets tan fantàstics que realment, quan veus aquestes muntanyes des de l'exterior, jo mai, Miquel, m'hagués pensat que hagués pogut veure aquests salts d'aigua entrant-hi una mica. La veritat és que m'he quedat parada en tots els que ens vas explicant. Avui ha sigut fantàstic aquest de la foradada de Can Toni Gros, i que bé, això és una d'aquestes escapades que ens fa en Miquel de salts i gors cap a la zona de les Guilleries, i que t'ho agraïm moltíssim que ens ho venguis a explicar, Miquel.
1: Vinga, seguirem. Encara en queden moltíssims.
0: Doncs vinga, fantàstic. Vinga. Gràcies també per les fotografies i els vídeos que ens passes, eh? Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

professor de piano, nosaltres que estem a punt d'encetar d'aquests llibrets que ens venen, en aquest cas, editats amb el suport del Cercle d'Història de Tordera i l'Ajuntament de Tordera, un premi, Premi Salvador Vendrell 1999. És un llibret que s'anomena L'Antic Clavé, 1926-1988. Un reportatge fet per la Maria Àngels Cairó i Pujol, Maria Rosa Matas i Morell i Elvira Romaguera i Ferrer.

Els orígens del cinema claver. El cinema claver estava ubicat on actualment és el número 17-19 del carrer d'Utu Trueta, abans Herois de Jaca, i durant l'època franquista, José Antonio. O sigui, al mateix lloc on hi ha el Teatre Claver. Era propietat de Josep Albertí i Ruscalleda, el qual tenia una sastreria en el que ara és el carrer Ciutadans número 20. Josep Albertí era un gran aficionat al cinema i en veure que el cinema Albéniz, local annex al Cafè de Cal Ros, es quedava petit, decidí comprar aquests terrenys i construir l'anomenat cinema Claver. Antigament, aquests terrenys eren ocupats pels cavalls de la remunta, o sigui, cavalls i muls, destinats a proveir de nous cavalls i muls la cavalleria de l'exèrcit i dels cossos muntats. És difícil trobar escrits que confirmin del tot la data de construcció del cinema Claver, però també tenim el testimoni de la senyora Teresa Tarrés. Es va casar el dia 30 de gener de 1926 i, després del viatge de novís, que va durar 8 dies, va establir la seva residència a Tordera, treballant de ferrers en la casa que actualment seria el número 15 del carrer Doctor Trueta, també propietat de Josep Albertí, i coneguda com la Casa del Ferrer, ara ja enderrocada. Ella recorda que llavors, al febrer de 1926, s'estaven fent els fonaments de l'esmentat cinema Claver. A Bonifaci Albertí, pare de Josep Albertí, li agradava molt la música i el cant. Sovint s'emportava el seu fill Josep als assajos d'una coral que hi havia a Tordera i de la qual en formava part. L'afició del seu pare per la música i el cant, el fet d'anar amb ell als assajos i que en aquells temps eren molt famosos els cors de Claver, ell sovint també anava a escoltar. Foren els motius perquè Josep Albertí, en memòria del seu pare, posés el nom de Claver en l'esmentat cinema. Els cors del Claver eren un conjunt de societats corals fundades per Anselm Claver, músic, poeta i polític, al segle XIX, per tal d'elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i l'art.

anem ara a oferir-los un cort de Nabucco, que ens interpreta amb el coro dels esclaus joseus de Giuseppe Verdi. Anem a escoltar com sonen.

Així és, aquests repicaments de mans també sonaven dintre el que era el marc del Teatre Clavé. Parlem de molts anys enrere. Parlem d'una època. Parlem del 1926.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Els millors moments del magazín ara i aquí. Per informar-te, acompanyar-te i valorar la notícia amb tu, ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

comptes, bé, nosaltres preparats i a punt que estem per engegar aquest espai, on es proporciona, doncs, anar a indrets realment, doncs, estriats amb molta cura.

0: Molt bé, estem preparats per anar a veure coves i, doncs, amb bon calçat, ja va preparats.
1: Doncs sí, sempre, sempre anar
0: bé,
1: molt còmodes. No se us ocorreixi fer cap d'aquestes excursions i aquestes visites que us proposem amb sabata de taló alt. No és el moment.
0: No toca. Sí.
1: Bé, doncs anem a veure. Suposo que més o menys tothom té una imatge molt clara del massís de Montserrat, amb aquestes formes que té tan singulars, aquest relleu. Bé, doncs, el que no és tan conegut és que justament aquesta muntanya amaga un món subterrani que està format per avencs i coves que foraden el massís, el qual fa que el seu interior resulti també un llegat força interessant. Aquest món subterrani és el resultat de l'acció de l'aigua, de la pluja, sobre el conglomerat i el material calcari durant milers i milers d'anys i de les múltiples esquerdes que s'han anat generant degut als moviments. I en aquest paisatge càrstic impressionant destaca la cova de Sal Nitre de Collbató.
0: Ah, molt bé, molt
1: així
0: bé.
1: Que aquesta és l'excursió que us proposem, però que ja us diem lo següent. Com que aquest és l'últim programa de la temporada, i a veure, ara ja comença a fer més aviat fresqueta, i allò d'anar-se'n a les coves, doncs què voleu que us digui? Potser no. Hem aprofitat per explicar-vos aquesta possibilitat, perquè ara en aquests moments les coves estan tancades, estan fent millores.
0: Ah, està bé.
1: Llavors hem pensat, això és per agafar un paper, apuntar-s'ho, i quan vingui el bon temps, llavors, doncs, hi ha un telèfon de contacte i llavors trucar de dir, escolteu, ja les heu tornat a obrir, i llavors agafar i programar l'excursió.
0: Però pròpiament és d'estiu, no? En aquests
1: llocs, sí, més, exacte. Sí. Però doncs per això precisament hem buscat això per l'últim programa, pensant de que com que ara estan fent-hi reformes, doncs home, apunteu-vos-ho, deixeu-ho marcat en l'agenda i quan faci bon temps, llavors és el moment d'anar a veure aquestes coves del Sal Nitre de Collbató, que són impressionants. Veureu, per accedir a la cova s'han de pujar unes escales de pedra exteriors que tenen un total de 244 graons.
0: Per res, no?
1: Per quasi, res. Quasi bé res. Per això us diem, no porteu sabates de taló. I tan bon punt es penetra a l'interior del massís, s'inicia el recorregut de 500 metres que permet conèixer la cova i els seus secrets més amagats. S'han triat, evidentment, els passadissos més espaiosos i els que tenen les estalactites i estalagmites i columnes de pedra més boniques. Home, esclar, la cova és molt gran, però no tot és prou interessant com per estar donant-hi voltes, sinó que han fet una miqueta de circuit i es veu doncs el més bonic, el més esplèndid, per dir-ho d'alguna manera. Dins de la cova cal destacar la sala de la catedral, que és la cavitat més gran del conjunt, i el pou del diable. Hi ha 66 graons que es baixen
0: baixant.
1: I vas baixant endinsant-te en les entranyes de la muntanya de Montserrat. Mireu, jo estic segura que aquests 66 graons no els baixaria.
0: Per què?
1: Perquè em faria massa angúnia.
0: A traves d'arda, no? Sí,
1: la veritat que sí. I un cop passada el que en diuen la boca de l'infern, hi ha una formació que es coneix popularment com els ous ferrats. Es veu que té com la forma de dos ous ferrats. I que diuen que tocar-los dona bona sort.
0: Ah, bueno.
1: Així és que ja ho sabeu.
0: Bueno, deu estar ben nets, Déu-n'hi-do, no? Sortint d'allà i que carregis les mans de seguida.
1: Així que això, doncs, en fi, tingueu en compte aquests detalls,
0: sí,
1: que segurament, doncs, deu ser curiós, si més no, curiós de veure, Així que és una excursió, diguem, per endinsar-te dins de lo que és les nostres arrels. No diguem que doncs hi hagi res de museu ni, no, senzillament veure tot el que hi ha dintre de la cova, però pensem que és prou interessant.
0: Clar que sí.
1: És una visita molt, ha de ser molt bonica, I fixeu-vos que la cova de Collbató és la que millor resumeix la història de l'espeleologia catalana i, al llarg dels anys, ha inspirat a nombrosos artistes, com va ser el cas de Rossinyol o de Gaudí. Per tant, estareu visitant un espai que va inspirar a grans artistes com

0: va ser Rossinyol i Gaudí.
1: Escolta, deuen tenir unes formes realment doncs espectaculars, eh?
0: Sí, clar. Sí, crec que ha de ser bonic, bonic de veure. I fixeu-vos, la cova té una llegenda.
1: Ah! Això de les llegendes sí que ens agraden, eh, Maria Antònia? Profunditats no gaire, però les llegendes molt bé.
0: És que una cova sense llegenda no tindria gràcia. No pot ser això. Doncs bé, resulta que la cova va tenir un paper important per la gent de la zona, de la contrada. Segons sembla, va servir de refugi al Mansuet. El Mansuet era un personatge de Collbató, eh? Resulta que en Mansuet era un ferrer.
1: Ah, mira.
0: I davant l'amenaça d'ocupació del poble de Collbató per part de l'exèrcit francès a l'inici del segle XIX, va decidir endur-se a la cova les dones, els nens i les coses de valor que hi havia al poble per tal de protegir-los. A més, hi va instal·lar un taller.
1: Ah, mira.
0: Clar, com que ell era ferrer,
1: sí.
0: I allà hi fabricava armes pels guerrillers que competien a la zona contra les tropes napoleòniques. Però, ai carai, un bon dia els soldats van descobrir la cova. M'acaso. I llavors, en Mansuet els va barrar el pas amb un fusell i els va amenaçar de que faria caure les roques de l'interior i els esclafaria.
1: Ai.
0: I per demostrar-ho, va fer caure una caldera d'aram que tenia ell per allà, i clar, quan va retrunyir i va xocar contra les parets, ja us podeu imaginar el soroll que va fer i l'eco que es va formar. El terrabastall va ser tan gran que va espantar els soldats sobre manera que ja no van tornar més. I la valentia i l'enginy del Mansuet, doncs, va salvar moltes vides i el van convertir en un heroi.
1: Ah, molt bé, molt bé. Però escolta'm, aquest home, imaginem-nos la feina que va tindre en portar-se tots els estris de valor que tenien a casa seva. On tenia molt pocs, el pobre home va treballar
0: sí,
1: molt, eh?
0: Sí, i no solament ell, sinó tota la gent del poble.
1: Clar, clar,
0: tots
1: clar.
0: Els veïns del poble es van endur cap allà, doncs, en fi, el que més o menys consideraven que podia tenir un valor i que, doncs, no volien que els francesos els hi arrabassessin. Uh-huh. Així que, bé, doncs, i a part d'això, doncs, el fet d'agafar, posar allà dintre i el seu taller i continuar treballant, continuar fent les armes, no deixa de ser doncs una llegenda força força interessant i bé.
1: I un esperit doncs molt d'aquí d'anar treballant i anar continuant doncs fent doncs el seu ofici.
0: Sí.
1: Molt bé, Maria Antònia, doncs aquí doncs deixarem un punt i a part aquest espai perquè amb aquest nom de Voleio encara hi ha molts de llocs per poder anar de Voleio.
0: Molt. Sí. Hi ha moltes coses, molts llocs, moltes excursions, moltes visites turístiques i culturals que us voldríem proposar, però a veure, el temps és el que és i ara doncs entrarem a la temporada d'hivern i llavors doncs a la temporada d'hivern fem altres coses.
1: Exactament.
0: Ja tornarem, si convé, i ja tornarem una altra vegada amb aquests temes o amb d'altres, però avui doncs era l'últim programa i ja és per despedir. Bé, i per despedir, doncs, què hem fet? Volíem buscar una música que fos adient per despedir el programa. Tots aquests dies ja sabeu que durant tot l'estiu hem estat posant música francesa, bàsicament, per allò de dir, bueno, doncs, els turistes que venen aquí de Voleio, bueno, els francesos els tenim aquí a la voreta, doncs mira, anem a posar música francesa. Però avui no volíem posar música francesa. No. Avui volíem posar alguna cosa nostra, pròpia, d'aquí. I hem pensat, què millor que el petit país.
1: Ah, molt bé,
0: sí,
1: oi tant que sí.
0: Que sí. Perquè, en definitiva, els que venen de fora, els estrangers, doncs, de vegades això no ho coneixen prou, oi? I llavors, doncs, ens agradaria que, si més no, s'enduguessin doncs, aquesta impressió de que som un país petit, però som un país.
1: Oi tant que sí. Gràcies, Maria Antònia. Posem aquest tema i deixem aquest espai aquí. Gràcies. Thank you.

Doncs bé, comencem l'espai i el programa de l'àrea aquí, el repertori. I que bé, ja saben que en aquests moments la música n'és protagonista, a banda dels diferents continguts que tenim preparats amb l'edició d'aquest dilluns, del dia d'avui. Més que tot, una forta encaixada, una abraçada, si cal, i si no, ens fem l'amistat, allò que ens donem la mà, prou, no cal més, eh? Molt bé, nosaltres que tenim a punt, doncs, aquesta selecció musical un tant més estiuenca, desitjant, això sí, esperant que comparteixin i que no, que disfrutin. Doncs bé, començarem amb un tema que és d'una senyoreta que fa uns quants anys, doncs, va sortir aquest tema dintre el gran àmbit del món discogràfic. Ella és d'Isirales i bé, es parla d'un magnífic és París. La Torre Eiffel, els Pans Elisis, i aquí us deixem amb ella. Glissa.

0: Voyage.
1: Doncs bé, sí que potser el que és la lletra d'aquest tema que anem escoltant, Voyage, no sigui massa extens. Però veig aquí que la Claudine Fritz-Mentrop, així era el seu nom, però coneguda artísticament com Desirels, és una cantant francesa a tindre èxit des del 86 fins al 88, més que tot per aquest tema que estem compartint, Voyage. Es va convertir en el número 1 en molts països d'Europa i Àsia, venent més de 5 milions de còpies. Un ritme marcat per la formació musical i la veu de Dennis Edwards.

Presley, la veu de Dennis Edwards, que va néixer en 1943. És una americà ànima del pop rock i cantant dels The Temptations. Edward es va unir amb el grup el 1968 en substitució de David Ruffin. Va cantar amb el grup des del 1968 fins al 1989. A mitjans de la dècada dels 80, va intentar una carrera en solitari anotant un cop a l'any 1984 amb el tema Donut, mirar més enllà. Avui encara doncs, està cantant i ho fa doncs, pràcticament en solitari. I bé, nosaltres que ens quedarem aquí, ho farem doncs, escoltant una veu d'un senyor prou conegut amb un soni en les primeres notes musicals. Ell és Django.

bé, no ens oblidis, perquè a nosaltres ens agrada que sapiguem que ens escoltes, que sàpiguis que nosaltres posem, doncs, cançons, com és en aquest moment, que a vegades, doncs, fem entrevistes que considerem que són interessants per escoltar i valorar, i també, com no, la informació que ens arriba, més que tot, de la nostra població tordarenca. Doncs des de la ràdio, aquest és el tema que en Diango ens està interpretant. Tot això volem, tot plegat, tot junt, embolcallat amb la poesia i la sardana, doncs que et recordis que nosaltres també estem per tu.

Mammoth és un grup de música electrònica britànic format a l'any 1980. En els seus inicis van formar part de l'escena musical futurista organitzada a Gran Bretanya cap a finals de la dècada dels 70. Aquesta època estava fortament influïda per grups com Cutthroat. Alguns són considerats com un dels grups pioners a portar la música electrònica a lo que és el gran públic. Doncs bé, amb aquesta cançó anem donant a conèixer un dels grups que van ser pioners a l'hora de la música, doncs, un tipus tan més electrònic, va sorgir amb èxit en el món discogràfic. Ells són Efecto Pasillo. I prepara't, llamineja una mica, perquè anirà bé, eh? El tema és Pan i Mantequilla.

musical canari de rock alternatiu i pop rock amb alguns elements llatins i funk. Va ser fundat a l'illa de Gran Canària en el 2007 i van debutar amb una cançó que es deia Chacho. En el 2010, amb el seu llançament del seu àlbum Anónimo Efecto Pasillo. Efecto Pasillo va començar a participar com a banda el 2007, presentant-se en un concurs de bandes que van guanyar amb una aplastant victòria. El grup va començar a gravar la seva primera maqueta titulada En el aire, que va ser emitida per cadenes locals durant un concert a Les Palmes de Gran Canària. Tato La Torre, productor musical, va viatjar des de Barcelona fins a Canàries per escoltar-los. I la crítica va ser tan afavorida que va decidir acollir el grup.

Doncs bé, nosaltres escoltant i exhaurim el temps que tenim per aquest repertori de l'estiu, hem d'explicar-los que aquesta formació és una banda estatunidenca de música soul, disco, funk, jazz i rock. Són un dels grups que han tingut més èxit públicament i críticament del segle XX. Ni més ni menys que la formació dels Rolling Stones els va descriure com innovadors, precisos però sensuals, calculats però animats, i també van declarar que la banda ha canviat el so del pop negre. Doncs bé, nosaltres que amb aquest ritme hi posem punt i final, com dèiem, en aquest repertori, desitjant que acabin de passar un bon dia, no se'n vagin, segueix el magazín a l'àrea aquí, eh? I com no segueixin a la trajectòria de la programació de Ràdio Tordera, l'emissora que ens agrada escoltar-te. Fins ara mateix, adeu.

0: Ràdio Tordera. Escolta la ràdio de l'estiu i viu la vida.
1: I ara sí, arriba aquell moment que acosta una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Roscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació, una campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Estem parlant de la grip i la Covid-19. La Núria Roura és directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Molts pares i mares entenen que la reducció de ràtios i la millora de recursos són necessàries per una millora en el sector.
3: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, bon, ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí. És respectable el que decidim, sí, se farà. Mira, que lluiti pel que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
1: Èxit rotund en la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera, amb prop de 60 adhesions inicials, una iniciativa que busca fomentar l'ús conscient, natural i quotidià de la llengua al municipi. Pere García, regidor de Política Lingüística.
4: Ens arriba a la ciutadania de Tordera a reivindicar la nostra llengua, posar-la en pràctica i utilitzar-la en el nostre dia a dia.
1: La regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. En l'entrevista amb els polítics, la regidora destaca que la mesura permetria millorar l'atenció als infants i reclama que vagi acompanyada de recursos i finançament.
5: A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament.
1: Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 a Suïssa, va ser escollit millor competidor del torneig juntament amb l'or en la categoria júnior menys 63 quilos de taekwondo. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Escoltem el jove Héctor Pavón.
6: Les sensacions van ser boníssimes i per començar la temporada crec que no hi havia una millor manera.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica i avisos activats en diversos punts del país. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
7: Estem esperant un canvi de temps que avui, de fet, ja ens porta nuvolositat abundant aquí a la comarca, de moment sense precipitacions, i esperem que aquestes puguin afectar-nos ja de forma tímida aquest migdia en alguns sectors, bàsicament del sud del Maresme o Serrada Litoral Sud. Poca cosa, tot plegat, haurem d'esperar fins al ben entrada la tarda, per no dir el vespre, per tenir precipitacions més generals. Sembla que no han de ser molt importants aquí a la comarca, algun xàfec doncs, d'una certa intensitat, però en conjunt les precipitacions poc abundants, almenys amb els primers mapes que hem pogut consultar aquest matí. A banda d'això, els vents doncs, seran fluixos, com molt lleugerament moderats aquesta tarda, variables, situació marítima dominada pel marejol aquest matí, àrees de maró aquesta tarda. Temperatures amb clara tendència a la baixa, tot i que de moment encara han variat poc en relació a les mínimes d'ahir, per exemple, però les màximes sí que seran ja més baixes i de cara a demà també baixaran les temperatures nocturnes. Una jornada, la de demà, en la qual encara tindrem alguns ruixats al matí i el temps començaria a millorar durant la tarda.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui a la segona part de l'informatiu, com ja avançàvem, l'estrena de la nova temporada de l'entrevista amb els polítics. Avui amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El cap Tordera informa que ja es pot demanar hora per la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. La campanya s'iniciarà el 19 d'octubre per als col·lectius prioritaris, persones de 80 anys o més, població en atenció domiciliària, persones que viuen en residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre s'iniciarà la campanya per la població general, en especial atenció a persones de 60 anys o més. Els punts de vacunació serà l'esplai de la gent gran cada dilluns de 2:15 a 1:00 PM i de 3:15 a 4:15 de la tarda. Ho detalla la directora del CAP Tordera, Núria Roura.
1: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai. És convenient que la gent demani hora, val? I se'ls programarà, però serà a baix a l'esplai de la gent gran. Sempre diem, però, que aquelles persones doncs, que han de venir aquí al CAP per qualsevol altra gestió, evidentment se'ls posarà la vacuna aquí al CAP i ja no se'ls farà baixar a l'esplai.
0: Podeu demanar cita a través de La Meva Salut per telèfon o presencialment al mateix CAP Tordera. L'inici del curs escolar 26-27 a les escoles i instituts públics

0: aconseguir una educació pública de qualitat.
1: Ha anat molt bé, però al principi de curs, que el primer dia de vaga, m'ha hagut només un dia, el primer dia de col·le. M'ha anat molt bé tot, sí, sí. És respectable, el que decidim, sí, se farà. Mira, que lluiti per el que s'ha de lluitar, que és l'important, i el demés que vingui.
0: Paral·lelament, encara hi ha un sector de la població que no comparteix el moment o la forma d'executar aquestes protestes a l'inici del curs. Moltes famílies reiteren el seu respecte cap al dret a vaga.
2: Claro que afecta, m'entiende, a la família, pero hay que ponerse en sus zapatos también, m'entiende, en su lugar. Son temas que hay que darle importancia, ¿sabes? Hay que escucharlo.
0: Mentre durin les jornades de protesta, els centres educatius del municipi mantenen fixats els serveis mínims dictats per la Generalitat per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat en els dies de vaga.

0: Sota la premissa que una llengua es manté viva amb l'ús de cada conversa, la campanya Parlem en Català, presentada fa uns dies, s'enfoca a l'aprenentatge, sinó a la pràctica quotidiana sense imposicions. Per fer-ho possible, s'ha impulsat la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, un text adaptable a qualsevol organització que recull 6 compromisos pràctics. Acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fent-la present en la comunicació pròpia, facilitar que qui l'aprengui i la pugui practicar, aprofitar la pròpia activitat com a oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. El regidor de Política Lingüística, Pere García, considera que són compromisos prou amplis per tal que tothom s'hi pugui acollir.
1: La idea dels compromisos acabava sent la voluntat de trobar uns compromisos prou amplis perquè tothom s'hi pogués afegir i els pogués dur a la pràctica, no? Doncs des d'una entitat, des d'un comerç, doncs poder acollir en català aquella persona que t'arriba, no? D'entrada, no? Llavors ja intentar tenir aquesta conversa i aquesta complicitat amb aquesta persona, fomentar doncs les experiències doncs d'aprendre el català, difondre el català, i evidentment doncs també era superimportant la voluntat de fer xarxa i que no et sentis sol en la defensa de la llengua, sinó que és una voluntat compartida a nivell de municipi.
0: La presentació oficial la setmana passada es va dur a terme en una sala plena de la biblioteca, posant de manifest la gran resposta del teixit local. En només 5 dies ja s'han sumat a la carta 59 organitzacions, entre empreses, comerços, entitats i centres educatius. Així ho valorava Pere García.
1: Doncs d'entrada fem una valoració molt positiva de la presentació d'aquesta campanya, de la campanya Tordera Parlem en Català, perquè busca la complicitat, no la complicitat doncs, dels diferents sectors, dels diferents àmbits, de les entitats, del comerç, i creiem que és la manera doncs, d'arribar a més gent, que tothom se senti aquesta campanya seva, de fer-lo també amb el màxim consens polític i, per tant, doncs, arribar a la ciutadania de Tordera, reivindicar la nostra llengua, posar-la en pràctica i utilitzar-la en el nostre dia a dia.
0: El període d'adhesió continua obert per a qualsevol col·lectiu o institució que vulgui participar-hi a través del formulari habilitat per l'Ajuntament a www.tordera.cat. La regidora d'Esquerra Republicana a Tordera, Mònica Dieguez, ha valorat positivament la proposta del Ministeri d'Educació per reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys. En l'entrevista amb els polítics, Dieguez considera que la mesura respon a les reivindicacions que des de fa temps planteja el col·lectiu de professionals del sector. La proposta planteja una reducció significativa del nombre d'infants per aula. A I2 es passaria de 8 infants actuals a 4, a I1 de 13 a 6 infants i a I2 de 20 infants a només 8. Segons la regidora, si finalment s'aprova, la mesura suposaria un canvi important en la manera d'entendre l'educació dels infants de 0 a 3 anys. Dieguez ha recordat que aquesta etapa és un espai educatiu fonamental, on els infants desenvolupen els primers vincles, el llenguatge, la motricitat, les capacitats cognitives i l'autonomia. En aquest sentit, defensa que reduir les ràtios permetria als professionals disposar de més temps per atendre individualment cada infant, detectar possibles dificultats i reforçar la relació amb les famílies.
2: A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament.

0: desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament, per acompanyar les emocions, per acompanyar el desenvolupament de l'autonomia i el seu foment, i per construir un vincle de confiança amb l'infant. I també més temps per les famílies, perquè l'educació, el primer cicle d'educació infantil, quan són tan petitonets, no s'entén sense aquest vincle de confiança entre escola i família. I això és educació de qualitat. I realment això és el que hi ha darrere del debat de la baixada de ràtios. Ara el repte serà convertir una bona proposta en una realitat i fer-la amb planificació, amb recursos i amb el compromís de totes les administracions implicades.
1: La regidora també ha remarcat que la proposta arriba després de les mobilitzacions i reivindicacions dels professionals del sector que reclamen més recursos i una millora de les condicions laborals. Ara bé, Díguez subratlla que es tracta encara d'una proposta que es planteja començar a desplegar de manera progressiva a partir del curs 27-28. Considera que la seva aplicació requerirà més personal, reforçar les plantilles, ampliar espais, invertir en mobiliari i material pedagògic, així com més recursos per als infants amb necessitats educatives específiques. Per aquest motiu, reclama una corresponsabilitat entre les diferents administracions i que la reducció de ràtios vagi acompanyada del finançament necessari. Díguez defensa que els ajuntaments que gestionen moltes llars d'infants no poden assumir sols els costos d'aquestes millores.
0: Si aquesta proposta avança, el que haurem de fer és que totes les administracions hauran d'assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca. L'Estat l'haurà d'acompanyar en el finançament corresponent. La Generalitat, que també té les competències en matèria d'educació, també n'haurà de liderar el desplegament. I els ajuntaments, que gestionen moltes llars d'infants, han de poder aplicar aquestes millores sense que això posi en risc altres serveis municipals. Aquí hem de ser conscients que les polítiques educatives no poden recaure únic i exclusivament de les administracions locals. Per això dic que necessitem una corresponsabilitat real. I en definitiva, el que ara toca és treballar aquesta proposta, dotar-la de finançament i de recursos i fer-ho amb responsabilitat.
1: La regidora d'Esquerra considera finalment que invertir en educació dels primers anys de vida és una inversió de futur i una eina per avançar cap a una societat més igualitària, preparada i cohesionada. Una entrevista que podreu escoltar íntegrament a la segona part d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Durant el primer cap de setmana de setembre, el club taekwondo més Tordera va tocar el cel amb una exigent competició a Suïssa, el Swiss Open E2. L'expedició tordarenca va demostrar un nivell competitiu d'èlit internacional liderada per l'actuació d'Héctor Pavón, que es va proclamar campió de la competició. Pavón es va alçar amb la medalla d'or en la categoria júnior de menys de 63 quilos després d'un campionat impecable. El camí cap a l'esglaó més alt del podi no va ser fàcil. El tordarenc va haver de superar quatre exigents combats contra els representants de les seleccions de Tunísia, Itàlia i Ucraïna, a banda d'un combat amb un altre club de Madrid. El seu impressionant rendiment sobre el tatami no només li va valer el títol i sumar 20 punts vitals per al rànquing europeu, sinó que l'organització va reconèixer amb el guardó a millor competidor júnior de tot l'Open. Héctor Pavón ha assegurat que ha estat possiblement el millor campionat de la seva carrera, però remarcant que aquest èxit no és fruit de la causalitat, sinó d'una preparació exhaustiva de sense descansar aquest estiu.
2: Les sensacions van ser boníssimes i per començar la temporada crec que no hi havia una millor manera. A sobre, amb aquest or de Suïssa i els 20 punts que em dona pel rànquing europeu, aconsegueixo ficar-me al top 10, que era un dels objectius que tenia de cara a aquest últim any a la categoria júnior. I pues, aconseguir-ho, i a sobre només començar la temporada, ja em dona com aquesta motivació que potser de vegades falta per seguir endavant, pues, aquesta motivació l'aconseguir des d'aquest or.
1: L'alegria de la delegació tordarenca va ser doble gràcies a la magnífica actuació d'Ainhoa Martínez. La tordarenca va aconseguir una molt merescuda medalla de bronze al torneig paral·lel, al Swiss Challenge, competint en una competició a la categoria cadet femení de menys de 47 quilos. En aquest sentit, l'entitat subratlla el mèrit que suposa plantar cara als millors atletes i equips del món, ja que molts d'ells eren seleccions nacionals pures. Així doncs, amb aquests dos podis, l'entitat tordarenca engega una temporada exigent i plena de competicions.

0: Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona visiten Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant tres dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica i la contractació pública. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
1: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona. Ho expliquen Esther Marmaneu, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
2: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs podem accedir com a ajuntaments, moltes vegades per desconeixement de que existeixen aquests fons, o bàsicament perquè no tenim el múscul tècnic per poder accedir i que ens donguin claus o diferents exemples doncs per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs poder-ho aplicar en els nostres municipis.
3: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, en moltes altres àmbits, venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania, doncs és molt important.
1: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
0: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens amplia informació Maite Polo.
4: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
5: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
4: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: Anem a parlar de la previsió del temps. Hi ha diversos avisos per alerta de tempestes, pluges intenses. En punts de Catalunya sembla que les pluges intenses no arribarien al Maresme. Tot plegatós ho amplia a continuació en Joaquim Serra.
6: De mica en mica es va aproximant aquesta línia frontal que ens porta un canvi de temps, d'entrada ja amb nuvolositat força abundant aquí a la comarca des de primeres hores del matí, tot i que de moment sense precipitacions, i abans del migdia ja podríem tenir un primer ruixat a l'extrem sud del Maresme i també punts de la serralada litoral, bàsicament del sud de la comarca. Creiem que poca cosa, puntuals. Aquesta tarda encara podrem tenir clarianes entre el migdia i la tarda. Per tant, la temperatura avui, tot i que baixarà en relació a la jornada, i tampoc experimentarà una baixada important fins a última hora del dia. I de cara al vespre, justament vespre, primeres hores de la nit, és quan les precipitacions s'anirien generalitzant en forma de tempestes, localment d'intensitat forta, però sembla que poc abundants en conjunt. Per tant, unes precipitacions que seran pluges benvingudes, bàsicament perquè fa molt de temps que no plou de forma important i sobretot de forma més general aquí a la comarca. Avui tornem a tenir precipitacions més aviat irregulars. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, força variables al llarg del dia d'avui i la situació marítima estarà dominada pel marejol amb petites àrees de maró aquesta tarda. De cara a demà, de matinada, podem tenir algun xàfec intens a prop de la costa. Durant el matí de demà continuarà la nuvolositat abundant amb risc de ruixats, irregulars sempre, més probables al centre i sud del Maresme, mentre que durant la tarda fins i tot tindrem clarianes. De tota manera, com que encara hi haurà aire fred a l'alçada, és possible que a la matinada del divendres puguem tornar a tenir algun aiguat a la franja costanera de la comarca. Tot això amb unes temperatures que, com dèiem, avui lentament van a la baixa, demà farà més fresca que avui, les temperatures s'hauran normalitzat plenament i de cara a divendres es mantindrà la mateixa situació, fins i tot amb temperatures nocturnes una miqueta més baixes. De cara al cap de setmana tornarà l'estabilitat i les temperatures que pujaran una mica, sobretot de cara a diumenge.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Iniciem setembre, nova edició del cicle d'entrevistes amb els polítics amb Mònica Dieguez, regidora d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, jovent republicà. Benvinguda a l'entrevista.
2: Gràcies, Lluís.
1: Coneixíem fa uns mesos que la cap de llista d'Esquerra, Marta Peset, decidia no presentar-se com a cap de llista de cara a les properes eleccions municipals. M'agradaria conèixer la seva opinió, sobretot de la figura de la Marta i també el fet que l'Assemblea hagi escollit ja l'Àlex Gispert com a persona qui serà el cap de llista de cara a les eleccions. Una miqueta com valora aquest traspàs?
2: D'acord, Lluís. De fet, sí, és imprescindible començar parlant de la Marta Peset, i no només per la seva trajectòria política, sinó per tot el que ha representat a nivell humà, tant dins d'Esquerra com pel poble de Tordera. Han estat molts anys de dedicació intensa, tant siguent el cap de llista del projecte, però també com a consellera comarcal, però sobretot estan sempre al costat de la gent del poble, escoltant i treballant amb rigor. La Marta ha fet política des del compromís més profund, des de la proximitat, des de la generositat. Ha dedicat una gran part de la seva vida al servei públic. I això deixa una empremta que va més enllà de qualsevol càrrec o de qualsevol legislatura. Ella va ser sincera, a més, ho ha dit ella públicament, que després de tants anys liderant el projecte d'Esquerra Tordera, hi ha un desgast i un cansament que és absolutament normal. I són naturals. Tots sabem que liderar un projecte polític és una responsabilitat molt exigent, i encara més quan s'ha fet durant tant de temps, perquè porta ja molts anys la Marta amb aquesta intensitat. Ella també veu que ara encara un nou procés electoral demana una energia enorme. Ja ha sigut quan, bueno, amb una energia a nivell personal i a nivell polític, és que no només és a nivell polític, a nivell personal també. I ella, clar, ha sentit que potser sí que era el moment de parar, de respirar i de fer un pas al costat. I em sembla que a mi això no la fa pas més petita, tot el contrari, l'engrandeix, perquè saber quan és el moment de donar pas a una nova etapa també és una mostra de lideratge, una mostra de responsabilitat i de posar el projecte per davant de qualsevol interès personal. I és en aquest context quan entra l'Àlex Gispert per assumir el repte de liderar aquesta nova etapa. L'Àlex és una persona amb molta empenta, amb il·lusió, amb moltes idees i amb molta capacitat de treball, però sobretot és una persona molt vinculada al teixit associatiu del poble. I sobretot ell comparteix els valors republicans que, bueno, que tots compartim.
1: Regidora, alguns parlen de que l'Àlex Gispert és el substitut de la Marta Peset, i em sembla que a vostè aquesta paraula no li agrada gens.
2: No, la veritat és que jo no parlaria mai de substitució, Ara m'explico. Per mi l'Àlex no arriba per substituir ningú. L'Àlex el que fa arriba per recollir un testimoni que és col·lectiu i a més molt valuós, un testimoni que evidentment la Marta ha liderat durant aquests darrers anys amb una intensitat i amb una dedicació exemplar, però que també és fruit de tots els grups municipals que ens han precedit i també de les persones que des de la secció local i de l'executiva estan dedicant hores, esforços i il·lusió a construir aquest projecte col·lectiu. És que, Lluís, normalment es parla dels càrrecs electes, dels regidors o les regidores, que al cap i la fi són la cara visible dels partits polítics. Però, clar, darrere de tot això hi ha una executiva, hi ha una secció local viva, formada per militants, per simpatitzants i per persones compromeses que estimen el poble, que debaten temes, que prenen decisions, que organitzen activitats, que parlen amb els veïns del poble i que treballen cada dia perquè el partit estigui connectat amb la realitat del municipi. La secció local és, en tots els sentits, és l'ànima del projecte. Sense aquesta feina constant, silenciosa i generosa, jo crec que cap partit polític seria possible. Per això dic que jo, l'Àlex, no arriba per substituir ningú. Arriba per recollir un llegat que és col·lectiu. I no en tinc cap mena de dubte, estic segura que sabrà fer créixer el projecte i li sabrà donar una mirada renovada. Això sí, sense perdre mai les arrels que ens han fet ser el que som. Al cap i a la fi, jo crec que això és una opinió molt personal, això és el que defineix Esquerra, que hem entès sempre que les persones són molt importants, però encara és més important el projecte col·lectiu, perquè mira, Lluís, les persones anem passant, ara estic jo, ara estàs tu, però el compromís i l'estima pel poble, això és el que perdura, això no se'n va, això queda, és que és l'ànima de tot, és l'amor pel poble. I jo crec que precisament aquesta capacitat per poder fer relleus amb naturalitat, amb respecte, amb gratitud, és el que demostra que nosaltres tenim un projecte madur, cohesionat i preparat per seguir treballant pels tordrencs i tordrenques. Perquè, mira, al cap i a la fi, això és el que ens ha mogut sempre, no? Treballar amb humilitat, escoltar la gent del poble i intentar posar un gra de sorra per fer un Tordera millor per tothom.
1: Bé, regidora, parlem d'educació, si li sembla, i d'aquesta proposta del Ministeri que hem conegut fa pocs dies de reduir ràtios al que és el primer cicle d'infantil.
2: Sí, és una proposta.
1: Una proposta. Doni'ns detalls d'aquesta proposta, perquè no se n'ha parlat molt i crec que pot ser interessant.
2: Sí, la proposta que ha portat el Ministeri per reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil, és a dir, del 0-3, és una molt bona notícia per tot el sector, perquè a més va en el sentit de les reivindicacions que des de fa molt de temps està fent el col·lectiu, no? És important posar-la en valor aquesta proposta, perquè estem parlant d'una reducció de ràtios molt significativa. S'està parlant que de llar zero, que actualment tenim aules amb 8 infants, n'hi hauran 4. De llar 1, que hi ha aules de 13 infants, n'hi hauran 6. I a llar 2, que les aules són de 20 infants, n'hi hauran 8. Clar, la diferència és abismal, i si realment aquesta proposta s'aprova, jo crec que representarà un canvi molt important en la manera d'atendre i d'entendre els infants del 0-3. I és important, Lluís, perquè és que feia molt de temps que no es plantejava una proposta d'aquesta envergadura, i ja tocava posar el focus en un cicle que moltes vegades ha estat invisibilitzat, quan realment és una etapa fonamental a la vida de les persones. Però tinguem-ho clar, és una proposta. Es parla que s'ha de desenvolupar a partir del curs 27-28 i, a més, de forma progressiva. Es començaria per llar zero, òbviament, i s'aniria pujant, no? Ara suposo que s'haurà d'obrir un procés de debat, de negociació i de concreció del desplegament.
1: Regidora, una proposta que no sé si arriba després, doncs, de les reivindicacions precisament del col·lectiu, de que és difícil poder desenvolupar la seva feina amb les eines actuals.
2: Sí, està clar que aquesta proposta no arriba pas del no res, no arriba després de molt de temps de jornades de vaga, de manifestacions o concentracions, perquè és que les professionals i els professionals ja han dit prou. Han posat damunt de la taula primer la importància del 0-3, la importància educativa del 0-3, però també la necessitat de dotar-la de recursos i, òbviament, de millores de les condicions laborals. I això no només ho han fet pensant en les seves condicions laborals, que òbviament també són importants, s'han de dignificar, però ho han fet pensant en els infants i en la qualitat educativa que es mereixen, perquè una cosa hem de tenir molt clara, que les llars d'infants, i ho sempre dic, que a més no són guarderies ni són pàrquings, són el primer espai educatiu de les persones. És on els infants comencen a construir els seus primers vincles afectius, comencen a desenvolupar el llenguatge, la motricitat, les capacitats cognitives, l'autonomia, comencen a entendre el món que els envolta, comencen a relacionar-se amb els altres. És que cada aprenentatge, cada vincle i cada experiència té una importància enorme. Per tant, això dic sempre, que el 0-3 es mereix una mirada educativa de primer nivell. Per aquest motiu, des d'Esquerra també vam presentar fa uns mesos una moció en suport a les reivindicacions del personal del primer cicle d'educació infantil. I això ho fèiem perquè creiem fermament en el valor i la importància de l'educació al 0-3, i perquè volíem donar suport a les seves reivindicacions. I precisament una d'aquestes reivindicacions és la baixada de ràtios.
1: Estem parlant molt, regidora, de baixar ràtios, però què significa per al col·lectiu el fet de baixar la ràtio de les aules?
2: Bona pregunta, Lluís. Bona pregunta. És important explicar què pot significar aquesta baixada de ràtios, perquè no estem parlant de números, estem parlant de persones. A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer-lo, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament, per acompanyar les emocions, per acompanyar el desenvolupament de l'autonomia i el seu foment, i per construir un vincle de confiança amb l'infant. I també més temps per les famílies, perquè l'educació, el primer cicle d'educació infantil, quan són tan petitonets, no s'entén sense aquest vincle de confiança entre escola i família. I això és educació de qualitat. I realment això és el que hi ha darrere del debat de la baixada de ràtios. Ara el repte serà convertir una bona proposta en una realitat i fer-la amb planificació, amb recursos i amb el compromís de totes les administracions implicades.
1: Regidora, respecte a tot això que estem parlant, entenc que hi ha una corresponsabilitat institucional, no?
2: Sí, sí, la corresponsabilitat institucional és imprescindible, perquè és clar, baixar les ràtios també ens pot suposar que s'hagi de contractar més personal i reforçar plantilles, però també avançar cap a equips més estables, reduint la temporalitat i garantint els referents educatius per a cada infant. Aquí la clau, Lluís, és entendre que si volem mantenir el mateix número d'infants a les escoles, però el que fem és reduir grups, necessitarem més grups i, per tant, més professionals. També pot significar que s'hagin d'adaptar o ampliar espais, que s'hagi d'invertir en mobiliari nou i en material pedagògic i en recursos destinats a infants amb necessitats educatives específiques, o també s'hauran de disposar més hores de coordinació pels equips educatius i, òbviament, s'haurà de continuar apostant per la formació contínua dels professionals. També pot comportar un increment dels costos en el funcionament dels centres, clar. És més despesa en neteja, en manteniment, en subministraments, en cuina i en altres serveis bàsics que garanteixin un bon funcionament. I en aquells municipis on les llars d'infants ja estiguin al límit de les seves capacitats, com pot ser la llar d'infants al Niu de Tordera, potser estes s'haurien d'ampliar instal·lacions. I al cap i a la fi, els pilotatges ja existeixen, estan soterrats, només s'han de treure. Això, o bé buscar la fórmula per poder aplicar aquesta reforma sense que afecti a les places educatives públiques. Per tant, tot això té un cost econòmic que no podem ignorar. Per tant, si aquesta proposta avança, el que haurem de fer és que totes les administracions hauran d'assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca. L'Estat l'haurà de comprar en el finançament corresponent. La Generalitat, que també té les competències en matèria d'educació, també n'haurà de liderar el desplegament. I els ajuntaments, que gestionen moltes llars d'infants, han de poder aplicar aquestes millores sense que això posi en risc altres serveis municipals. Aquí hem de ser conscients que les polítiques educatives no poden recaure únic i exclusivament de les administracions locals. Per això dic que necessitem una corresponsabilitat real. I en definitiva, el que ara toca és treballar bé aquesta proposta, dotar-la de finançament i de recursos i fer-ho amb responsabilitat. I Lluís, ara és que et diré una cosa que sempre dic, sempre te la dic, em sembla a mi, a cada entrevista, que invertir en educació no és una despesa. Probablement sigui la inversió més intel·ligent que pot fer una societat, perquè tot allò que fem bé durant els primers anys de vida ho recollirem després en forma d'una societat més igualitària, més preparada i més cohesionada.
1: D'acord, i amb tot això, regidora, hem començat el curs amb vaga escolar. Vull dir que continuen les mobilitzacions, sembla que les coses no s'acaben d'arreglar.
2: Sí, la veritat és que hem començat el curs amb vaga i jo crec que això ens hauria de fer reflexionar. A veure, jo respecto absolutament el dret a vaga. A més, entenc i comparteixo les reivindicacions dels mestres i els professionals de l'educació. Crec que la meva última entrevista va ser molt clara i molt específica en aquest tema. Però si, és que si ara mateix encara estem així, és o perquè alguna cosa no s'ha fet bé o s'han quedat qüestions pendents. Per altra banda, també penso que el govern hauria d'haver aprofitat millor l'estiu. Si ja era sabut que hi havia un conflicte obert i que hi havia temes que no eren de l'agrat de la majoria del sector, jo crec que valia la pena seure's amb tranquil·litat, negociar i intentar arribar a un acord abans de començar el curs escolar. I amb això no vull dir que la vaga es podia haver evitat, ni molt menys, però sí crec que s'hauria d'haver intentat fins al final. Des d'Esquerra Republicana defensem una educació de qualitat i pública, i això també passa per dignificar els professionals que la fan possible. I de fet lliga molt amb això que acabem de parlar de l'educació del 0-3. Si volem millorar l'educació, necessitem recursos, però també necessitem donar-li valor a les persones que la fan possible.
1: Seguim endavant, regidora, perquè des del seu partit vam presentar també fa uns plens una moció respecte al sistema de cures lliure i universal. Bé, m'agradaria conèixer una miqueta el contingut d'aquesta moció.
2: Sí, nosaltres quan vam presentar aquesta moció al juny ho fèiem amb una idea molt clara, i és que les cures han de ser un dret i no poden continuar sent una responsabilitat que recaigui principalment sobre les famílies. I el juliol, precisament, es va aprovar la reforma de la llei de la dependència. I és important perquè coincidim amb moltes de les demandes que nosaltres incorporàvem en aquesta moció. Parlem de reforçar el sistema de dependència d'una major corresponsabilitat de l'Estat en el seu finançament, de reforçar l'atenció domiciliària, la teleassistència, l'assistent personal, i d'avançar cap a un model més centrat en la persona i més flexible. És que no només podem pensar en quina prestació se li dona a una persona, sinó hem de pensar com vol viure aquesta persona. Perquè si una persona vol continuar visquent a casa seva, al seu barri, al poble, amb la gent que estima, hem de poder posar tots els recursos perquè això sigui possible i perquè aquesta persona pugui mantenir el màxim de temps possible la seva autonomia. Ara bé, que el juliol s'hagi aprovat la reforma de la llei de la dependència, sí, és molt bona notícia, però ara cal desplegar-la i fer-la realitat, perquè, guaita, Lluís, els drets han d'anar acompanyats de recursos. Per exemple, si volem reduir les llistes d'espera, necessitem personal suficient. Si volem agilitzar les valoracions, necessitem equips ben dimensionats. De fet, sí que és cert que el govern va anunciar una partida econòmica per poder destinar tot això. Ara hem de mirar realment a sobre terreny si s'està reduint tot això. Però aquí també tenim un tema que no el podem oblidar ni ens el podem despistar amb això. I és que si volem millorar l'assistència domiciliària, necessitem un SAT amb recursos i amb condicions laborals dignes. De fet, sobretot aquestes darreres setmanes, el sector ja està en peu de guerra, ja s'estan començant a mobilitzar per demanar condicions laborals dignes. I amb tot això, aquí, al món local, hi tenim un paper molt important, perquè moltes vegades som els primers que detectem que una persona gran necessita ajuda o està sola, o que una família necessita suport, o que una persona cuidador o cuidadora ja està arribant al límit. Però els ajuntaments no poden assumir tots sols el cost d'un sistema que és responsabilitat de totes les administracions. Per tant, necessitem una corresponsabilitat. En la nostra moció també posàvem l'accent en la persona cuidadora, amb els cuidadors i cuidadores, perquè quan parlem de cures no parlem sols d'aquella persona que els rep. També hem de parlar de qui cuida, dels professionals i de les famílies, que moltes vegades assumeixen una càrrega enorme i que moltes vegades aquesta càrrega encara recau de manera desigual sobre de les dones. Clar, aquí tenim deures a fer, eh? Per això, en la moció parlem de suport, parlem de conciliació, parlem d'espais de respir, parlem d'acompanyament, parlem de formació, parlem de condicions laborals dignes. I en aquí també hi ha una paraula que a mi m'agradaria destacar, que és la paraula de prevenció, perquè no volem un sistema que actuï quan una família ja no pot més. Volem un sistema que arribi abans, que detecti les necessitats, que doni suport a les persones cuidadores i que ajudi a mantenir l'autonomia al màxim de temps possible. És que està clar, Lluís, que a veure, una llei és molt important, però un dret només és real quan una persona el pot exercir. Per tant, necessiten recursos i toca fer-ho efectiu. I al cap i la fi, aquesta és la manera com Esquerra Republicana té mirar les cures i té la manera d'entendre-ho. Volem un sistema que sigui públic, que sigui digne, que sigui universal, que sigui de proximitat, que sigui de qualitat i ben finançat, i que posi la persona al centre i que no deixi cap família sola quan hi ha un moment de necessitat, perquè tots i totes ens hi podem trobar. I al final és que parlar de cures també és parlar de quin tipus de poble i quin tipus de societat volem ser. I nosaltres volem un Tordera que cuidi, volem un Tordera que acompanyi, volem un Tordera que protegeixi i que no deixi ningú enriure.
1: Regidora, parlant d'un altre dels temes d'actualitat que han sigut aquests paràmetres de PFAS detectats a l'aigua de Tordera que van provocar que se recomanés no consumir aigua durant força temps aquest estiu en diversos punts del terme municipal. Com valoren vostès tot el que ha sigut l'acció de govern respecte a aquesta problemàtica?
2: Clar, primer de tot sí que hem de celebrar que l'aigua de Tordera torna a ser actualment apta a tot el municipi pel seu consum. Ara bé, la nostra feina com a oposició sí que és cert que no és mirar cap a una altra banda quan les coses s'han arreglat a correcuita i hem de demanar explicacions. De fet, ja les estem demanant, eh? A veure, Lluís, la normativa sobre els PFAS es va canviar a principis d'any i era més que sabut que l'exigència en el seu control seria molt més exigent. Clar, veient les analítiques prèvies, potser sí que ens hem de preguntar si ens hi podíem haver anticipat abans amb això. Perquè és que quan parlem de salut i parlem de l'aigua de la nostra gent, l'administració hauria d'anar un pas per endavant, o dos. Malgrat tot, nosaltres ja ho vam dir, que no volem confrontacions, però sí que volem posar l'accent en la paraula prevenció, perquè prevenció no és esperar a tenir un problema sobre de la taula per poder actuar, sinó que ens hi hem d'anticipar, hem de saber què està passant, què podem fer, d'on prové. I precisament en aquest sentit també bueno, és rellevant les informacions que ens va fer arribar l'alcaldessa l'altre dia, de que ens explica que s'ha demanat a l'ACA que valori d'aturar temporalment els permisos d'abocament a la llera del riu Tordera, precisament per poder investigar amb més garanties a l'origen d'aquests compostos. I crec que clar, això sí que va en bona direcció, perquè també hem de dir que està clar que si una empresa té els permisos al dia i té l'autorització d'abocament i compleix realment amb els protocols i les condicions establertes, no es pot assenyalar sense cap mena de prova. Per això nosaltres demanem a l'ACA que investigui fins al final i hem de saber on està el problema també per poder atacar en l'origen. Això és importantíssim i òbviament també per demanar responsabilitats. I després tenim l'altra part, no? Que és la de garantir una solució estable en aquesta problemàtica, no? Per tenir l'aigua de boca apta. Si els filtres de carbó, que és el que s'està parlant, són necessaris, s'han d'aplicar, però nosaltres sabem que aquests filtres de carbó és un cost elevat. Per això demanem que l'Ajuntament esgoti totes les vies de finançament possibles, especialment les subvencions de l'ACA, i que no se'n deixi passar ni una per afrontar això, perquè una actuació com aquesta requereix afrontar-la aprofitant el màxim de recursos i d'ajudes públiques disponibles. Per tant, crec que, Lluís, la nostra posició és prou clara. Nosaltres no volem alarmisme ni volem criminalitzar ningú, però sí que volem informació. Volem saber si això es podia haver evitat, volem saber d'on venen els PFAS, volem saber que realment quin és l'origen i qui en sigui responsable que afronti les conseqüències. Volem que es prenguin mesures i que això no torni a passar. I que si pot ser, aquestes mesures s'han de finançar tant com pugui ser amb ajudes supramunicipals.
1: Regidora, anem acabant. Hem passat una festa major de Tordera doncs molt participativa, amb molts actes. No sé quina valoració en fan.
2: la valoració de la Festa Major és positiva, sincerament. A veure, hem d'entendre que la Festa Major és sobretot també una manera de fer poble, perquè és quan sortim al carrer, quan ens trobem, quan compartim i quan fem comunitat. També crec que és important posar en valor activitats com la cursa del cors o el concurs de castells de sorra o el pubillatge, entre d'altres, perquè formen part de la memòria de moltes generacions de tordarencs i tordarenques. Per tant, crec que s'han de seguir mantinguent i cuidant. I aquest any sí que m'agradaria poder destacar la recuperació de la baixada de carretons, que quins records que en van portar, perquè de petits em sembla que més d'un hi va participar, i també el Ball del Fanalet, perquè és important poder recuperar i mantenir activitats que també formen part de la nostra història i també de la nostra manera de viure la Festa Major. També ens ha semblat molt encertat que la nostra dansa, que enguany fa 50 anys, fes el pregó, perquè és una manera de reconèixer una entitat que durant mig segle està contribuint a mantenir la cultura popular de Tordera, però també la cultura popular catalana. I en aquesta mateixa línia, també quin regalàs la sardana que va composar el tordarenc Carles Llopart, amb motiu d'aquest 50è aniversari. Això jo ho trobo molt important, perquè a part de mantenir la cultura, també n'estem creant. Clar, per mi la Festa Major viva és una Festa Major que sap mantenir les seves tradicions, però també sap evolucionar, i al mateix temps també és important que hi hagin propostes per a tota la gent, que tothom pugui trobar el seu espai i que tothom la pugui gaudir, que tothom la pugui viure amb respecte, amb llibertat, amb igualtat i també amb moltes ganes de participar. I des d'Esquerra Republicana pensem i creiem que la cultura popular, que les entitats i que la participació ciutadana són eines de cohesió social. I aquí sí que a nosaltres ens agradaria molt fer un agraïment a totes les persones que l'han fet possible, no? Als voluntaris i voluntàries, a les entitats, als treballadors i treballadores municipals, a les associacions, a la nostra policia municipal, a Protecció Civil, SEM, bombers, etc. No m'agradaria deixar-me ningú, però clar, tots han fet molt bona feina i és veritat que sense ells la Festa Major no es faria. De fet, aquests darrers dies també hem sabut que la Generalitat de Catalunya ha reconegut la Festa Major de Sant Bartomeu amb el reconeixement del Cua de Festa. Clar, aquest reconeixement és per tothom, perquè una Festa Major no només la fa l'Ajuntament, la fa tot el poble. I si aquí hi hem de fer una crítica, que òbviament serà constructiva, és que creiem que hem d'anar avançant en la presència de les dones a sobre dels escenaris. Si volem una Festa Major que sigui més representativa de la societat, creiem que hem de seguir treballant perquè en els escenaris hi hagi més presència de dones artistes. En definitiva, Lluís, nosaltres ens quedem amb una valoració positiva, però sempre amb aquesta voluntat de seguir avançant i de seguir millorant.
1: Doncs ho deixem aquí. Regidora, moltes gràcies, com sempre, per el seu temps, i ens retrobem en una altra entrevista.
2: Gràcies, Lluís, per convidar-me.
1: Fins a la propera. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.